0: Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica, un llegat incòmode. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Smach Molina, historiador, màster d'Història Moderna d'Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i d'Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. Actualment, arxiver a la Basílica de la Sagrada Família. Molt benvingut, Ismael.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies.
0: Molt content que siguis aquí.
1: Jo també.
0: Que bé. Bueno, l'Ismael és oient
1: sí,
0: de les portes.
1: Sí, sí.
0: Això sempre està molt bé.
1: És un somni complit, per fi.
0: Ismael, et tiro ja una patata calenta per
1: sí,
0: no començar
1: endavant.
0: El programa. Podem dir que l'esclavitud és inherent a la humanitat?
1: Caram.
0: No te l'esperaves, eh?
1: Sí, no me l'esperava. Clar, és que potser aquesta pregunta ens porta a temes que s'escapen almenys al meu control, que potser poden ser més filosòfics o antropològics. Jo no et sabria confirmar 100% si l'esclavitud és inherent a la humanitat per la nostra condició, però el que sí que et puc dir és que ens ha acompanyat sempre, i no és un vestigi de l'antiguitat, no és aquesta imatge de les plantacions, de l'esclavitud de l'Imperi Romà, per exemple, és una cosa que segueix ben vigent. Existeix una fundació que és la Walk Free Foundation, que fa investigacions juntament amb l'Organització Mundial del Treball, que actualment l'últim estudi publicat, crec que és el 2023, xifra en 50 milions de persones actualment que viuen en condicions d'esclavitud. Per tant, jo no sé si inherent, però està amb nosaltres. No és que només ens ha acompanyat, sinó que està amb nosaltres, està entre nosaltres, i és molt difícil erradicar-la més enllà de les disposicions legals que molts països, molts estats i moltes organitzacions han emprès per abolir-la.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem forts amb un fragment de la banda sonora de Gladiator i comencem també el programa avui pel començament. Sí que ens
1: per on si no.
0: Digues.
1: Per on si no.
0: Per on si no, exacte. Sí que ens encasellarem més tard a l'edat moderna, no? La monarquia hispànica, però comencem per l'inici, no? Quan i com neix l'esclavitud com a institució?
1: Doncs podríem dir que l'esclavitud com a tal, com a pràctica, neix paral·lelament al desenvolupament de les societats, no? Ja hem comentat que aquesta ens ha acompanyat com a humans i ens segueix acompanyant i trobem que l'esclavitud a més es manifesta de diverses formes i també a diverses magnituds, a diversos llocs del planeta. Per tant, és una cosa universal. I una cosa és molt clara, a més, que és que aquesta pràctica té el seu origen en la violència, que és el factor que permet que al final una persona pugui ser sotmesa a una altra com a una propietat i que aquesta pugui disposar de tot el que vulgui envers a una persona esclavitzada, no? En aquest sentit, també les persones esclavitzades són fruit de conflictes dins de les mateixes societats perquè suposen un element de fricció en l'ordenament jurídic. I, a més, veurem que aquesta pràctica se seguirà desenvolupant a mesura que ho farà l'exercici i les formes de violència, especialment durant l'antiguitat.
0: Vale, llavors, ara ja ens has dit, antiguitat, no? Relacionat amb la violència, etc.
1: Sí.
0: Però si haguéssim de posar més una data, no? Quan l'esclavitud queda més plenament institucionalitzada, en quin lloc ens portaries?
1: Bé, doncs potser Mesopotàmia, l'antic Egipte, el que nosaltres coneixem per la nostra antiguitat. Aquí ja podem dir que l'esclavitud està plenament institucionalitzada, el creixent fèrtil o la Mediterrània. Clar, ens venen aquestes imatges, potser la que més ens ocupa és la de Roma, no? Però també en altres realitats més allunyades que van des del creixent fèrtil fins a l'Àsia Oriental. Mm-hmm. A més, trobem que la figura de la persona esclavitzada és una figura molt present socialment en la immensa majoria de realitats socials del món.
0: És a dir, que és una cosa que passava tant a la península itàlica, no? Però
1: clar,
0: que també podia passar, jo què sé, a la part més oriental d'Àsia, no? Per exemple.
1: Clar. I no sempre amb aquesta definició que nosaltres entenem com a esclau propietat d'algú. Mm-hmm. És a dir, hi ha moltes formes a partir de les quals podem considerar que una persona està en situació de servitud forçada.
0: I, de fet, avui parlem d'una d'aquestes formes, no? Que és com funcionava l'esclavitud a la península ibèrica medieval i moderna, no? Aquí, primera pregunta, no? Així amb més xitxa, no sé si vols començar-ho a desenvolupar.
1: Sí, si li situem un origen, doncs ja hem parlat. Pel que fa a la península ibèrica, doncs potser el moment en què s'estableix més aquesta pràctica és durant l'època de dominació romana, mm-hmm. Sobretot durant la Roma imperial.
0: Què han fet els romans per nosaltres?
1: Clar,
0: no?
1: Què han fet? Ens han portat les carreteres, ens han portat els aqueductes, ens han portat els esclaus.
0: Exacte.
1: Ens han esclavitzat, també.
0: L'Alberto estaria content.
1: Sí. I al final, si passem una mica de llarg de tot el que és més l'antiguitat i ens n'anem en aquesta activitat antiguitat tardana, uh-huh. Veiem que comencen a aparèixer unes regulacions que marcaran el camí de l'esclavitud durant l'època medieval i moderna, no? Podríem remarcar els decrets de Constantí I, el 327, o de Valentiniat, el 371, prohibint la venda de persones esclavitzades a les zones rurals i fora de les seves províncies, no? Garantint-ne, entre altres coses, la integritat d'aquests grups d'esclaus, també de grups familiars, i, per tant, de majors possibilitats d'arrelament i d'acabar esdevenint lliberts amb el temps, no? Això va molt paral·lelament amb el desenvolupament del colonat, amb la menor disposició de persones esclavitzades en un moment en què el comerç i les possibilitats de l'Imperi Romà de proveir-se de persones esclavitzades doncs van a menys.
0: Per què serà, no?
1: Per què serà?
0: Ara hi arriba un moment que l'Imperi Romà ja no dona.
1: I al final, aquesta millora de condicions, juntament amb l'elevat cost d'obtenir-ne noves persones esclavitzades, fa que la figura del camperolat color s'imposés a l'estructura social d'esquadres massives de persones esclavitzades que treballaven en algunes zones del territori, no? Els contextos urbans també depèn molt de les possibilitats externes de les teves mercats.
0: Però llavors, a veure, vull dir, sembla que estem començant el programa, perdó, molt fluixos, no? És en un moment en què l'esclavitud precisament sembla que està, entre cometes, decaient.
1: Sí.
0: Això vol dir que a la tarda d'antiguitat i a la mitjana començarà a desaparèixer?
1: Sí, això és una postura que s'ha estat defensant durant part del segle XX, però ja està superada. Sí que és veritat que hi ha un decaïment de la pràctica de l'esclavitud a certs territoris i de forma general a tot l'Imperi Romà per altres conjuntures, però no podem parlar d'una desaparició de l'esclavitud durant l'alta mitjana, no? Les vies per accedir a l'esclavitud encara són les mateixes, però en una magnitud més reduïda. En primer lloc, els visigots, per exemple, demostren que la pràctica segueix vigent a la península Ibèrica quan ells governen, no? I legislen sobre esclavitud, inclouen innovacions com l'ús de persones esclavitzades o, més aviat, l'obligatorietat dels propietaris d'aportar persones esclavitzades en temps de guerra, o la distinció legal entre esclaus de la cort, de l'administració de la corona, de nobles i terratinents, de l'església, que també participava en l'esclavitud, o de particulars. De fet, segons l'ordenament jurídic visigot, les poblacions només podien comptar en parròquies si tenien un mínim de 25 persones esclavitzades. Per tant,
0: Era un requisit.
1: Sí. Per tant, és una cosa que està molt vigent. No és un vestigi de l'antiguitat en aquest moment. I, per altra banda, en segon lloc, la consolidació del cristianisme en aquestes societats situa a altres confessions en una situació de més alta probabilitat de patir esclavitud, no? En el sentit de que es comença a alteritzar. És el cas, per exemple, de la comunitat jueva, a la qual li queda restringit l'accés a persones esclavitzades, sempre que siguin cristianes, és a dir, els jueus no poden tenir esclaus cristians, marcant una política d'alteritat que perdurarà durant tota la mitjana i moderna, bé, tot i que a la moderna gairebé no queden persones jueves a la península.
0: Correcte.
1: Però, sí. És una actitud que contrasta amb el fet que durant gran part de la mitjana, per exemple, una gran part de les persones esclavitzades en l'espai marítim catalano-aragonès, per exemple, són cristianes. És a dir, també hi ha aquestes contradiccions de no ens agrada que s'esclavitzi cristians, però, escolta, si estan d'oferta, nosaltres també en podem
0: adquirir,
1: no? No
0: serem nosaltres que direm que clar. No, no? I llavors, quin serà el factor que transforma el fenomen de l'esclavitud a la península Ibèrica?
1: Clar, el fenomen que més el transforma o que aporta doncs, una nova dinàmica en aquest fet, doncs, és l'entrada dels musulmans al 711, perquè a partir d'aquí s'estableix una frontera física en el mateix territori entre dues comunitats que es perceben l'una a l'altra com a potencialment esclavitzables a partir d'episodis de violència a frontera, que més enllà dels grans episodis bèl·lics, doncs, les ràtzies, les cavalcades i les incursions eren molt comunes. Per tant, es crea una via d'abastiment de persones esclavitzades que és molt regular i, en aquest sentit, contribueix molt a que es mantingui una esclavitud a la península Ibèrica que a la resta d'Europa, per exemple, no es manté. Per altra banda, els estats islàmics de la península Ibèrica també connecten el territori amb altres vies, per exemple, les vies transsaharianes, i comencen a fer més comuna la presència de persones esclavitzades negreafricanes, que és la imatge arquetípica d'esclau que tenim encara a l'imaginari col·lectiu a dia d'avui, però que en aquell moment encara era minoritària.
0: Que això, quan tanquem els ulls i pensem en esclau, no? Ens ve al cap precisament aquesta persona.
1: Plantacions, a Louisiana...
0: Que d'això ja en parlarem després.
1: Sí.
0: Sí, que també serà molt interessant perquè també trencarem un parell de mites, eh?
1: Sí.
0: Per tant, sembla, no?, que a la península Ibèrica se'ns obren tres escenaris, no? No sé si els vols explicar.
1: Tres escenaris. Per mitjà dels quals es manté una esclavitud molt vigent a la península en època medieval. Per una banda, la via del Mediterrani Oriental, no? Hem parlat de que els cristians esclavitzaven a cristians també, no? I hi havia una via cap als Balcans, al Mar Negre, Anatòlia i també Sardenya durant la conquesta catalana-aragonesa.
0: Sí.
1: ja que se'ls aplica al principi de la Guerra Justa, que abastia els ports mediterranis, Barcelona, després també València. Després la via que podríem dir de quilòmetre zero, procedent de les ràtzies i les cavalcades a la frontera.
0: Seria un mercat, no? Mercat quilòmetre zero.
1: Sí, mercat quilòmetre zero. Amb la particularitat que clar, tant les persones d'una banda eren esclavitzades per la de la banda del davant com a la inversa, és a dir, és una esclavitud bidireccional. I a partir d'aquí també es genera una política molt intensa de pagaments, de rescats, apareixen la figura dels alfaqueques, no?, que són professionals d'anar rescatant captius, com després algunes ordres religioses ho faran a la Mediterrània durant l'edat moderna. I després, doncs, l'altra via, per arribar a l'esclavitud, són les aquestes rutes transsaharianes i del món islàmic, no?, que arriben a partir de la presència islàmica en el territori.
0: I després també tot el tema de, bueno, les exploracions del segle XV, no? Suposo que tot el que farà tot això serà portar tota una gran quantitat de gent d'Àfrica, no? Suposo.
1: Clar, a partir del segle XV, a més, la navegació portuguesa i l'establiment de factories i de contactes amb els poders africans, doncs es porta també una esclavitud que ja existia en el territori però que comença a ser cada cop més present i més comuna, no? Tant la navegació a les costes de l'Àfrica com els descobriments de les Illes Canàries o d'Amèrica, que implica una primera esclavització de natius i ràpidament, vull dir, aquesta esclavitud aixeca molts dubtes morals, molts abats, i que serà ràpidament regulada, no tant pels conflictes morals, sinó també per una necessitat de mantenir la mà d'obra i regular l'acció dels agents colonitzadors en el nou territori, però que també establirà aquest nexe triangulador que se separarà una mica del Mediterrani i que portarà a la predominància de les persones esclavitzades negre-africanes en el territori americà, que és la imatge que a nosaltres ens ha arribat. Per altra banda, també el traspàs de la frontera entre cristians i musulmans amb la conquesta de Granada al Mediterrani, doncs manté aquesta via d'esclavitud a partir de la guerra marítima i de la pirateria i del corsarisme. Per tant, el Mediterrani no queda rellegat amb aquest comerç triangular, sinó que és un escenari alternatiu més vinculat a la part mediterrània de la península, diguem-ne.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa amb una pregunta que també considero que és potser de les més importants del programa. Què vol dir legalment ser esclau?
1: Bé, anem primer a una definició que és més recent, no? Hem parlat d'aquesta vigència de l'esclavitud encara als nostres dies. Segons la Convenció de Ginebra de 1926, per a l'abolició de l'esclavitud, l'esclavitud és l'estat o condició d'un individu sobre el qual s'exerceixen els atributs de dret a la propietat o algun d'ells. Abans d'aquesta definició, però, l'ordenament jurídic i les tradicions a les societats medievals ja ho entenien una mica així, no? Les siete partides del codi jurídic compilat durant el regnat d'Alfons X, el savi, a les siete partides se'ns diu que servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes por la cual los hombres que eran naturalmente libres se facen siervos y se meten a señorío de otro contra razón de natura. Ja parlarem més endavant del que vol dir natural en aquest sentit, però, per exemple, als usatges de Barcelona també ens apareixen algunes disposicions perquè fa als esclaus musulmans, que demostren en conjunt la seva definició com a propietat i total subjugació als amos i la falta de personalitat jurídica. També veurem que això doncs no acaba de ser ben bé així, que hi ha alguns marges per on s'escolen altres pràctiques.
0: Molt bé. I quines eren les vies per esdevenir esclau? I quina era la justificació una miqueta moral i religiosa? Sobretot
1: sí.
0: Les vies.
1: Sí, les vies per accedir a l'esclavitud, que són herència, de fet, del dret romà, són tres. La guerra, el naixement i l'autovenda, no? O l'esclavitud per deutes. Bé, la guerra, doncs, ja ho hem vist, que està molt vinculat a l'exercici de la violència amb l'accés a l'esclavitud. El naixement, condició que només podia passar de mares a fills.
0: Això és important.
1: Això és molt important, perquè, clar, això posa... Això trobem persones que són filles d'esclaus, homes i de dones lliures. Per tant, són lliures. Però persones que neixen d'homes molt importants, que són lliures, però les dones són esclaves.
0: I llavors, hi ha una paraula que també ressona moltíssim, no? Quan fem recerca en la documentació o quan parlem de termes d'esclavitud, no? Que és el tema dels captius. No? Ser un captiu i ser un esclau és el mateix?
1: Sí. Aquí hi ha una mica de debat.
0: Som-hi,
1: no?
0: Som-hi,
1: jo no entro gaire perquè al final són punts de vista, però
0: okay. Vale.
1: Depèn també molt dels casos i molt del moment, però el fenomen que entenem per captiveri, pròpiament mediterrani, està vinculat a la guerra i sobretot a un model de guerra que era la captura de l'enemic per aconseguir un rescat, no? El pagament del botí. Clar, això fa que la persona que es troba en situació de captiveri estigui materialment en unes condicions...
0: D'esclau, no?
1: Molt similars a les d'una persona esclavitzada, és a dir, el seu captor podia disposar d'ella també, però aquesta persona estava a l'espera d'un rescat que no sempre arribava. Per altra banda, les persones esclavitzades són una propietat registrada, per dir-ho així, i és una condició que poden arrossegar del naixement, no? Ningú neix captiu, però sí que neixen esclaus. El captiveri no és una condició que es pugui transmetre. Poden optar a la manumissió, al pagament de la talla, és a dir, al pagament de la seva llibertat,
0: sí.
1: Que és ben diferent de la situació de molts captius que a vegades els captors no disposaven lliurement d'ells, sinó que eren més aviat presoners de guerra. Els captius, tot i la privació de llibertat i la possibilitat d'esdevenir esclaus legalment, que també podia passar si no es produïa aquest rescat, tenen un valor d'intercanvi, no? I són concebuts en aquest sentit. En canvi, les persones esclavitzades tenen un valor d'ús.
0: Vale. O sigui, crec que he entès el matís, espero que els oients també, perquè s'aprecia bastant, vull dir, ha quedat molt clar. I després d'aquesta definició legal, no?, les vies per entrar dins l'esclavitud i la diferència entre captius i esclaus, a la pràctica, al dia a dia, què suposava ser un esclau a la península Ibèrica, no? Quines feines feien, quin tracte rebien, quins límits tenien?
1: Clar, tradicionalment... s'associa la tinència de persones esclavitzades a persones amb un alt poder adquisitiu, no? Terratinents, membres de l'aristocràcia, i que són empleats en grans explotacions, al servei domèstic...
0: Que això també és molt important.
1: Clar, això és molt important.
0: Tenim compte això, també.
1: Sí, sí, però és una... Bé, és una visió que acadèmicament ja està...
0: Està superat.
1: Està superada... Mm-hmm. En part perquè la major presència de persones esclavitzades a la península Ibèrica dona peu a que molta més gent pogués accedir en aquest, si parlem entre moltes cometes, no m'agrada fer-ho, però si parlem d'aquest producte, és un producte que està més a l'abast de tota la població. Per tant, les persones esclavitzades no són un producte de luxe. Tots els estats de la societat, i sobretot en època moderna, quan ja tinguem territoris on la presència de persones esclavitzades estigui plenament normalitzada, tots els estrats socials podien permetre's tenir una persona esclavitzada. Si bé la seva compra a vegades implicava una quantitat de diners que no és menyspreable, doncs era una inversió a futur, sobretot entre persones esclavitzades joves. Així, les persones esclavitzades de les classes mitjanes i baixes assistien laboralment als seus propietaris com a mà d'obra no qualificada. Tenim, per exemple, a Barcelona casos on es fa servir a la població esclavitzada com a bracers, jornalers, aiguaders, bastaixos, estibadors... No requeria una especialització tècnica i permetia que els seus propietaris els fessin servir per altres tasques i també que els lloguessin a altres persones i d'aquí treure'n un altre benefici econòmic perquè treballessin per altres persones però mantenint la propietat, no? Estem parlant en aquest cas sobretot d'esclavitud masculina.
0: Vale.
1: L'esclavitud femenina, per altra banda, era molt valorada pel servei domèstic i també tenim vestigis que trobem a la documentació de forma indirecta, no? S'ha d'anar una mica més enllà... sobretot a través de les prohibicions a les ordenances municipals, que és l'explotació sexual de les dones esclavitzades, no? Sobretot els casos de violacions dels amos a les zones esclavitzades, que podem suposar que eren bastant comunes.
0: Sí, sí, sí.
1: També podem suposar, i això és una prohibició expressa, per exemple, a l'ordenament jurídic barceloní, de que els amos no prostituïssin a les seves esclaves.
0: Això també és interessant saber-ho. I pel que fa al tracte que rebien, què n'hem de saber?
1: Clar, aquí, en el tracte, realment entrem en una dimensió que pot ser molt personal, perquè depenia, en gran part, l'entorn que els envoltava, no? del tipus de persona que adquiria les persones esclavitzades o que les posseïa.
0: Uh-huh.
1: Sí que és comú, i això ho veiem en l'ordenament jurídic, una certa desconfiança que hi ha envers les persones esclavitzades, principalment per aquesta alterització, pel que fa al risc de fugues, que era bastant comú, o crims perquè aquestes fugues tinguessin èxits. També crims per aconseguir diners, per poder pagar-se el pagament de la talla o per poder aconseguir les fugues. Clar, i és que l'esclavitud aboca les seves víctimes a una situació de desemparament i de sotmetiment total, la qual l'única solució viable a vegades era la fugida,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: I a l'ordenament jurídic es recullen càstigs que van des de fuetades, que de fet són els càstigs més comuns, fins a les mutilacions, que no ho són tant, perquè al final l'objectiu és preservar la força de treball de les persones esclavitzades.
0: Si li talles una mà, no?
1: T'has intentat fugar molt malament, però no et tallaré les mans perquè necessito que demà estiguis al taller a les 8.
0: Hòstia, Dios,
1: i sense mans...
0: Clar, en canvi, amb unes fuetades a l'esquena pots
1: anar
0: fent, no?
1: Sí.
0: Hòstia, és que bé.
1: Doncs aquest tipus de mutilacions no eren gaire comunes. Sí que existeixen, en casos una mica més greus. Les marques al ferro roent, també. A més, la marca al ferro roent té una particularitat, és que marca aquesta persona de per vida, encara que aquesta persona acabi sent lliure. I això dificultava també futures fugides, perquè si tu intentes fugir i tothom veu
0: que
1: tens una marca, diran, escolta, tu...
0: Ets reincident,
1: tu,
0: no, ja?
1: D'on t'has escapat? I clar, els motius de la fuga en aquest sentit podien ser molt diversos, no? L'enyorança a la terra d'origen, no? Que pot semblar un motiu molt, molt romàntic, però després veurem algun cas. Què més?
0: altres motius, no?
1: Sí.
0: Això de la llunyança de la terra d'origen, suposo que
1: sí, el simple desig de,
0: no?
1: El desig de llibertat, no? Mm-hmm. Hem de pensar que a vegades el procés d'esclavitud era molt traumàtic en el sentit de gent en edat infantil o edat adulta capturada i convertida en esclava. Això és un trencament de la trajectòria vital molt fort, no? I això marcava moltes persones que se'n volien deslliurar d'aquesta condició. També els maltractes, els amos. No podem dir que eren molt comuns, tampoc podem dir que eren poc comuns. Un 50-50, potser.
0: Vale.
1: Però, en tot cas, sabem que aquests maltractes existeixen i que l'ordenament jurídic, i també des de l'àmbit religiós, des de l'Església, tant els regnes cristians com els musulmans, es condemnen els maltractes a les persones esclavitzades. Clar, això perquè també pot ser un focus de conflictivitat. Vull dir, si tu maltractes el teu esclau i un dia al teu esclau se li giren els cables i et mata, doncs això és un conflicte que podríem haver evitat si no l'haguessis maltractat, no?
0: Clar.
1: Tot i això, la duresa de la mateixa condició esclava, també trobem casos on les víctimes gaudeixen d'un cert grau d'integració, tant en l'entorn familiar com en l'entorn social. Tant per la familiaritat, pels vincles afectius que es poguessin generar amb el temps. És molt difícil, en una situació com aquesta, en els anys de servei, però bé, també trobem casos de professionalització laboral. No era la regla general, perquè els seus amos no volien invertir en formar un aprenent. Per això ja tenien un aprenent, no compraven una persona esclavitzada que la farien servir com a mà d'obra poc qualificada. Però no, aquests factors podien ser vies també cap a una existència més o menys dignes.
0: Vale. I llavors, tot això, a veure, ja ho hem anat veient, però està regulat d'alguna manera, de manera legal, jurídica, etc.
1: Sí, més que res perquè la societat té la necessitat de separar molt clara el que és la vida social de les persones lliures, de tot allò en què poden participar les persones esclavitzades sense generar una conflictivitat social, no? Uh-huh. També és una necessitat per mantenir el seu propi control, no com a classe, però sí com a grup d'individus. A les ordinacions de Barcelona, per exemple, durant el segle XIV es prohibia la circulació per la ciutat dels esclaus durant la nit, que transitessin per la platja o que sortissin del territori de Barcelona. Sí. No? Coses molt vinculades amb aquesta por
0: a
1: les fugues.
0: No?
1: A la conflictivitat i sobretot a les fugues. No?
0: Fugues. Vale.
1: I sobretot als esclaus musulmans, que és de qui més por es té que puguin fugir, més que res perquè tenen la frontera
0: al costat,
1: tocar, tenen
0: no?
1: la frontera a la península i també a l'altra banda del mar.
0: Una persona que han capturat els Balcans...
1: Sí, ho té no, una mica més complicat. També es prohibeix als lliures, a les persones lliures, de fer-los cap préstec, d'acollir-los a casa o de comprar-los cap cosa que els volguessin vendre, no?
0: Vale.
1: Perquè aquestes persones també no ho tinguin tan fàcil a l'hora de guanyar diners per poder pagar-se la seva llibertat. En aquest sentit, es regulaven també les reunions de persones esclavitzades, permetent-se només en espais com les confraries, no? Que és una cosa de la que parlarem més endavant. Amb tot, les persones esclavitzades, si bé no són una classe com a tal, ja hem dit que són un grup social, però molt heterogeni, no és un grup social homogeni. I ja veurem com aquestes diferències dins del mateix grup de persones esclavitzades també marcarà el seu mode de vida.
0: Molt bé, si et sembla, fem un mini break de la
1: sí.
0: península Ibèrica. Bueno, continuarem parlant de la península Ibèrica, però ja que et tenim aquí, anem a trencar una miqueta de tòpics, no? Abans ja ho hem avançat. Perquè nosaltres, quan pensem en esclavitud, gairebé el 99% dels cops, sense voler,
1: sí.
0: ens imaginem el model dels Estats Units d'Amèrica, no? O altres indrets colonials. Un model de plantació, grans explotacions, una població sobretot afroamericana treballant-hi... és la imatge, sobretot, que perviu al cinema,
1: sí.
0: Sí, que perviu a les pel·lícules, a les sèries, etc. Però aquesta imatge coincideix amb l'esclavitud peninsular o mediterrània?
1: Clar, amb el que hem anat veient fins ara, no gaire. També parlem de península Ibèrica, i dins de la península Ibèrica hi ha moltes realitats i molts moments concrets. Intentem agafar els casos més representatius. Però, de fet, el mateix model d'esclavitud de plantació i de grans explotacions a les colònies, per exemple, als Estats Units, al sud dels Estats Units, és un model que es dona de forma molt concreta en uns territoris molt concrets. Mm-hmm. És a dir, no, l'esclavitud no era així a tots els Estats Units. Sabem que al nord doncs, no hi havia tanta tradició esclavista i, de fet, no hi havia aquest model d'esclavitud de plantació, podia ser una esclavitud més domèstica. Però, clar, trobem que societats com les d'Europa i el Mediterrani no són tant societats esclavistes com societats amb esclaus.
0: O sigui, aquest matís és interessant, eh?
1: Sí, clar, això és una... són unes categories que des de fa uns anys es defensen a la historiografia de que realment que una societat tingués esclaus no vol dir que la societat fos esclavista per se, sinó que la presència de és reconèixer la presència de persones esclavitzades en el territori i la societat.
0: I no sé si vols aprofitar per desmentir algun altre tòpic d'aquests que tenim tots i totes.
1: Doncs clar, perquè al final si parlem d'esclavitud als Estats Units o d'aquesta esclavitud colonial, la imatge que ens ve al cap és la de persones negres esclavitzades. I és que els esclaus no eren només negres, també hem dit que les vies d'accés a l'esclavitud, per exemple, a la península Ibèrica, doncs podien venir d'Europa Oriental, podien venir del nord d'Àfrica, podien venir d'aquesta conflictivitat de frontera entre cristians i musulmans. I de fet l'esclavitud, per exemple, a Catalunya i a Barcelona durant gran part de l'edat mitjana és eminentment blanca. Hi ha una anècdota que explica l'historiador William David Phillips, que de fet té una monografia molt interessant sobre la història de l'esclavitud a la península Ibèrica.
0: Vale.
1: I a l'inici d'una... crec que és en aquesta monografia, de fet, que explica com va començar ell a interessar-se per l'esclavitud. I diu, i el cito textualment, "El meu interès en la història de l'esclavitud va sorgir en el context de les meves classes. Ensenyava sobre l'esclavitud a l'Atenes clàssica." L'Atenes clàssica, atenció.
0: Sí, sí, sí.
1: "Quan un estudiant em va preguntar, però com feien els grecs per anar fins a Àfrica a buscar els seus esclaus?"
0: Vale.
1: Jo crec que això... representa molt bé els tòpics que encara que acadèmicament estiguin superats a nivell d'imaginari col·lectiu, jo crec que són monolítics. Vull dir, és una cosa que està ben present fins i tot dins de les mateixes facultats d'història.
0: Bueno, l'única cosa positiva que podem treure d'aquesta frase és que com a mínim l'alumne sabia on era Àfrica.
1: Sí.
0: Perquè ara actualment, sí. Per desgràcia, sí. No sé com va això, vale? Ser esclau, a veure, ja podem deduir que no, eh? Però ser esclau vol dir el mateix per tothom o trobem condicions molt diferents?
1: Clar, ja hem vist que clarament depenia molt del context on aquestes persones estaven, també depenia molt de la forma d'esdevenir esclau i del context d'acollida. De fet, el mateix caràcter de la persona esclavitzada, també. A tot això hauríem de sumar el factor identitari.
0: Uh-huh. De fet, jo t'anava a preguntar per qui, eh?

0: domina. Aquesta via queda una mica tallada amb la caiguda de Constantinople. I també hi haurà aquesta esclavitud quilòmetre zero, no?, peninsular, però que aquesta via també es tanca amb la conquesta de Granada,
1: no?,
0: amb la conquesta de Granada. Però es passa a l'altra frontera del Mediterrani, no? Aleshores tindrem també persones àrabs, amazics i turques, de fet, persones musulmanes d'aquests orígens ja hi havia a l'edat mitjana. A banda d'això, al segle XV també tenim les persones dels descobriments de les Canàries i d'Amèrica, no? Amb processos de conquesta i de colonització brutals i sobretot de desaparició de les poblacions, que no sempre tenia a veure amb aquesta violència de la conquesta, però que està bé remarcar-ho. I tot i que se'ls aclarés homes lliures al 1500, als natius americans, bé, els conqueridors i els oficials de les noves colònies, doncs, feta la llei, feta la trampa, i sabem que va haver-hi esclavitud de natius americans fins a ben entrat al segle XVI. Hi ha qui defensa la postura de que la prohibició de l'esclavitud dels natius, que era una qüestió, repeteixo, més relacionada amb conservar la mà d'obra i de poder integrar-los a partir del sistema de l'encomienda, doncs hi ha qui defensa aquesta postura com que la legislació hispànica o castellana era precursora de la defensa dels drets humans.
1: I tant que sí.
0: I de l'abolició de l'esclavitud. Hi ha gent que diu que Isabel la Catòlica va abolir l'esclavitud.
1: El 1500.
0: El 1500, sí, sí.
1: I tu, Ismael, sense entrar gaire en el fregat, bueno, tu i la majoria d'historiadors, per sort, actualment,
0: sí,
1: que, com ho veieu, això?
0: Bé, qualsevol persona que sàpiga una mica d'història del dret...
1: Una miqueta!
0: ...sabrà que l'esclavitud a Espanya no s'aboleix el 1502, s'aboleix a Espanya, eh?
1: Ojo,
0: Espanya,
1: ojo.
0: Espanya sí. Peninsular, atenció. El 1837.
1: 300 anys després.
0: 300 anys després. A l'Espanya peninsular. Per què dic peninsular? Perquè, bueno, a part de les Canàries i les Balears, en aquell moment encara tenim les colònies de Cuba i Puerto Rico i Filipines. El 1870 es promulga la llei de ventres lliures, no?, per la qual els futurs fills de les esclaves, doncs, ja naixeran lliures. Això és molt important perquè trenca aquesta concepció de que l'esclavitud es transmet per via materna, de fet, mm-hmm, perquè es vol abolir. Però hem d'esperar fins al 1873 perquè s'aboleixi a Puerto Rico i al 1880 a Cuba. Tot i que Cuba es va haver d'esperar un decret per confirmar l'abolició el 1886. Vam ser l'últim país d'Europa en abolir l'esclavitud.
1: Hosti, que fort.
0: Per tant,
1: sempre orgullosos de la nostra història.
0: Sempre, marca Espanya.
1: I tant, no.
0: A què quieres que te gane?
1: A veure, a l'institut i a les facultats sempre parlem, i abans de fet també ho has mencionat tu, sobre el comerç triangular entre Amèrica, Europa i Àfrica, no? Quan s'incorpora a Àfrica en aquesta equació?
0: Clar. Durant el mateix segle XV, doncs, l'establiment d'aquests contactes portuguesos al Golf de Guinea obre la porta al gran comerç atlàntic, no? Uh-huh. Més que comerç atlàntic, que ja podia haver-hi, i a les rutes transsaharianes també, aquesta connexió entre la península i Àfrica ara és la gran, el gran comerç de persones esclavitzades negreafricanes. Per què? Perquè paral·lelament a que es vagi restringint l'esclavitud dels natius americans, la proposta, la solució que es posa és: ei, no podem esclavitzar aquestes persones perquè legalment estan protegides pel sistema de l'encomienda i són persones lliures i ta-ta-ta-ta-ta. Per què no portem negres?
1: És que, clar.
0: Per què no portem negres? Aleshores, aquest comerç adquireix unes proporcions colossals. Perquè
1: és una passada. Les xifres són escalonants.
0: No, és faridor.
1: Sí, sí, sí.
0: No només a les colònies, sinó també a la península, perquè recordem que la península és, diguem, l'eix que connecta l'Àfrica amb Amèrica.
1: Mm-hmm.
0: Tenim alguns testimonis que jo crec que poden ser més il·lustratius que les dades. Al segle XVI, l'escriptor Melchor de Santa Cruz cita a Alonso Carrillo, que va ser el arcabisbe de Toledo unes dècades abans, que de Sevilla deia que parecía los trabajos del ajedrez, tantos prietos como blancos, por muchos esclavos que hay en aquella ciudad. A la seva obra Amar, servir y esperar, de Lope de Vega, un dels personatges romanceja una esclava mulatilla de semblante socarrón, que ja sabes que estas son los lunares de Sevilla. És a dir, era una cosa molt present en l'imaginari col·lectiu de l'època.
2: A Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de

0: Ismael, recta final del programa. Sembla mentida perquè se'ns està menjant el temps. Sí. Hem hagut d'agafar el guió i passar-li la sonadora per sobre. Perquè tenim molta, molta informació i és un tema superinteressant, però hem d'anar retallant perquè ens queden 10 minuts de programa.
1: Sí.
0: Llavors, què passa amb l'esclavitud a la península Ibèrica després de la conquesta de Granada?
1: Clar, després de la conquesta de Granada, que diguem que és probablement l'entrada de a la moderna en el nostre territori, o una de les altres entrades en el nostre territori, veiem que hi ha aquestes noves vies africanes, aquesta lluita al Mediterrani, que també proveirà de persones esclavitzades, però sembla que es conquereixi Granada i el problema de... el problema, que se m'entengui, el tema de l'esclavitud local de quilòmetre zero es tanqui. I no, realment, perquè els mudèjars s'alçaran al Regne de Granada contra la corona el 1500, arran de les polítiques de conversió forçada que es materialitzaran el 1501, i un cop ja com a moriscos, és a dir, com a nous cristians convertits, les polítiques de pressió social els tornaran a portar a la rebel·lió el 1568, on tindrà lloc la guerra morisca de les Alpujarres, i allà tornaran a ser esclavitzats indiscriminadament, tot i ser cristians batejats. Per tant, no és un problema que es tanqui o una qüestió que es tanqui el 1492, sinó que perviu fins a ben entrat al segle XVI.
0: I, a veure, tot el tema de les identitats dels esclaus, la religió, etc., com condicionen el tracte rebut o inclús les oportunitats d'alliberament?
1: Clar, hi ha autors que diuen que realment les identitats als propietaris els eren absolutament igual. Però això no és ben bé cert. El que sí que els interessava era la religió, perquè, per exemple, amb els africans animistes no tenien cap tipus de problema, perquè no coneixien la religió, no coneixien el seu territori, no coneixien tampoc les seves llengües, per tant, poc podien investigar, però en el cas dels esclaus musulmans, també esclaus musulmans negre-africans, sí que aquí hi havia un factor de desconfiança i d'hostilitat, i més perquè a partir de 1492 la presència islàmica a la península està molt mal vista i molt perseguida. Per tant, hi ha un esforç perquè les persones esclavitzades, sobretot perquè els propietaris, un esforç per part de l'Església per pressionar els propietaris de persones esclavitzades perquè aquestes es converteixin. Aquesta conversió podia ser una via de futur accés a la llibertat, però no sempre ho era així, és a dir,
0: no era una garantia.
1: Segons el propietari, doncs t'has convertit, enhorabona, benvingut, però jo t'he comprat per una cosa i
0: continuaràs.
1: Sí, continuaràs amb aquesta cosa. Sí que realment una persona que no es convertís difícilment podia ser alliberada.
0: I com condicionava el gènere i les relacions personals amb la possibilitat d'integració o de millorar les seves condicions, etc.?
1: Clar, això s'ha estudiat molt. Bueno, citaria Aurelia Martín Casares, per exemple, que ha abordat molt el tema de la qüestió de gènere en l'esclavitud. I és que aquesta està marcada, però marcada per l'explotació sexual, que no només es donava per part dels amos, sinó també quan els amos les prostituïen, i per altres membres del cercle més proper. A més, això comportava molts riscos per a la dona esclavitzada, des de contreure malalties, els embarassos, que no eren gens desitjables, en molts casos ni pels propietaris, perquè perdien aquesta força de treball durant l'embaràs i la criança,
0: sí,
1: ni per les dones esclavitzades, pel risc que per elles comportava, i a més, amb una mortalitat infantil, que en el cas dels esclaus era molt superior al de les persones lliures. Per tant, sabem que a més, la condició esclava la transmet la mare, per tant, l'última cosa que vol una mare és transmetre-li aquesta condició tan miserable al seu fill.
0: Hi existien realment vies de mobilitat social o d'alliberament?
1: Sí, comptàvem amb certes possibilitats laborals, ja ho hem comentat, que podien ser mà d'obra poc qualificada, però que també podien llogar-se per altres tasques. I, de fet, en alguns casos, en casos de propietaris doncs, que pertanyien a gremis o que eren professionals en algun ofici, doncs es podia donar el cas de que els ensenyessin a l'ofici.
0: Sí, sí, sí.
1: Però, clar, per les persones propietàries, això era una càrrega extra i una manutenció que no sempre interessava. Tampoc hi havia un esperit de germanor dins de la comunitat esclava, que era molt heterogènia, Per tant, eren molt difícils aquestes estratègies com de el que podríem dir ara un sindicar-se o defensar no els seus drets que no en tenien, sinó una mica les seves condicions. Era molt difícil això també.
0: Vale. I quin era el destí habitual dels esclaus?
1: Realment, el destí de les persones esclavitzades era ser consumides, en alguns casos fins a la mort. De fet, per exemple, tenim casos de donacions de persones esclavitzades a convents i monestirs amb la condició de que hi servissin de per vida. És a dir, aquí no hi havia la possibilitat de l'alliberament. I estem parlant de donacions a convents i monestirs, és a dir, dins de l'àmbit religiós que tant es preocupava per la manutenció i pel bon tracte dels esclaus. Sí que hi havia la possibilitat de la manumissió, de l'alliberament testamentari, però és entrar en casos particulars i no hem d'oblidar que una de les bases de la pràctica de l'esclavitud era el treball forçat. Per tant, aquest és l'objectiu final, aprofitar-se de la força de treball d'aquesta persona.
0: Molt bé, i així, molt breument, perquè també ens havíem preparat una bona aportació en això, tu quan has hagut d'investigar sobre el tema, quines fonts has utilitzat?
1: Doncs jo m'he fixat moltíssim en una sèrie de processos que són els processos de béns vacants de la Batllia General de Catalunya, no?, que gestionava el patrimoni reial al Principat de Catalunya. Aquest fons es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i és un fons molt interessant perquè, a diferència d'altres tipus de fons sobre esclavitud que parlen doncs, de noms, d'edats, de preus, hi falta la veu. I aquí a vegades trobem la veu de les persones esclavitzades.
0: Això és molt interessant.
1: És molt interessant, eh? I a més tracta d'un fet com és el procés de vent vacant, és a dir, quan una persona esclavitzada és trobada sense amo, en la majoria dels casos, per motiu d'una fuga.
0: De fet, ara has parlat de les fugues, no? Eren molt freqüents?
1: Podríem dir que sí, perquè, de fet, a Catalunya, al segle XV... es constitueix la guarda d'esclaus, que és una assegurança voluntària de propietaris d'esclaus que dura 10 anys. De fet, l'assegurança era la que s'encarregava de buscar a les persones esclavitzades que s'havien fugat, no? De donar-los de cerca i captura, no? Aquesta institució dura 10 anys perquè no es pot mantenir del volum de les fugues, és a dir, és operativament...
0: No dona d'ací, no?
1: No dona abast, i dura 10 anys, crec que dura de la dècada dels 20 a la dècada dels 30 del segle XV.
0: Déu-n'hi-do. I tota aquesta conflictivitat social, com la gestionaven les autoritats?
1: Clar, ja hem vist casos com el de la guarda d'esclaus, però realment hi havia una tensió pel que fa a les fugues, perquè comporta tota una sèrie de dinàmiques que van des de robatoris, enganys, implicar-hi altres persones, que ja veien que també estava molt regulat i que, per tant, podien ser còmplices d'aquestes fugues. I a l'ordenament jurídic al medieval ja es regula aquesta prevenció i actuació davant de les fugues. Es limita la seva mobilitat, assegurances perquè alguna persona s'encarregui de buscar la teva persona esclavitzada. Hi ha una preocupació que és patent a la fuga, més que cap altres formes de conflictivitat, que sí que poden ser més puntuals. I les recomanacions que es fan, principalment des de l'Església, són les del bateig, el bateig quan no eren cristianes, però ja hem vist que hi ha persones esclavitzades cristianes, també. El bon tracte i la manumissió ha arribat a cert punt de les persones esclavitzades. Aquestes recomanacions, però, xocaran amb l'ús que la majoria dels propietaris volien donar de les seves persones esclavitzades.
0: Un repte per acabar, sí? Tens 30 segons per explicar un exemple d'un cas real que tu hagis estudiat. Te'n deixo triar perquè n'havies portat com 15.
1: Sí, haurem de tallar.
0: Tu mateix.
1: Bé, doncs parlaré... Jo crec que és un cas que posa de manifest moltes coses de la que hem parlat, d'aquesta conflictivitat, no, d'aquest desig de venjança. Un esclau capturat a la costa de Castelló el 1606.
0: Vale.
1: Es diu un esclavo de les galeres de Nàpoles, és a dir, un esclau de galeres, dels pitjors
0: destins
1: que podies tenir.
0: Sí, sí, sí.
1: Donde habiéndose huido, hizo grandes crueldades en los cautivos cristianos y vino a correr a la costa de aquel reino, el de València, y que le han certificado que si por alguna vía se pudiera escapar, volverá con mayor vigor a ejecutar en los cautivos cristianos mayores crueldades en venganza de lo que allí ha padecido.
0: Brutal.
1: Aquest individu, anomenat el Zain, doncs aquí torna a aparèixer tant la por a la fuga com el, quan una persona ja està tan passada de voltes que diu, mira, jo si em fugo, la llibertat m'és igual. Jo em vull venjar.
0: Vale. Vols acabar la història?
1: Sí,
0: No tenim temps. Bueno, molt ràpid.
1: Sí, se'n diu, és tan astuto i mañoso que por mucho recato que se tenga con él, se puede temer que se sabrá librar de ellos. Y así, juzgo más acertado, enviarle a las minas de azogue por estar lejos del mar, lugares de moriscos, y que podrá estar allí con más seguridad, sin esperanza de volver jamás a su tierra.
0: Déu-n'hi-do. I amb aquesta història acabem molt ràpid. Sí. Ismael, moltíssimes gràcies
1: a
0: per
1: vosaltres.
0: Aquest programa. Adrià Tirado, gràcies per la teva feina. Us ha parlat Albert Abril, nosaltres us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el disc de Za i Perrate. Ja vam escoltar el single d'aquest disc que es deia Pregones i ara tenim el disc sencer des de fa unes poques setmanes. El disc es diu Holifanto, que és una paraula inventada d'un poema dadà, del dadaisme. I és que realment doncs, l'experimentació de Za més el risc que és capaç d'assumir Perrate amb el seu cante i ajuntar-los doncs, és una gran troballa. Za i Perrate, hem sentit aquesta milonga i ara Tomaseando.

Za i Perrate. És el disc Holy Phantom. Realment aquest Tomaseando doncs és especial. Però tot el disc, doncs, començant per aquell single que et dèiem abans que ja vam escoltar, el Pregones, doncs té aquesta atmosfera de l'experimentació més radical amb el cante més hondo. Za i Perrate. Perrate és un cantant nascut a Utrera i que és fill de família gitana i de cantants. El seu pare també era un cantaor, Perrate de Utrera, de qui ell també agafa el nom. De fet, ell es diu Tomás Fernández Soto. I Za són un duo de Barcelona que doncs, bueno, es fan dir els seus noms Spas Africa Ed i Papa Dupau, que de fet són els noms de Eddie Pou i Pau Rodríguez, que tenen ja una llarguíssima carrera en l'experimentació, això, més radical. I com a mostra encara d'aquest disc Holy Phantom, doncs una seguidilla MIDI, on el MIDI, aquesta tableta electrònica, doncs aplicada als teclats, té una importància capdalt, igual que el cante hondo, Za i Perrate.

la nostra descoberta aquestes setmanes, aquest grup de funk i de música disco que des de Maastricht a Holanda doncs estan fascinats pel que és el rock Thai de Tailàndia, el sud-est asiàtic, alhora també imatges i sons d'això, de la cultura japonesa i tailandesa en aquests discos d'un grup que es fan dir Yin Yin. Hem sentit un tema del seu tercer disc, ja tercer disc, Mount Matsu, i això, des d'Holanda, fascinats per la cultura oriental i alhora pel funk i el disco de les discoteques més radicals. Graven amb Glitter Beat i això, doncs, bé, és el que ens ha fet descobrir-los. Hem sentit aquest Takashashi Timing i ara Tokyo Disco, Yin Yin.

El nostre concert recomanat aquesta setmana és aquest, Eugenio Benato i la Taranta Power. Tindrà lloc un dilluns, però és gratuït. Un dilluns a 9:15 a la sala Paral·lel 62, Eugenio Benato i Taranta Power. Gràcies a l'Instituto Italiano de Cultura de Barcelona. Per què? Perquè aquest senyor, Eugenio Benato, és un cantautor italià, doncs, diguem-ne, important al seu país. Va ser un dels fundadors als anys 70 de la nova companyia di Canto Popolare, que va tornar a posar sobre la taula, a recuperar, doncs, cançons populars i sobretot en aquest gènere de la taranta. La setmana passada vam sentir com a novetat el disc de Maria Mazzotta, qui havia estat cantant del cancionere grecanico Salentino. Doncs bé, del coetanis d'aquell cancionere grecanico del seu primer moment, aquesta nova companyia di canto popolare. Actualment, Eugenio Benato, doncs la seva formació es diu tal com aquesta cançó, Taranta Power, i serà a Barcelona el 22 d'abril, dilluns, a la sala Paral·lel 62, gratis, que és fàcil de dir i més difícil de trobar. Després d'aquest Taranta Power del seu disc d'antologia de l'any 2016, Canzoni di Contrabando, aquest ritmo di contrabando. Eugenio Benato a Barcelona. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Eugenio Benato a Barcelona, Paral·lel 62, dilluns dia 22 d'abril, gratis. I ara volem tenir un record pels 84 anys, l'aniversari de 84 anys d'un músic imprescindible, Herbie Hancock. Als anys 60 va acompanyar amb el seu teclat, amb el seu piano i els seus teclats, Miles Davis, en el moment de major efervescència creativa també de Miles Davis. Herbie Hancock, que després doncs ha jugat amb tots els gèneres de la música, partint sempre des del jazz i la improvisació, però que ha jugat amb el funk, que ha jugat amb tot, amb tots els gèneres del jazz, des del bebop en endavant. I que nosaltres escollim un tema del disc Future Shock, un disc que ja té 50 anys i que hi havia aquest Rock It, un dels seus temes de funk més coneguts. Herbie Hancock acaba de fer 84 anys.

0: Herbie Hancock acaba de fer 84 anys. Aquest disc Future Shock, d'on surt aquest tema Rocket, acaba de fer 40 i no 50. Bé, en tot cas, aquest programa que ja s'acaba, aquest Mixtures, que sense voler ens ha sortit una mica marciano i en el qual doncs l'experimentació de Za, el risc de Perrate, el funk de Yin Yin, Eugenio Benato a part, doncs l'experimentació de Herbie Hancock fa 40 anys, doncs bé, mereix que l'acabem amb una de les últimes aparicions d'aquesta veu de Perrate, la que fa en l'últim disc de Califato 3x4, Esclavo de Libertà. Tema increïble, El Labone, Califato 3x4 i Perrate per acabar el Mixtures. Gràcies i fins la setmana que ve.
1: Al infierno que te vaya y al infierno voy con

0: Ai, que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també quatre cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, amb Rhythm & Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda, escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella peli, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El Guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a la llista, a les llistes d'èxits l'any 67 quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament i no... Són noms, estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és d'esmentar, és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown. Sí, us sona, veritat? Una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió, la Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final a separar, però vaja, va patir maltractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. I què diu la lletra? Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les ones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oi, quin rotllo s'ha apagat avui de música. És que saps
1: Escolta'm.
0: Que... Digue'm.
1: No, perdona, ja, que jo què haig de dir després de tot això? Ja apagueu i me'n vaig? És fantàstic, aquesta entradeta.
0: No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és o mar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, mira, va, doncs parlem de música. Ja està.
1: Saps que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxes, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
0: Sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de pernes per la muntanya. Això
1: doncs sí, absolutament.
0: Sort,
1: I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
0: Però tu tires més cap a la muntanya, se't veus més, no?
1: Sí,
0: més
1: jo sense la sense muntanya no podria viure, això ho haig de reconèixer. Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per Vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
0: Sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
1: Doncs va, som-hi, i és que si volem anar als bressols de l'excursionisme ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, un moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni, a veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores i que ha perdurat fins avui dia va ser les associacions, gran cosa que han fet d'aquest país. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu com els de Josep Fite, Àngel Guimarà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, van acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu Català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies, i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera o un asa per fer l'aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
0: Uau! Jo crec que, Enric, que hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, I les hauríem de publicar o editar.
1: Un podcast.
0: Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes en el que portem d'obert per vacances, perquè sempre ens il·lustra sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes, que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? La pots llegir, és com qui llegeix teatre.
1: Correcte.
0: No? Qui llegeix guies sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
1: És així.
0: Si està ben feta, t'ho explica tot.
1: I tant, i en un segle i escaig inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palau Tordera que ja no existeix, imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I sabem per què?
1: Doncs no. Mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No et dic per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals
0: d'estiu. A cada entradeta que fas també et dono feina, també t'ho dic.
1: Així m'agrada.
0: Déu-n'hi-do. No, perquè és curiós, no?, que desaparegui una població. Bé, curiós.
1: Sí, a vegades se n'han sumat de noves, sempre que es diu Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però sí, buscarem, indagarem, i això, vinga, en el tema del dia, sabem que hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, obert vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
0: Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
1: Sí, tant que sí. Fins ara,
0: Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per vacances, ara us les expliquem en forma de sumari.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un altre, un parell de podcast més, el de l'Eclipsi i el de Jardineria. I també en la connexió, que un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes pulseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'Obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
3: Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com a l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula. A dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt. Uf. I també s'hi veu part de l'escenografia, com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'han instal·lat una tarima, en aquest cas, d'estètica medieval. També les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. El rodatge, en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts, i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar. I, de fet, estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
4: Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estem fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui, i hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
3: De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tant.
0: Déu-n'hi-do. Enredados Tangled, de la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Saïd, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí per terres tarragonines i van causar sensació. Però, saps què va passar? Va, t'ho explico, va, perquè ja que comencem amb una notícia divertida. Home. Doncs una mica el comentari, parlant amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis, t'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat, va ser molt divertit.
3: Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia, o sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
0: Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
3: Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones, eh?
0: Molt bé. Doncs vinga, les veureu de tots colors, eh? Mare de Déu. Disney gravant Rapunzel a Girona. Vinga, ens posem una mica més seriosos i parlem ara d'una iniciativa, una notícia que ens du cap a Salt.
3: Doncs sí, Salt presenta el projecte del Pla de Barris, que en aquest cas busca transformar el sector centre, també el veïnat, amb inversions de 25 milions d'euros. La proposta engloba 47 actuacions concretes, entre les quals, per exemple, la creació de dos centres cívics o també de l'Escola de Segones Oportunitats.
0: Mm-hmm. Parlem ara de l'Escala, no? Posa en marxa una nova potabilitzadora?
3: Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
0: Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Saïd Esbai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista, eh?
3: Fins ara.
0: Fins ara. La propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Esclafit a l'Hospitalet.
5: Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergències, Juli Escrig, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja, i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
6: El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim, doncs, tots els serveis preparats, però aquest, diguem, que ha sigut un servei excepcional que no es dona habitualment, per sort, però que les conseqüències les podeu veure. I crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
5: Les tasques dels bombers han consistit a tallar arbres i branques amb risc de caiguda i a sanejar façanes i teulades per evitar despreniments que poguessin ferir vianants. Es preveu que avui al matí ja estigui la zona recuperada, ja que els bombers i les brigades municipals estan treballant per condicionar les zones afectades.
0: I encara una notícia que ens va parlar d'un nom propi. Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
5: Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern que coincideix amb l'equador de la legislatura i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
0: Recordeu que vam parlar fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
5: Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
0: Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies, Núria.
0: A Lleida, 1-1, saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra que van detenir aquest dilluns un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la dona de 75 anys de Soses, notícia que també vam donar.
7: Correcte, que els explicava ahir. Segons va informar la policia, l'home va ser detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'ahir dilluns. Els fets, recordem, haurien passat dissabte al vespre després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta en un possible crim que es manté sota secret de sumari. De fet, referent a aquest mateix tema, avui el diari Segre publica en portada que la principal línia d'investigació és que l'home hauria atropellat la víctima i en lloc d'auxiliar-la l'hauria rematat i n'hauria amagat el cos. Arran del succés, el consistori, també recordem, va decretar 3 dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci.
0: I en un altre ordre totalment diferent de coses, us expliquem que dos ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i n'ha ferit un vedell a la zona de Bonavé.
7: Va ser aquest dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Els propietaris d'aquests mateixos animals van denunciar l'atac a la muntanya d'Isil, al vall de la Roca Blanca, i els agents rurals es van personar al lloc dels fets per aixecar l'acte. Els afectats per les pèrdues atribueixen l'atac a un os per les característiques de la ferida i per la desaparició d'alguns animals, mentre que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detectin que l'animal es troba a la zona i ha tocat el bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alta Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles a tocar de la granja.
0: I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
7: Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la 70ena de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultius com la vinya. Ho explicava així Ramon Boleda, productor de festuc.
8: Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara tornen a venir per veure si es tornen a reiniciar.
7: La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo i va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
0: Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
7: Vinga,
0: com es,
7: a paraula.
0: Com es produeixen els pistatxos, que no tinc massa. Jo ja els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho
7: Fantàstic.
0: Apuntem. Molt bé. Quim Gasó, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
7: Adéu, gràcies.
0: Marina Pérez, bon dia.
9: Bon dia.
0: Seguim parlant de cuina. Quart Congrés Català de Cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
9: Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa ha anunciat l'inici del camí al Quart Congrés de Cuina Catalana, que se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. Donarà continuïtat al llegat dels tres congressos anteriors, reunirà representants de tota la cadena gastronòmica amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la, projectar-la cap al futur.
10: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país. Des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del pla d'acció de la cuina catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
9: Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
0: I ahir dèiem, ahir de fet es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels 2 dies del concurs de Castells. Tenim ja número guanyador?
9: Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
0: Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
9: Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 dies.
0: No us encanteu, eh?
9: No, això després, si no, ens tocaran altres ja.
0: Molt bé. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat.
2: Per vacances.

0: En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben a final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2025. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos d'aliments i alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
2: Bon dia a tothom.
1: Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del Banc dels Aliments i com han canviat els perfils?
2: Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Mm. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques. La gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat. Vull dir, hi ha feines que la gent no assegurava. Ens trobem també en trencaments familiars, vull dir, quan una parella es trenca tan malament ho passa, o que es queda sol amb les criatures, com el que ha de mantenir també aquestes criatures, no? Addiccions, discapacitats, són múltiples i molt variades la gent que ho necessita.
1: Treballar ja no protegeix de la pobresa?
2: No, avui dia, per desgràcia, no ho protegeix, perquè hi ha salaris que són molt precaris, aquesta és la realitat. A veure, jo quan sento tanta gent que es queixa de que no troben gent per treballar, penso quins salaris es paguen que la gent no vulgui treballar, no? Perquè crec que tothom vol treballar, necessita treballar, ja, primer per l'econòmic i segon per un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos, hem de dir que per desgràcia se sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
1: És que clar, vosaltres des del banc dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant, o hi entra en l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat, sí. Fins i tot... Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà de menjar?
2: Bueno, hem de dir que nosaltres a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats, i aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i diu, pues tenim tants beneficiaris, i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions, i nosaltres el que donem ho donem a les entitats, són elles que reparteixen cada beneficiari.
1: De fet, amb les dades que hem pogut recollir, també comenteu que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes i una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. Clar, és que estem parlant d'un problema estructural, no conjuntural.
2: No, bueno, aquestes són dades que les traguem dels estudis que es fan, doncs, en tot, i no només Catalunya, en tot l'estat espanyol i en Europa. Són dades que es treuen d'estudis, de grans estudis que s'han fet sobre com viu actualment la societat.
1: Afirmeu també que la pobresa alimentària, de fet, és només la punta de l'iceberg.
2: Bueno, perquè és clar, la pobresa alimentària surt, és el que aflora, però sota hi ha tots aquests problemes que hem comentat, no? Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors això què aflora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja, perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia, el treballar no t'assegura una alimentació digna. O sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
1: Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist un retrocés en alguns productes?
2: Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall de xòpet. No?
1: Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural, la pregunta és, hi ha tants fronts oberts, ara mateix oberts, en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
2: Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem, coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el gran recapte. Perquè, sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dos bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
1: Ara ho has comentat, el gran recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
2: Sí.
1: Si no m'equivoco, el gran recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
2: Sí, va haver-hi un augment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència, actua molt ràpidament. Ens van trobar pel Covid, ens van trobar per la Dana, ens van trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò de que és cada dia i que no es veu, que no es veu perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí que ni ho notes. Llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que necessitem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors en un moment el gran recapte la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el gran recapte i ja hem recollit. El que es recull pel gran recapte s'acaba en un mes, dos.
1: Creus que s'hauria de replantejar el gran recapte?
2: Sí, s'ha de replantejar, perquè ha canviat, tota la societat està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya, i després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola d'Aliments, perquè el gran recapte va tenir èxit en el seu moment. És algo que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
1: I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
2: Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que és benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
1: Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
2: és molt difícil, perquè, a veure, jo penso que si ens costa organitzar tot el banc, no, que hi ha molta problemàtica, penso en organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o de com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil, però si des de llavors s'ha d'invertir més, jo crec que s'ha de fer un anàlisi profund de com està la societat, s'han de concretar accions, i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més, a veure, és que no en sortirà la paraula correcta, control, és que control tampoc m'agrada la paraula control, no? És una mica dura, però sí com es fan les ajudes.
0: Una mica de supervisió, potser.
2: S'ha de controlar una mica. Supervisió, exacte. La paraula exacta és supervisió, per controlar tot això de les sismes.
0: Fa una mica, deixeu-me preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del Gran Recapte en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu, i he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil, és que tenim una tasca feixuga entre mans.
2: Bueno, avui dia hem de dir que en el Gran Recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, hi ha cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents de caducitats, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte. I amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament, hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha, per sort, cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. En quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1, perdoneu, que a partir de l'1 d'abril, que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves. I això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho, perquè no ens volem convertir en un abocador. Vull dir, sí, estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
0: Ah, perquè si no destines encara més recursos a fer la, no?, a fer la tria.
2: Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però després implica molta més feina. I volia dir que hem de pensar que l'empresa cada vegada que ens dona alguna cosa no és només que ser un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
1: Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre... Al final estem a l'estiu, ara mateix, i no sé si és... per a vosaltres o per a les famílies, sobretot? Vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil?
2: No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen el banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Vull dir, continuem donant el que la gent... el que podem i el que la gent... necessita, pues, clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres, amb una família, no li solventem tota l'alimentació de tot l'any. Els ajudem.
1: Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
2: Doncs mira, fent donacions. Ara, donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica. Vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes... i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten. Tant el magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar, ara per això que he dit, no? Les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment. Però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. I llavors l'edat mitja de voluntaris del banc és bastant alta i hi ha d'haver-hi un relleu. Clar. Hi ha d'haver-hi un relleu i jo estic promovent que la gent jove s'apunti. Hi ha una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que en vingui un dia a la setmana. Si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc... s'ha de fer molta gestió. Són molt els departaments que treballem al banc,
1: Doncs, escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris, també, sobretot per la feina que feu. Carme Casaoberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
2: Vale, gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, companyes de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
1: Una abraçada.
3: Aquest estiu, obert per vacances. Escolta't a la teva ràdio local.
0: I ara, des d'on a la Torre, arriba el primer podcast del dia. Una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori.

0: Mònica Socies.
1: L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no acaben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
2: Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava.

0: desgràcies i la mort amb fils invisibles.
1: Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures el gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
0: A les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaren espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre sarraïns, es troba l'inquietant forat de Sant Tou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Sant Tou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica fins que a principis del segle XX, mossèn Norbert Font, geòleg pioner de l'espeleologia, cercador de mamuts, divulgador de la ciutat encantada de Conca, es disposà a escorcollar-lo davant una gran gernació de pagesos tamorencs. Tanta era la temença que provocava la boca negra de Sant Tou que el científic esperà que els camperols haguessin segat el blat per baixar-hi. La darrera vegada que s'havia intentat explorar l'avenc, deien que havia sortit una forta granissada de l'interior. Si es repetia el fenomen, podia fer malbé la collita. Mossèn Font davallà la gola amb un martell d'espeleòleg, un telèfon de comunicacions, un casc de bomber i una ampolla de rom. Abans de perdre's a la fosca, va fer el senyal de la creu i exorcitzar el cau.
1: I trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la font de la joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua, sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als varals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà. Territori Lectura. Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
2: Col·laboració especial Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.

0: I continuem avançant en aquest obert per vacances. Ara us parlarem d'alimentació i salut. Segur que us sona aquesta situació. Cada vegada sentim parlar més d'intoleràncies, sensibilitats alimentàries, problemes digestius, dietes antiinflamatòries o aliments que ens provoquen malestar sense saber ben bé per què. Però què hi ha de cert en tot això? És una qüestió de moda o realment alguna cosa està canviant en la nostra manera de menjar i de viure? Avui en volem parlar amb una professional que ens ajudarà a aclarir dubtes. Anem, doncs, fins a Constantí. Allà ens espera la nostra companya, Noelia Silvero. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia, Núria.
0: Doncs, molt ben acompanyada, no? Amb una col·laboradora vostra.
1: Sí, ella és una col·laboradora de Constantí Ràdio, el programa Alimentació i Salut. Parlarem amb ella d'un tema que desperta molt interès, perquè qui més qui menys coneix algú que ha eliminat el gluten, la lactosa o algun altre aliment de la seva dieta, per ajudar-nos, com dèiem, a entendre millor què hi ha darrere de totes aquestes tendències i problemes digestius. Ens acompanya la nutricionista Stephanie Chávez. Stephanie, molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bon dia, Noé. Molt bon dia, Núria. Me siento súper feliz de poder darles mucha información sobre el sistema digestivo.
1: Stephanie, sembla que cada vegada hi ha més persones que tenen algun tipus d'intolerància o molèstia digestiva. És realment així o ara simplement se'n parla més i es diagnostica millor?
2: Pues es la combinación de ambas cosas. Por otro lado, la

0: És inevitable escoltar-los, ja t'ho diré, i que et vinguin imatges de platja, de mar. Enric Rubio, estàs d'acord o què?
1: Absolutament, no puc estar més d'acord, i més amb aquesta cançó. Haig de dir que és la cançó preferida de la meva mare, aquesta.
0: Oh, té molt bon gust la teva mare, doncs, eh?
1: Home,
0: molt bé, molt bé, molt bé.
1: Mira, de fet,
0: bonica.
1: T'haig de dir que és qui m'ha fet descobrir les platges de Menorca.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, molt bé. Aquesta cançó perfecta per allà.
0: Ai, platges, si és per l'Enric, les de Menorca, però la muntanya també li tira molt, i és que estem allí, no?, triant entre platja i muntanya. L'història que has fet per l'Insta, apareixes tu amb una bicicleta?
1: És xula, aquella
0: pot,
1: zona.
0: Es pot dir on és, més o menys, o què?
1: Mira, ho acotaré una mica, dient que és Ripollès.
0: Ja està, no cal que ens diguis més, perquè és el raconet, ara no anem tots cap allà a trobar l'Enric.
1: Ah, exacte,
0: que
1: exacte.
0: El rotllo.
1: No, però segur que la gent que conegui el Ripollès sabrà ubicar sí. Això, i és una excursió molt, molt xula, per fer peu o en bicicleta, sí.
0: És el teu lloc de pensar?
1: No, però cada cop més. La zona sí, aquest lloc concretament no, és un dels llocs que m'agraden, però sí, la zona és un lloc realment poc massificat i fantàstic.
0: És que va bé això, d'anar al mar o a la muntanya, no? A la natura, com deies tu.
1: Natura, pensant. I tant que sí.
0: I els oients què diuen?
1: Doncs mira, els oients realment estan... T'haig de dir que tiren molt cap a la muntanya, eh? Però,
0: mira, és que ets un influencer, de veritat t'ho dic.
1: Com a àudios tenim un de cada, tenim com sempre la Pilar d'Espinadell i tenim també després doncs, a la Núria Lázaro. Escoltem primer la Pilar, que escombro cap a casa, ja veuràs.
2: Hola, Uber per vacances. Avui caminant per aquí la zona del Costa Bona i muntanya. Muntanya, sobretot a l'estiu. I la platja a l'hivern.
0: Ah.
2: I platges de muntanya, que dic jo. Les que tenen roques, penya-segats, això.
1: Ja ho veus.
0: Molt bé. La Pilar ara... és oient de sempre, no? De sempre d'aquestes dues setmanes que portem.
1: Exacte, des del primer dia fan sí. Número 1, des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tenim una forta contraposició perquè tenim l'altre extrem ara, també. Ai. Ja et dic, la Núria Lázaro crec que no tira gaire cap a muntanya, ja veuràs.
3: Sempre.
1: Refirmant.
3: Més de mar que de muntanya. Prefilaria més prim i diria més d'aigua que de muntanya, i això sigui piscina o sigui mar. I a més, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Gaspatxo, doncs amb un gaspatxo ben fresquet.
1: Home, Núria, abans piscina que muntanya, això no sé si comprar-t'ho, Mar, sí, però home, la piscina parlant de tota muntanya, no.
0: No, jo tampoc no estaríem d'acord, no, però és d'aigua, és un peixet,
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Tot i que, mira, de fet ens diuen l'Eric de Conesa, ens diu, les dues sempre, cales amagades on s'hi arribi caminant i cims i valls prou freqüentats. Veiem que la nostra audiència cada cop està buscant fugir una mica del turisme desenfrenat i anar a buscar aquests petits tresors que té el nostre país, no?
0: Sí.
1: I on no tens per què creuar-te en 52 persones cada dia.
0: Sí, està tot molt massificat, però tot és difícil ja trobar un espai.
1: Sí. I tant. Però mira, si ho fem com diu la Míriam Oliva, d'aquí Sant Pere a Vilamajor, propet de casa nostra, pot ser que trobem poca gent. I cada cop hi ha més gent que pensa així, i és que diu, muntanya a l'estiu, mar a l'hivern.
0: Molt bé.
1: I jo ja vaig dir l'altre dia que l'hivern, el mar a l'hivern és preciós, de color i tot,
0: Sí.
1: Ara, no sé si tu t'hi banyes quan l'aigua està ben freda.
0: No, és que li tinc molt de respecte. I fins i tot de nit, ostres, tampoc no, perquè li tinc respecte.
1: Fa cosa,
0: Fa cosa.
1: A mi m'agrada, però fa cosa, sí.
0: Sí,
1: que dius, ostres, vaig nedant i no sé cap a on, gairebé.
0: Mira, em faré una proposta aquest estiu, que és que, ja que no faig vacances, que estic aquí amb vosaltres, un dia a la nit em banyaré al mar, va. I després t'ho explicaré.
1: Volem aquesta història. Oi tant que sí, oi tant que sí.
0: Serà fantàstic, una cosa extraordinària mai feta, mai vista.
1: L'any que ve ho hem de fer per televisió, això també.
0: Els meus tècnics estan rient, se n'estan rient de mi.
1: S'apunten, sé que vindran. En Joan segur que s'hi apunta.
0: Vinga. Doncs ja està, Enric, segueix la pregunta oberta, això sí, i teniu temps encara de contestar fins a que en tanquem programa, d'acord? Mar o muntanya?
1: Mar o muntanya. Esperem tots els vostres àudios per al número de WhatsApp que trobareu a Obert Vacances, al perfil d'Instagram, o contestant el mateix reel.
0: Molt bé. Enric, fins ara mateix.
1: A reveure, fins ara.
0: Natura, en definitiva, la gran aliada que tenim a l'estiu per desintoxicar-nos. Bé, com deia l'Enric, no només a l'estiu, també hauríem de gaudir-la tot l'hivern, no? Fins i tot amb més tranquil·litat. La pregunta que tirem avui per xarxes és: mar o muntanya, què preferiu? I des de Cugat Mèdia sembla que ho tenen molt clar. Escoltem, si no, aquest reportatge que ha preparat el company de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Arriba l'estiu, vacances, temps lliure i ganes de fer coses a la natura. I què sou, de mar o de muntanya?
5: A mi personalment el que més m'agrada és el mar. I el mar m'agrada sempre, m'agrada l'hivern, m'agrada l'estiu, perquè em dona pau, em dona calma, m'encanten els colors, l'olor que fa. Sempre triaré el mar.
6: M'agrada més la muntanya, sobretot doncs, per la temperatura, que és més agradable durant tot l'any. També perquè em dona o m'ofereix més tranquil·litat que no pas a la platja.
7: Al mar, però també de vegades a l'hivern m'agrada la muntanya perquè vaig a esquiar i també m'agrada la muntanya a l'estiu perquè em faig excursions, però prefereixo al mar.
8: M'agraden les dues, cadascuna té el seu. Pues normalment anem a Montserrat o anem a la Mola, perquè estem per aquí proper, la ruta és coneguda i a més són precioses, així que per aquí ens solem moure.
9: A veure, la tria entre mar i muntanya és molt complicada, perquè m'agraden les dues. Sí que és veritat que si m'he de quedar amb una em quedo amb el mar, per tot el que m'aporta la platja, aquells horitzons, les onades, tot això m'encanta, tant a l'hivern com a l'estiu. Però sí que és veritat que reconec que la muntanya dona moltes més possibilitats, des d'excursions, esquiades, activitats d'aventura, que t'ho pots passar molt bé, tens moltes més possibilitats.
10: Muntanya, per la sensació de llibertat, per les vistes, pels paisatges, per estar sol en un entorn espectacular.
4: Ja veig que hi ha una mica de tot, però avui mirarem cap al verd, anem cap a la muntanya, i si som a Sant Cugat, què millor que anar a Collserola, oi? Oi?
11: Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb Interior, decretarem el tancament del radi de 6 quilòmetres del focus on s'han produït els positius de pesta porcina africana i no es podran fer activitats de lleure, d'oci, d'activitats esportives, no es podrà fer caça ni treballs forestals, per tal d'evitar la propagació del focus. Restricció de les activitats d'oci també, les d'ocis organitzades, d'activitats de caça, treballs forestals i també queden restringides les activitats al Parc Natural de Collserola.
4: Des de finals de novembre que no podem trepitjar Collserola, però no patiu, que portem recomanacions per poder gaudir de la natura sense haver d'anar massa lluny.

0: i les portem de la mà d'un autèntic expert. Sergi Solivelles és instructor de marxa nòrdica.
1: La veritat és que tenim moltes alternatives. No hi ha mal que per bé no venga, perquè la peste porcina ens ha putejat. Però teniu moltes rutes molt elaborades a Sant Cugat, i és totes les muntanyes del Baix Llobregat, a la banda dreta del Parc Agrari del Llobregat, del riu. Teniu des de Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Gelida, Vallirana, tot això. Teniu moltíssimes rutes, Sant Boi fins i tot. Teniu moltes rutes per allà, llocs maquíssims que no us imaginaríeu mai que això existeix per aquí, a 20-25 minuts de cotxe a Sant Cugat. Llavors també teniu tot el que és Sant Llorenç del Mont Lubac, que això és una passada, que ja són 30-35 minuts de cotxe. I si no, teniu tot el que és Serra Marina, aquí al costat del Nus de la Trinitat, Santa Coloma, deixeu el cotxe a Santa Coloma, i teniu milions de rutes per fer i coses maquíssimes. O sigui que jo que porto ja portem tancats des del novembre, ho noto faltar perquè m'estimo molt Collserola i fa molts programes a la tele de Collserola i tal, però amb tots els grups que porto tampoc ho notem molt a faltar, perquè vas descobrint rutes noves, senders i punts d'interès nous, que també va bé descansar una mica a Collserola, perquè ja ens els coneixem molt.
0: Però aquestes rutes què? Les pot fer tothom o són només per a cames expertes?
1: Doncs la veritat és que estan obertes a tothom i són molt fàcils, és nivell fàcil, fàcil, fàcil. Sí que és veritat que si la gent ha d'entendre que això és muntanya, i pot haver-hi algun senderet, alguna trialera, alguna pujadeta, però això és perquè és la muntanya. Si vols fer coses més exigents, també les tens. Si vols fer coses més planetes, més planetes, però alguna pujadeta et vindrà, clar, però bueno, ho pot fer tothom, eh? Jo els diria, depèn d'on deixen el cotxe, perquè això són, per exemple, Serra Marina és parc natural també, i està protegit, encadenats i tot això, depèn on deixes el cotxe, doncs has de caminar més o menys per anar al punt d'interès que vols. Per exemple, si vols anar al poblat ibèric del Puig Castellà, que és molt recomanable, clar, hi ha una pujadeta. Bueno, són pistes forestals amples, però no deixa de ser pujada fins al poblat ibèric. Llavors, és molt fàcil. Hi ha gent que està molt en forma, gent que menys, gent que no ha caminat mai en subida, doncs aquesta sí costarà més. Però per un general, són fàcils, simplement que o et canses més o et canses menys, depenent de la tirada de quilometratges que vulguis fer i del que vulguis anar a veure.
0: I què no ens podem perdre? Sergi, digue'm alguna ruta imprescindible.
1: Serra Marina, jo ho recomano. El poblat ibèric de... Bé, és que no ho suc, a veure, no t'ho acabaràs. Poblat ibèric del Puig Castellà, recomanable 100%, i Sant Jeroni de la Murtra, que és un monestir que és, vamos, si vas a Serra Marina i no el veus, la cagues. A part, hi ha aqueductes pel voltant, diferents ermites, Sant Onofre, Sant Cebrià, totes aquestes és molt recomanable. Això és Serra Marina, la creu de Montigalà, tot això, ja són rutes d'uns 13 quilòmetres i tal. Si vols anar a la Cartoixa de Montalegre, ja se'n va 21 quilòmetres. Hi ha un altre poblat ibèric de les Maleses, que bueno, tot això és assequible per la gent que camina, que està basada a caminar, i si no estàs tan basat a caminar, doncs et quedes amb el poblat ibèric, que està més a la vora i tot això, i fas una circular matinal. Sí que és veritat que fa molta calor a Serra Marina, i ara potser, si no surts d'hora o molt a la tarda, la gent que no aguanti la calor, millor que no vagi per allà. I rutes de... Una ruta, per exemple, que és molt maca i és molt fàcil i que la gent estarà fresqueta, és aquí a Pallejà anar a veure la Font de les Rovires. Aquí hi ha un salt d'aigua, hi ha una zona de pícnic barrejant l'aigua, pots emportar-te un pica-pica i s'està molt frondós i és molt maco i és molt fàcil. Això per la gent que camina poc i diu, vull passar un matí pues, en contacte amb l'aigua i una passejadeta, doncs pues, Font de les Rovires.
0: I si no volem anar massa lluny, podem fer un autèntic truc entre Sant Cugat i Rubí, i tenim la Riera dels Alous, que també val la pena.
1: Sí que és veritat que més cap a la vora de l'estany, quan fas tota la passejadeta, diguéssim, des del, pel torrent del Salou, des de l'estany, diguéssim, cap a la zona de la meitat, direcció Rubí, direcció Can Oriol, hi ha una zona que passes com per... com, és el torrent de Salous, però com una zona de riera que a vegades, molt a la vora de la font del Salous, no és maco perquè passes pel costat de la riera que està una mica bruta, però una vegada passes aquest tros ja és molt maco en direcció al parc de Can Oriol, i aquí ja és més frondós, la gent podrà anar a veure diferents escultures que han fet un acte vandàlic i les han tallat, però bueno, hi ha una història això amb un escultor que feia les escultures d'aquí. Si busqueu documentació ja us sortirà i podeu anar-les mirant, i aquesta la teniu aquí a tocar de Sant Cugat.

0: No, no t'ho acabaràs, deia la convidat, el Sergi Solivelles. Li explicava al Sergio Morales el contacte al nostre company de Cugata Mèdia. És un reportatge que ens duia avui directament cap a la muntanya. No ens acabarem, les rutes que hi ha per allà a prop i, de fet, per tot Catalunya. Vinga, va, que parlant de rutes, nosaltres marxem cap a Altafulla.
1: Obert per vacances.

0: L'estiu és sinònim de festes majors, festivals, grans concentracions de persones, espais en definitiva de convivència i de diversió, però que malauradament també han posat damunt la taula la necessitat de continuar treballant per prevenir les violències masclistes que a vegades es produeixen, per garantir que les dones puguin gaudir de l'espai públic amb llibertat i seguretat. En aquest sentit, avui coneixerem una iniciativa que ja està despertant l'interès de nombrosos ajuntaments d'arreu de Catalunya. Es tracta d'un sistema de seguretat feminista integrat en objectes quotidians, com ara un lligacues o una pulsera. Per parlar-ne, saludem com cada dia en aquesta hora el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, ho has explicat molt bé. Mira, ara hauríem de ser al taller de Niu, però hem hagut de sortir del taller perquè no teníem cobertura per la unitat mòbil, però vaja, no passa res. Després farem unes fotografies i si les podem compartir a les xarxes socials, tothom es farà una idea d'on treballa aquesta empresa que es dedica a l'artesania, tèxtil, també al disseny i a la innovació. És aquí on neixen productes com els que tu ara comentaves, sempre amb aquesta mirada de proximitat, sostenibilitat i compromís social. Però, aquests darrers mesos, Niu ha fet un pas més amb el desenvolupament de NiuClick. Tu no has sentit mai a parlar?
0: No, la veritat que no, NiuClick, no.
1: Mira, doncs, és un sistema de seguretat feminista que s'integra, ho deies ara bé, en un lligacues, en una polsera o en altres objectes, i que gràcies a la tecnologia NFC permet enviar una alerta SOS amb la ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat de descarregar cap aplicació ni registrar dades personals. I alguns ajuntaments ja l'han incorporat als seus punts lila i d'altres preparen el seu desplegament durant les festes majors. Mira, ens acompanya la Noemí Ferret, que és la artesana i dissenyadora responsable de Niu, que de ben segur que ens en donarà molts més detalls. Noemí, bon dia i gràcies per rebre'ns al teu taller.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Comencem pel principi. Com neix NiuClick? En quin moment detecteu que hi ha una necessitat que encara no tenia una resposta senzilla?
2: Doncs bé, neix del treball a Àrees d'Igualtat durant 5 anys, d'un treball sostingut, colze a colze, amb tècniques i regidores, i de veure què podíem oferir per cobrir uns buits o donar un servei, no?, en aquesta necessitat de donar materials als punts liles per sensibilitzar i visibilitzar. I arrel d'això vèiem que hi havia molts materials, doncs, que visibilitzaven molt bé o que eren útils, no?, com ara tapagots o làngars, polseres. Tots aquests materials, sens dubte, són necessaris per sensibilitzar i han de tenir presència, però pensàvem que calia alguna cosa que anés una miqueta més enllà, que donés un servei a tota una sèrie de situacions còmodes i les persones usuàries, majoritàriament dones, haguessin a demanar ajuda o acompanyades. I bé, vam tenir la idea i vam estar treballant tot l'any passat, mirant de quina manera tècnica es podia fer que fos assumible el producte final, el format físic per uns ajuntaments, i bé, el febrer ja ho teníem tastat i ha sortit al carrer.
1: Diuen que les millors idees són aquelles que semblen evidents quan les veu. Com és aquell moment en què penses, i si aquesta tecnologia l'integrem en un objecte que molta gent porta a sobre? Com va anar això?
2: Doncs és molt motivador, de fet és el més divertit, no?, de la feina que fem, que és crear i crear una cosa que no existia, no? I des que tens la idea fins a veure si és viable i és factible tècnicament fer-la, doncs passes per molts moments de muntanya russa, en el que moments en què creus que no serà possible i moments en què creus que és, i des de la idea inicial final canvis. És un projecte viu.
1: Núria, et sembla que anem a la part pràctica? Sí. Expliquem com funciona aquest lligacues?
0: Sí, i mentrestant moveu-vos una miqueta perquè tenim algun problema de cobertura, eh? No sé si esteu en un lloc molt tancat.
1: Sí?
0: Que heu sortit del taller.
1: Ai,
0: sí. Doncs, a vegades sembla...
1: Sort que hem sortit del taller.
0: A vegades fa el robot, que queda
1: doncs
0: xulo,
1: mira,
0: queda bonic, però vaja.
1: No pateixis.
0: Perdem.
1: Sí. No, ara no toca, no toca tampoc això. Ens mourem una mica. Sortim. Tot a l'exterior. I mentrestant l'Enemi ens explica com funciona a la pràctica aquest lligacues o aquesta pulsera.
2: Doncs bé, el funcionament és molt senzill, era una cosa que volíem que fos molt intuïtiu i molt ràpid. Simplement quan la persona rep a la pulsera, el lligacues, el format que l'Ajuntament hagi triat, ha d'acostar el mòbil desbloquejat i configurar-lo amb un telèfon de contacte de la persona que ella triï, i es desa la informació al mòbil d'aquella persona. Aquesta informació no es comparteix enlloc, ni amb l'Ajuntament, ni amb naltros com a empresa, és completament privat. Un cop ja queda configurat, això te n'oblides, tu portes la pulsera, i si mai cal, només cal tornar a acostar el mòbil desbloquejat, et surt un botó gran que posa SOS, cliques aquí i envies via WhatsApp el missatge.
1: Això és molt més ràpid que trucar al 112, per exemple.
2: Sí, és molt més ràpid. Des del 112 també et pots trucar des de la web que se t'obre, si vols, però és per alertar de situacions diferents a les que trucaries a un 112. A un 112 trucaries d'una agressió imminent o d'una situació que és òbvia. El sistema és per posar la xarxa efectiva al centre, per sentir-te acompanyada i que intervinguin de la manera que considerin, per situacions diferents, més intermitges, però igualment d'intranquil·litat.
1: Aquesta tecnologia, NFC, ara potser agafem algú a peu canviat, i de fet, sense anar més lluny, jo abans de preparar-me l'entrevista tampoc no en tenia gaire idea de què es tractava. És la que fem servir, per exemple, Núria, a l'hora amb el mòbil. No sé si tu això ho fas, d'acostar el mòbil en els terminals de venda.
0: Sí, és aquesta sense contacte, no? Sí, per pagar amb el mòbil, tal qual.
2: Sí, exacte, és això. És simplement acostant el mòbil, si és un Android és per la zona de la càmera, si és un iPhone per la zona superior, i és molt sensible, i en seguida s'obre la pàgina que nosaltres hem creat per cada ajuntament i amb la qual està configurat la pulsera.
1: Quins resultats heu obtingut fins ara per part d'aquella gent que ho ha provat? Quin feedback heu rebut?
2: Les valoracions són realment positives. L'Ajuntament de Lleida, que va ser el pioner, va fer una primera comanda de 800, ho va repartir el primer cap de setmana de Festa Major, abans d'acabar ja ens va fer una segona comanda per tenir-ne per l'estiu, i la resta d'ajuntaments on ja està al carrer, doncs és Picanya, el País Valencià, també en fan una valoració molt positiva, les usuàries ho saben utilitzar sense problema, i després doncs la Pobla de Montornès també ja està al carrer, Consell Comarcal del Tarragonès, en els seus punts liles, i la resta d'ajuntaments s'aniran incorporant progressivament, però la valoració que en fan és realment positiva. A banda, com que ofereix als tècnics tenir un panell d'informació, de dades, els facilita informació que pot ser molt útil.
1: Tot aquest munt de gènere el produïu en aquest petit taller que m'ensenyaves ara, i des d'on no hem pogut fer aquesta connexió per problemes de cobertura?
2: No, aquí produïm gènere, produïm els que són els gigacues, amb NFC, nosaltres aquí programem els xips, es planxen i es produeix tot. Col·laborem amb altres tallers que ens ajuden amb la producció perquè no podem assumir tot.
1: Com heu viscut aquest creixement?
2: Doncs amb molta il·lusió i bé, doncs això, amb capacitat adaptativa, perquè realment és dia a dia, són canvis. I bé, doncs amb il·lusió i agraïment, la veritat.
1: Aquest és un programa de proximitat i de quilòmetre zero. Vosaltres també heu demostrat que es pot innovar des del territori amb aquesta producció de tu a tu.
2: Sí, pensem que és interessant posar en valor, no, doncs tot allò que tenim a la vora. Nosaltres com a proveïdores, no, com a productores, ho tenim en compte a l'hora dels materials que comprem, sempre que és possible, amb flexibilitat, perquè vivim en el món que vivim, i pensem doncs que des de les administracions públiques es posi en valor també doncs aquells projectes locals. És interessant.
1: Sempre expliqueu que NewClick no és només un producte tecnològic, sinó que també és una eina dins d'una estratègia feminista més àmplia. Per què és important aquest matís?
2: És important perquè no és només un producte o un material que te n'oblidis, no? És una eina d'acompanyament, i pensem que dins de totes aquestes violències masclistes que formen part d'un problema estructural, una resposta no pot ser individual o policial o judicial, no? Aleshores, tota la col·lectivitat del sistema i les administracions públiques aquí també tenen un paper, i està molt bé que juguin en l'acompanyament, no, d'aquesta prevenció.
0: He vist que, vaja, ara de moment desplegueu, no, o creeu per poder instal·lar el dispositiu, creeu els lligacues o les pulseres. Teniu algun altre en ment, algun altre lloc on es podria insertar aquest dispositiu?
2: Sí, de fet ja estem... Fins ara ho hem implantat en diferents formats, que són els lligacues, pulsera de silicona, pulsera elàstica, i també en clauer. Al mes de setembre, a finals de setembre, un ajuntament gran ho traurà també en pulsera elàstica i clauer. De fet, és un sistema que es pot aplicar en qualsevol format. Simplement hem d'introduir el xip I el que sí és important per nosaltres i perquè sigui àgil el funcionament és que sigui algú que portis a sobre.
1: I entenc que això es podria aplicar també, no només en aquest cas, per vetllar per la seguretat de les dones. Ara en cap altres col·lectius vulnerables, per exemple, que podrien fer ús d'aquesta tecnologia i beneficiar-se'n.
2: Sí, exacte.
1: I heu pensat en això?
2: Sí, i ho tenim en desenvolupament, també amb un ajuntament de la província de Tarragona, i ho estem treballant de cara a donar servei a l'acompanyament a les persones grans. Mm-hmm. I tenim altres línies que tenim previst anar poder anar desenvolupant.
1: El vostre missatge insisteix que el centre de les polítiques ha de continuar sent la prevenció i l'actuació contra els agressors. El dispositiu és un complement, no la solució. Hi ha però qui pot pensar que centrar-se en aquests dispositius és traslladar la responsabilitat a les dones. Com responeu a això?
2: Està claríssim que el focus on ha d'estar és en l'agressor, claríssim, i que la primera política de prevenció és l'educació, no? I en aquest sentit totes les administracions estan treballant. Però mentrestant, això dona un fruit, les dones tenen dret a sentir-se segures i anar tranquil·les. I mentre això sigui la realitat en la que estan vivint, en què les violències masclistes, i ho dic en plural perquè són múltiples, té sentit totes aquestes menes de protecció.
1: Núria Ferret, gràcies per rebre'ns. Molta sort en aquest projecte que tot just fa les primeres passes, però que té molt bones sensacions de cara al futur.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Núria, ara farem una fotografia al taller, sí, a la Noemí, perquè tots ho pugueu veure, i si aquest estiu en algun poli veieu aquestes pulseres amb tecnologia, que sapigueu que totes han sortit d'aquest petit taller d'Altafulla.
0: M'agrada això que ens expliques, que la innovació no sempre passa pels grans laboratoris o les grans empreses. De vegades són els petits canvis, no? Aquestes petites iniciatives, però molt de seny al darrere i molt, molt ben pensades, que ens alegra també poder dir que funcionen, que tiren endavant. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, per l'entrevista.
1: Que vagi molt bé, a reveure.
0: A reveure. Vinga, va, que ja hem arribat al punt de 11:15. De fet, en passa un minut. I el proper que fem és aprendre una miqueta més sobre el que passarà el dia 12 d'agost, l'eclipsi, des d'un punt de vista que ens interessa i ens interpel·la a tots. Què passa amb els nostres ulls? Doncs mira, avui en parlem amb un oftalmòleg en aquest podcast que realitza la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb una col·laboració amb Tarragona Ràdio.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Per contemplar l'eclipsi total cal prendre algunes precaucions importants. El convidat al tercer capítol del podcast és el doctor Pere Romero, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Romero, quines mesures preventives en general hem d'adoptar de cara a observar aquest eclipsi del 12 d'agost?
1: Sempre posar-se les ulleres homologades. Ulleres homologades que són ISO 12312/2. Aquestes ulleres filtren un 99,90% de la llum i sempre que estiguis mirant el sol en el moment de la fase d'ocultament s'ha de portar les ulleres posades.
0: En la pràctica, quan arribi el dia 12 d'agost, al vespre, a partir de quina hora o a partir de quin moment són imprescindibles l'ús de les ulleres?
1: Sempre que es miri el sol, tant si es fa en una fase prèvia que encara no s'està ocultant, com en la fase d'eclipse parcial, que és la primera en què la lluna s'està interposant davant del sol, i, això sí, quan la lluna ja està interposada al davant del sol i, per tant, la llum del sol ha desaparegut, en aquell moment, que és la fase d'eclipse total, en aquell moment s'ha de treure les ulleres, perquè si no no veurem res, i lo bonic de l'eclipse és veure que apareixeran les estrelles en un moment en què no tindrien que veure's.
0: Clar, aquest pot ser el moment clau, no?, entre posar-se les ulleres i quan arribi el moment de l'eclipsi total, que recordem dura un minut i mig, segons ens trobem, i després tornar-se a posar les ulleres haurà de ser imprescindible.
1: Sí, immediatament, en pic tornin a sortir els primers rajos de sol, que vol dir que la lluna s'està retirant, en aquest moment s'has de tornar a posar les ulleres immediatament, sempre que s'estigui mirant el sol. Compte, no intenteu caminar amb aquestes ulleres perquè caureu. A veure si acabarem a urgències de traumatologia i no d'oftalmo, perquè estarem amb les ulleres posades i aquestes ulleres no hi veus res, amb aquestes ulleres. O sigui, són solament per estar quiets mirant el sol, exclusivament.
0: Aquestes ulleres on les podem trobar? En aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi, que segurament en alguns casos algunes administracions potser les facilitaran, però si no, on les podem comprar?
1: Sí, normalment en els punts d'observació que els diferents ajuntaments tenen a la nostra àrea, n'hi haurà d'ulleres. El que passa és que és bo que tothom porti les seves. Es poden trobar en òptiques, en farmàcies, i ja estan a la venda des de fa molt de temps. Sobretot, mirar que siguin homologades, és l'únic que s'ha de tenir en compte.
0: Què hem de fer si volem fer fotos o gravar vídeos amb el telèfon mòbil o amb una càmera professional, tant en els minuts previs com en el moment just de l'eclipsi total?
1: Molt important. No és el mateix gravar amb una càmera fotogràfica, que ja porta els seus filtres, que amb un mòbil. Amb un mòbil s'ha de portar incorporat un filtre especial on està la càmera del mòbil. Si no, els rajos del sol faran malbé la càmera i us farà malbé el mòbil.
0: Per tant, aquesta mesura sí que s'ha de prendre en cas d'anar amb un telèfon mòbil, però no amb una càmera professional?
1: Si la càmera és professional i porta un filtre solar, no, és exactament igual que si estiguessis mirant a través d'un telescopi amb un filtre solar o uns binoculars amb un filtre solar. Si porten filtre solar, no té per què haver-hi cap problema.
0: Si no complim alguna d'aquestes precaucions que vostè, doctor Romero, ens està comentant, quines afectacions pot tenir l'observació de l'eclipsi?
1: A veure, la lesió més freqüent és una cremada, una toxicitat, una fototoxicitat sobre la part central de la retina, el que nosaltres diem fòvia, que és, té una mida de micres, però que ocasiona una pèrdua importantíssima de visió. Mireu, quasi tothom ha passat la revisió del carnet de conduir, i llavors la revisió del carnet de conduir us ensenyen els subtotips, que són les lletres aquelles que us fan llegir. La lletra més gran és el que diem 0,1 i la lletra més petita és el que diem 1 o unitat. Bé, una cremada ens pot fer passar ràpidament de veure la unitat a només veure la lletra més gran, 0,1. I això en els dos ulls. O sigui que compte perquè és molt greu.
0: I què pot passar o com ens podem trobar en aquesta situació al cap de poca estona de l'eclipsi? És a dir, si no hem complert alguna d'aquestes precaucions, aquesta afectació es detecta de seguida en els nostres ulls?
1: El problema és que no apareix immediatament, apareix entre les 2 i 6 hores després de l'exposició al sol. I el que primer apareix és una taca al centre de la retina, al centre del camp visual, en els dos ulls, una taca que no marxa, que està fixa. I automàticament hi ha una pèrdua de visió important. Es recupera per si sol, sense cap tipus de tractament, més del 90% de casos dins del primer mes, però dins del primer mes. I alguns casos es queden amb baixa visió durant tota la vida.
0: Si notem alguna d'aquestes afectacions entre les 2 i les 6 hores següents a l'eclipsi, què hem de fer?
1: Bé, si passades 6 hores no hi ha cap tipus d'afectació, en principi hem de suposar que no n'hi haurà cap pèrdua de visió degut a l'eclipsi. Per això l'important és portar ulleres. Important, perquè durant tots aquests dies jo m'he estat... He estat parlant amb la gent i hi ha gent que encara fa no res. Fa la setmana passada me deia que un ja tenia la radiografia preparada per mirar a través de la radiografia. No, per favor, ni radiografies, ni vidres fumats, ni ulleres de sol. Una ullera de sol filtra només el 18% de la llum del sol. I ja us dic que aquestes ulleres homologades filtren el 90%, el 99%, o sigui, que sisplau, no feu servir ni radiografies ni tècniques antigues que s'ha demostrat que no serveixen per res.
0: Per molts espais de divulgació que fem, com aquest podcast, en les setmanes i en els mesos previs a l'eclipsi, li preocupa que encara hi hagi molta gent que arribi el dia clau del 12 d'agost i no tingui en compte tots aquests consells i recomanacions?
1: Pel que he anat veient, hi ha hagut molta formació. A veure, hem anat als col·legis de periodistes de Tarragona i de Tortosa, s'ha fet molta divulgació de com s'ha de mirar l'eclipsi, la gent està molt conscienciada. Llavors, jo la gent d'aquí, de les nostres comarques, no crec que tinguin molts problemes perquè estan els que ha arribat la informació. Em preocupen els que vinguin de fora. Els que vinguin de fora, que els que venen a veure l'eclipsi específicament, que potser te vindran de Barcelona, tampoc me preocupen perquè probablement portaran ulleres. Però els turistes que estan aquí, que potser venen d'Anglaterra, de França, d'un altre lloc, i que no s'ho esperen, aquests no estan preparats. I potser aquests sí que pot ser que estiguin mirant el sol sense protecció. Aquests són els que més me preocupen.
0: Justament li anava a preguntar per tota aquesta població que tindrem el mes d'agost, perquè el 12 d'agost és un moment clau en tot el període de vacances, especialment les zones del litoral estaran plenes de milers de turistes estrangers que potser no tenen aquesta informació sobre l'eclipsi i que s'ho trobaran potser d'una manera sobtada i no en tindran prou informació. Aquest és el col·lectiu potser més clau, més difícil en una situació com la que comentem?
1: Sí, efectivament, jo crec que aquest serà el col·lectiu amb més problemàtica i on pot haver-hi més pacients afectats per les cremades aquestes, el que es diu retinopatia solar.
0: Per tancar aquest capítol del podcast i tenint en compte la importància de l'aspecte oftalmològic davant de l'eclipsi, recomanacions sintètiques un altre cop del doctor Pere Romero.
1: Portar les ulleres posades sempre en la fase prèvia a l'eclipsi total. Quan hi ha l'eclipsi parcial, ulleres posades. Al moment de l'eclipsi total es poden treure i s'han de treure. No intentar caminar mai amb aquestes ulleres posades i, molt important, vigileu els nens. Els nens, en què es posen aquestes ulleres, com que no hi veuen, intentaran mirar pel damunt, per sota, pel cantó, que no se les treguin, perquè és potser un dels col·lectius que, si no fa cas, podem tindre problemes amb ell.
0: Doncs moltes gràcies, Pere Romero, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi total del 12 d'agost. I recorda que si t'ha agradat o t'ha interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I seguim parlant de natura. Ara és el moment de no mirar el cel, mirar cap al terra i fer una miqueta de casa a les nostres plantes. És el moment del podcast dedicat a la jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio. La setmana passada vam descobrir com preparar les plantes abans de marxar de vacances. Avui les continuem fent créixer. Ho fem amb l'Eduard Virgili, com dèiem, des d'Altafulla Ràdio. I atenció perquè tractem avui un dels temes i dels dubtes més habituals a l'estiu i que causen moltes morts prematures de plantes. Cada quan les hem de regar?
4: Algunes persones reguen les plantes cada dia. D'altres, només quan se'n recorden. Però qui ho fa bé? Resoldrem aquest entrellat acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Comencem, doncs, amb un dels grans debats de qualsevol terrassa. I anem al gra. Cal regar les plantes cada dia?
6: Cal regar les plantes només quan tenen set. Això sembla molt fàcil, molt senzill, però igual que nosaltres que bevem aigua només quan tenim set, seria un error regar-les a diari, o regar-les cada dos dies, o regar-les cada setmana. Primer, perquè no és igual l'estiu que l'hivern, no és igual el dia que plou que el que no plou, o el dia que fa molt de vent. Llavors, cal que estiguem molt atent a les plantes. Al principi, quan posem una planta nova, hi ha un procés d'adaptació, que aquella planta s'adapta al lloc i també s'adapta a la forma de rec que nosaltres li donem. I nosaltres tenim una petita observació, que veiem que la planta, al principi és molt fàcil tocar la terra, a la part de dalt, enfonsar una mica el dit i veure si està humida o està seca. O que aquella planta, les fulles decauen. Quan és així, la reguem. Que veiem que està humida, que encara té la terra humida, ens esperem. I veurem, doncs, aquella planta, doncs cada 3, cada 4 dies, un cop a la setmana, potser més sovint, no passa res. Normalment s'han de regar més a l'estiu que a l'hivern, excepte les d'interior.
4: Per tant, més que mirar el rellotge, hem de mirar el test.
6: I un cop haguem passat 3, 4 setmanes, 6 setmanes amb aquesta planta, haurem agafat com una mena de rutina, de dir, doncs mira, cada setmana la rego, o cada dos dies, o cada 5, depèn, no? Però veurem que, a més, hi ha hagut una part de la planta que s'ha fet més soferta i ens aguanta més.
4: Joan Maria, i quan hem de regar, hi ha una hora millor que una altra?
6: Sempre. Si pot ser, és ideal regar molt més pels matins. Pot ser de matinada, pot ser a les 6 de matí, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10, inclús si ens apretem a les 11. Però seria ideal no regar durant el ple sol del dia. És a dir, de 12 a 6 no regar seria l'idoni, ideal. I si ho haguéssim de fer per qualsevol tema que ho hem de fer, intentem sobretot no mullar les fulles ni les flors directament a la part de terra sense esquitxar les fulles. I si no ens queda cap altra alternativa, es pot fer de nit. És millor de regar de nit que regar de migdia. Però si ho podem fer pel matí, molt millor. Les plantes, igual que els éssers humans, la part del matí, la part de l'esmorzar, és la part més important.
4: I quan reguem, és millor una mica cada dia o una bona estona de tant en tant?
6: Mira, al final no és que hi hagi una forma millor que l'altra, perquè la planta ens s'adaptarà. En el fons, seria millor una bona regada i que la planta pogués sobreviure més temps amb això que no sovint. Hem d'entendre que les parts que s'evaporen de les plantes, la part de terra que més s'evapora és la part més superficial. Quan tirem poca aigua, mullem molt aquesta part superficial, que és la que rep més calor, més el bat del sol, i s'evapora. Llavors, molta part d'aquesta aigua la perdem. En els boscos, si som conscients, la part que més s'asseca és la part de dalt, i en canvi ningú va regar durant l'estiu, perquè tota la part de terra, de baix, de sota, manté molt més la humitat. Llavors, si poguéssim fer una bona regada, ens serviria perquè després les plantes ens aguantessin molt més. Llavors, és molt més pràctic també per nosaltres, quan reguem, dedicar-hi una mica més estona i fer-ho menys sovint.
4: I com vam explicar en el capítol anterior, acabem desmuntant mites. És cert que si una planta té mala cara, el primer que hem de fer és regar-la?
6: És el més habitual, però no sempre és el que hem de fer. A vegades tenen mala cara precisament perquè la reguem massa. Llavors, el que primer hem de comprovar és si té mala cara, si està seca la terra, comprovant una miqueta amb el dit la terra com està, i si està seca, llavors sí, regar-la. I de fet, si fa mala cara, haurem de regar-la submergint-la segurament o aplicant-li més aigua de l'habitual. Però si està humida, el que hem de fer precisament és el contrari. I comprovar també, doncs, que no tingui cap insecte.
4: I ara sí, arribem al final amb el truc de la setmana sobre jardineria.
6: És important que quan reguem una planta ens assegurem que aquesta, quan les hem plantat, doncs que si estan en testos, que tinguin forat, evidentment, que l'aigua pugui sortir, que tingui un drenatge, això vol dir que tingui alguna cosa de pedra o alguna cosa que permeti que la terra no taponi el forat i que l'aigua circuli. I en principi també és molt important allò que diem sempre, de que la terra, el substrat que hi posem, sigui de qualitat, que es vegi bona, que ens permet aquesta terra que absorbeix l'aigua i que la planta li permet recuperar l'aigua des d'aquí.
4: En el primer episodi de Jardineria ja ho vam dir, no es tracta de regar més, es tracta de regar millor. observar, tocar la terra, entendre què necessita cada planta. La setmana vinent parlarem de les grans supervivents de l'estiu. Quines són les plantes ideals per un balcó o un jardí si no volem estar pendents de la regadora cada 2x3? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: Ara entenc moltes coses que els hi passen a les meves plantes, eh? Per això fem aquest podcast. Jo crec que per, si esteu en la mateixa situació que jo, no? Per molts de vosaltres, que arribem a entendre les plantes que tenim a casa i com millorar-los la vida, en definitiva. Un podcast de jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio i que tenim... Us oferim cada dimarts sobre aquesta hora, cap a 3:15 del matí. I ens queden, 10 minutets per complir encara amb un altre capítol imprescindible diari, l'agenda. Que ens la porta cada dia la Lídia Porta, la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Parlem d'espectacles de clown.
7: Sí. Sí, avui, dimarts 21 de juliol, a 8:15 del vespre, a Girona, la companyia Colectivo Ameno ens portarà l'espectacle Emboscadura, que és una proposta bastant curiosa que barreja el clown de carrer amb l'humor, la crítica i la poesia per parlar de la crisi climàtica.
3: Mm-hmm. Tot plegat forma part, estic llegint, no?, del festival escènic que està actualment a Girona.
7: Sí, és un festival que omple els carrers i places de diferents zones de Girona, com el Barri Vell, Sant Daniel o Sant Narcís, d'espectacles de circ, dansa i clown, com aquest que estàvem parlant. Mm.
3: I de Girona passem cap a l'altra punta, gairebé cap a Tortosa.
7: Sí, des d'ahir fins a aquest diumenge, dia 26, se celebra el Festival Vèrtebra Dansa, que és un festival que combina tallers per professionals i no professionals de dansa i circ contemporanis, amb professorat internacional, a la vegada que programes i espectacles

0: professionals com no professionals, i també pels espectacles també es poden comprar les entrades, que tenen entre un preu entre 5 i 8 euros.
1: Vertebra Dansa aquests dies a Tortosa, fins a ben bé fins diumenge. I per altra banda, ara sí, tanquem l'agenda parlant-vos d'un producte de menjar molt típic del Pla de Bages.
0: Acabem aquesta agenda cultural a Manresa amb una proposta que combina la gastronomia i el producte de proximitat, i és que també, igual que el Vertebra Dansa, des d'ahir dilluns i durant tota aquesta setmana fins diumenge, la ciutat capital del Bages celebra una nova edició de la Festa del Tomàquet, i que tindrà activitats molt diverses que volen posar precisament en valor aquest producte estrella de l'horta bagenca. I l'activitat que hem volgut destacar des d'aquí, des de la ciutat de Tarragona, és un maridatge de tomàquets i vins de la denominació d'origen Pla de Bages, avui, dimarts dia 21 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'Espai Manresa 1522. Això sí, és una activitat que té una mica un preu una miqueta elevat, són 15 euros, però crec que val la pena, tenint en compte que es provaran vins que segur que són molt guais.
1: I a part de l'activitat aquesta d'avui mateix, doncs sapigueu això, que continua aquesta gran festa del tomàquet del Bages durant ben bé tot el que queda de setmana, per tant, amb més actes, no?
0: Sí, tots els que per provar una miqueta, hi ha tallers de cuina, tast com aquest, xerrades i trobades entre productors de tomàquet per fer així una mica com de xarxa i d'intercanviar consells, així que és per tothom aquesta fira.
1: Molt bé, doncs vinga, ens ho apuntem. Unes ganes de menjar tomàquet, mare de Déu, el tomàquet de Montserrat. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Lídia. Una abraçada forta.
0: Una abraçada.
1: Fins demà.

0: Ai, que això ens sona molt, que sona roba estesa, i aquí a Tarragona les estimem moltíssim, les roba estesa. Enric, des de Cardedeu, bon dia de nou.
1: Grans persones i grans sí. amigues, haig de dir. Haig de dir també que són d'aquí a Tarragona, però va, deixa'm, com sempre, tirar cap aquí. I és
0: I
1: que
0: tant.
1: Quatre dels integrants han viscut o viuen a Cardedeu, eh?
0: Ah, a Cardedeu mateix?
1: Sí, sí,
0: ostres,
1: sí, sí, sí.
0: Sí?
1: Soc gran amic. De fet, ara mateix l'Helena Ventolà, que va de venir a viure ben a propet, i des d'aquí una salutació. I si les estimem molt i molt, una llàstima que deixis això, però han deixat un gran llegat.
0: Doncs sí, amb moltes cançons molt xules i uns directes xulíssims, eh? I de
1: espectaculants.
0: Fet, continuen també fent cosetes, eh? Vull dir que no,
1: home, sí,
0: no estan
1: sí,
0: aturades.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Totes elles, professionals de cap a peus, estan en mil projectes interessantíssims.
0: Però no ho sabia, eh? Que quatre d'elles hi havien allà a Cardedeu. No ho sabia, molt bé. Molt
1: bé. Mira, la meva professora de guitarra va ser d'elles.
0: El què?
1: Dic, la meva professora de guitarres, que les vaig conèixer així, va ser una d'elles, per tant, sí.
0: Molt bé. Veus, és que estem al costat gairebé, a veure.
1: Estem aquí, cosins germans. Va,
0: Mar o Muntanya.
1: Vols que t'expliqui Mar o Muntanya. Va, comencem amb dos àudios, els dos últims àudios d'aquest programa, d'aquest Obert per Vacances d'aquest dimarts. Comencem amb en Josep.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs platja i muntanya. No cal triar, depèn del mood en el que estiguis. Si tens molta calor i vols anar a un lloc fresquet, doncs tires cap a la muntanya i no hi ha res més satisfactori que haver de dormir abrigat a l'estiu perquè tens una mica de fred. I si vols disfrutar de la calor, que no sé si es pot, eh? Però si vols disfrutar de la calor i fer-te un banyito de tant en tant, doncs a la platja, que sempre s'està molt bé prenent algo fresquet en algun xiringuito o fent migdiada a la platja.
1: Ja ho veus.
0: És que mira, he introduït un concepte que és que estem patint la calor perquè em fa molta i anem, però clar, si estàs a la platja no la pateixes, la disfrutes.
1: Sí,
0: la gaudeixes,
1: sí, sí.
0: Perquè clar, et banyes quan vols, no tens, no?
1: Exacte, més dins de l'aigua que fora. I mira, t'ensenyo l'últim, que és a l'altre extrem, i després et dic el percentatge de vots com ha quedat, que Déu-n'hi-do. Aquesta és la Marta.
3: Muntanya, sempre muntanya. La platja és moníssima per mirar-la allò, mira, des d'un restaurant, fent una paella, amb un vi blanc, tot bé. Però la que trepitja és la sorra. Entre que crema, que t'embrutes, que se t'enganxa els peus, que després allò estàs tot el dia amb la sensació dels peus bruts. La sal, és horrible. I només de pensar allò de ficar-te a l'aigua, no sé, jo sóc de les que sempre penso que algú mossegarà els peus, saps?
4: Piscina sempre!
3: No, per què diuen piscina sempre? No, mentida. Muntanya.
1: La Marta no és de Tarragona, sens dubte, eh?
0: No. M'encanta els podcasts. Ai, els tals de veu col·lectius. Escolta, sorrafòbica, eh? Jo

0: Crec que podríem introduir aquest concepte de sorrafòbic a la Marta.
1: I tant. Mira, com a comentari només us diré un per què ha sortit a la vostra pròpia ràdio, així t'ho dic, Núria, i ens han dit, més de Marc un musclo. Així que això ho veus.
0: Aquí i... tenim algú que ha dit més de Marc un musclo?
1: A veure si algú s'hi clava.
0: Que me n'enteri jo que he sigut. Que me'l menjo.
1: Les votacions, em sap greu dir-ho, jo sempre vaig penjant videos per allà i haig de dir que han quedat mar al 40%, muntanya al 60%.
0: Molt bé, un altre cop influint l'audiència, Enric.
1: Ens
0: vergonya t'hauria de fer.
1: Vergonya, cavallers, vergonya, i tant que sí.
0: Bé, a veure,
1: Tinc el tema del dia de demà.
0: Vinga, va.
1: Sí, el tinc. Sí.
0: Digues.
1: A veure, un tema, si el d'avui era el tema aquest, podríem dir que és amb un plus. Cançó de l'estiu.
0: Oh.
1: Que sí?
0: Hem de cantar, doncs, eh? O sigui, jo diria repte afegit, els talls de veu que ens envien que siguin cantant. No ens digueu
1: fantàstic,
0: el títol, no
1: fantàstic.
0: Digueu el títol, canteu-la.
1: M'hi sumo, fantàstic. I t'haig de dir...
0: Sí.
1: No, no, que encara no he, us he proposat cançons per demà, així que ara m'hi posaré.
0: Sí? Bé, en trobaràs un munt, no? Cançons de l'estiu, no
1: buscarem
0: patirem
1: qualitat,
0: gens.
1: ja t'ho dic.
0: Ui, molt bé, a veure què trobes.
1: Això sí que és un repte.
0: Molt bé, Enric Rubio, companys de Cardedeu, una abraçada forta i fins demà.
1: Salut i fins demà.

escoltant les robes estès amb aquest aire festiu. Nosaltres tanquem el programa, l'Obert per Vacances, d'avui, amb la promesa, com sempre, de tornar demà. Demà, si em deixeu fer una ullada a la graella, us diré una miqueta el que tenim, però s'ho hauré de fer així com a improvisat ràpid, eh? Perquè, mira, demà ja serà dimecres i serà un dia molt especial en què parlarem sobre l'accident ara fa mig any de Rodalies, un accident a Gelida que es va cobrar una víctima mortal. Parlarem de com estan les coses ara mateix a la xarxa de Rodalies, entre moltes altres entrevistes. Fins demà!

0: Away.
1: Són les 6.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: 1, 2, 3, ah!
4: Hello, Jazz It audience.
5: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Posem en marxa la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una maquinària anomenada Jazz It, i ho fem recuperant una figura entranyable que ens ha deixat aquest any 2026, Ken Peplowski. Clarinetista i saxofonista excepcional, el podem trobar com a figura destacada del moviment que coneixem com els tradicionalistes, els músics que s'han mantingut fidels als valors, podríem dir, fundacionals del jazz, entre ells tocar bonic. I per començar el programa de manera bonica, aquí tenim a Ken Peplowski en la seva vessant de clarinetista. Ens porta Mr. Gentle, Mr. Cool, que podríem traduir com el senyor amable i el senyor guai.

Mr. Gentle, Mr. Cool, la cançó que dona títol al seu disc de 1990 que Ken Peplowski va gravar per a la discogràfica Concord Records, amb Hank Jones al piano i Bucky Pizzarelli a la guitarra. El passat 23 de maig, Ken Peplowski hauria fet 67 anys. Va morir de manera inesperada el 2 de febrer d'aquest any 2026. Patia mieloma múltiple, que és un tipus de càncer que afecta els glòbuls blancs. Estava treballant en un creuer que es feia en un vaixell de la classe Millennium de la naviliera Celebrity Cruises, i el van trobar mort en el seu camarot. Des del punt de vista artístic, com a clarinetista, se l'ha comparat sovint amb Benny Goodman, tant pel seu to com pel seu virtuosisme. I de molt jove, a començaments dels anys 80, Ken Peplowski va formar part de l'orquestra de Benny Goodman. Això va ser durant un parell d'anys. L'hem sentit com a clarinetista, ara us el portem com a saxofonista tenor al costat de Scott Hamilton, un altre músic amb idees molt semblants i membre de la seva generació. Aquí teniu Making Whoopee.

Making Hoopy, el quintet de Ken Peplowski amb Scott Hamilton com a convidat especial i segon saxofonista tenor. Les dues peces que hem escoltat per obrir Jazzit avui les podeu trobar en el disc titulat Mr. Gentle and Mr. Cool, que, com us hem dit abans, el van gravar l'any 1990 i el va editar la discogràfica californiana Concord Records. En aquesta empresa, Peplowski hi va treballar des de 1987 fins a 1999 aproximadament, i segons molts crítics, en aquestes gravacions s'hi pot trobar una part molt interessant i molt representativa de la seva obra. A més, en aquell moment aquest tipus de jazz amb aires clàssics agradava molt, i tant Peplowski com Scott Hamilton i tots els seus col·legues van vendre molts, molts discos. Els direm adeu ara amb una altra gravació d'aquell període. Ara no són dos els tenors, sinó tres. A Peplowski i Hamilton se'ls afegeix Spike Robinson i tots plegats ens interpreten The Jeep is Jumpin'.

Seguim el nostre passeig setmanal pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un passeig que avui ens porta fins a Platja d'Aro, a l'extrem sud del Baix Empordà. Cada divendres dels mesos de juliol i agost, a les 23 hores, a les 11 del vespre, hi ha un concert de jazz gratuït que es celebra a l'escenari muntat a la Platja Gran d'aquesta localitat. És un festival que enguany arriba a la 29a edició i que, per les seves característiques, funciona particularment bé amb les formacions grosses. Aquest estiu s'hi podrà veure i escoltar, per exemple, el sextet de la Júlia Plans, els Gramophone All Stars, el Lluís Coloma and his musical troupe XXL o a la vella Dixieland Big Reunion.

0: La vella Dixieland ens acaben d'oferir Everybody Knows, una composició de Johnny Hodges. Un altre concert molt recomanable, que forma part del cartell de la 29a edició del festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, és el que protagonitzaran el trio del pianista Xavi Torres amb el saxofonista el porto-riqueny Miguel Fenón de convidat especial.
1: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazzit. Visca el jazz.
0: Parlem del convidat, de Miguel Fenón, que és un músic que el proper 30 de desembre farà 50 anys i del que la crítica ha dit que ha sabut navegar amb èxit per l'espai aparentment contradictori que junta la tradició amb la innovació. I tot això ho ha fet reivindicant, a més, les seves arrels llatines i mantenint un swing impecable. Si sou de la zona o estiuegeu al Baix Empordà, és una opció que s'ha de tenir en compte. Nits de Jazz a Platja d'Aro els divendres de juliol i agost. I el que escoltarem ara és a Miguel Fenón des del seu disc titulat Música de les Amèriques amb la cançó Navegando, les estrelles nos guien.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarch, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Jazz It de BTV a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ara estem repassant diferents festivals de jazz, alguns de petit format, alguns fora de la ciutat de Barcelona, tots de gran qualitat i tots remant en la mateixa direcció, per fer arribar aquesta música que ens apassiona, el jazz, a tots els racons de la nostra geografia. Mata de Pere, Vallès Occidental, arriba a la quarta edició del seu festival de jazz que gira al voltant de la Fredis Jazz Band, del seu director Enric Alegre i del seu projecte pedagògic que ell defineix dient: Fredis Jazz Band és una big band de jazz que neix amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones. L'Enric ens presenta ara l'edició d'enguany del festival.
2: Soc Enric Alegre, director del Festival de Jazz de Mata de Pere, quarta edició. Fem la presentació el dia 4 a la Jazz Cava amb el Víctor Carrascosa Quartet. Concerts a destacar 5 i 6 de juny. Irene Reig Quartet presentant l'últim treball Ànima. Oleando Le, flamenc jazz, presentant el One Shorter Goes. I també destacar la Fredis Jazz Band presentant el seu segon disc. I un projecte nou, que és Oleando Le més Fredis Jazz Band, que fem tres temes, dos temes del Shorter i un del Mingus, que serà un projecte molt interessant, que és flamenc jazz amb big band, 22 música amb escena. Després val a dir que és un festival gratuït, música al carrer, amb una parade que comença a les 6 de la tarda del dia 6, amb músics tocant al carrer, que som uns 30 músics.

0: La Freddy's Jazz Band, Willow Weep For Me, la podeu trobar en el seu nou disc titulat simplement 2, perquè és el segon que han gravat. Un altre cicle de concerts imprescindible és el que es porta a terme des de fa alguns estius a la ciutat de Barcelona, en un lloc tan emblemàtic com és el terrat de l'edifici La Pedrera, la Casa Milà, d'Antoni Gaudí. Des del 29 de maig fins al 31 de juliol, els divendres a les 8 del vespre, un concert protagonitzat per grups i projectes d'alumnes de les tres escoles superiors de música de Barcelona, és a dir, el Taller de Músics, l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Aquí teniu una aposta molt decidida pel talent més jove, figures emergents que es presenten molt sovint en primícia en aquest escenari. El seu director, en Jordi Feixa, ens presenta ara l'edició 2026.
1: Hola, sóc en Jordi Feixa, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i us venim a presentar el proper festival Talent Jazz al Terrat de La Pedrera. Aquest any, com a novetat, tenim una Big Band, que hem anomenat Big Band Talent Jazz, una formació creada expressament pel festival, en el qual hem col·laborat amb les tres principals escoles de música de superiors, com és el Taller de Músics, el Conservatori del Liceu i l'ESMUC, a més amb una direcció compartida, per tant amb tres directors, amb alumnes de les tres escoles, per oferir un repertori bastant, que veu bastant del jazz clàssic de les Big Bands, i ja ha estat un, jo diria, quasi un esdeveniment cultural de primer ordre de la ciutat. Mai les tres escoles havien treballat tan unides com en aquest projecte, i pels propis músics ha estat tot una experiència, perquè han assajat a les tres escoles. Per tant, molt contents de començar el festival amb aquesta formació. Però tindrem moltes més formacions, seguint amb aquesta voluntat de donar a conèixer els grans noms del jazz del nostre país, els noms emergents. Sense anar més lluny, el 5 de juny tindrem a l'Ara Martín Quartet, una jove veu que ja comença a ser present i futur del jazz, amb un quartet molt clàssic que veu des dels grans quartets de Billie Holiday i de tot el clàssic del repertori americà.

Recte final de Jazzy, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa amb un músic nord-americà que sovint trobem en l'àmbit de la fusió, Brian Bromberg, un baixista tan acústic com elèctric, virtuós i superdotat, que treballa majoritàriament com a músic d'estudi, però que també lidera projectes a nom propi. Hem de dir que és un punt exhibicionista en quant a tècnica, de manera que sovint surt fora del terreny en el que es mouen la majoria de baixistes. A més, utilitza molt l'instrument conegut com a piccolo, que és un híbrid entre baix elèctric i guitarra elèctrica. Per entendre'ns, el podríem definir com un baix afinat una octava més amunt del que és habitual. Per tant, ocupa un espai on normalment hi trobaríem la guitarra. Us el portem a Brian Bromberg perquè fa uns quants estius va participar en alguns festivals petits a casa nostra amb Ken Peplowski, el saxofonista que ha obert el programa d'avui de convidat. Brian Bromberg i el seu quartet ens interpreten Cold Duck Time, una composició de l'organista Les McCann, i amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: No us ha passat mai que heu fet un trajecte en cotxe i en arribar al destí no recordàveu ni tan sols per on havíeu passat? Potser aquell trajecte l'heu fet mil vegades, per tant, anàveu pensant en altres coses mentre conduïeu. Fixeu-vos que una activitat tan perillosa com la conducció l'heu deixat al vostre pilot automàtic. No heu tingut ni consciència d'existir en tot el trajecte. Vivim massa sovint amb el pilot automàtic, posat amb mil preocupacions i fent masses coses alhora. Les nostres vides estan plenes de feines innecessàries i de distraccions vàcues que es mengen el nostre temps, el nostre preciós temps. Segons estudis publicats a la revista Science, fins a un 10% de les persones pensen en altres coses mentre es practiquen el sexe. Pot ser rumiant si falta benzina al cotxe o si no han posat la rentadora del dia. Amb això ja està tot dit. Els orientals fa segles que van veure que aquesta forma de vida només porta angoixa i malestar emocional i es van inventar el budisme, que no és més que una forma de vida que vol evitar que caiem en aquest parany. La moderna tècnica avui tan de moda del mindfulness o atenció plena és una versió occidental d'aquell pensament oriental que cada cop té més adeptes a casa nostra. L'atenció plena no és descansar la ment, sinó tenir-la activa, serena i enfocada en el present, acceptant activament el fluir de les nostres experiències sensorials. Segons Saul Bellow, que va ser Premi Nobel de Literatura l'any 1976, l'art també té molt a veure amb la concentració de l'atenció enmig de les constants distraccions del dia a dia. Quan gaudim de l'art, el temps sembla aturar-se i vivim realment el present. Per tant, aplicant aquesta idea a la música, avui us proposem una experiència musical que us ajudarà a assolir un estat d'atenció plena. Si accepteu el joc, us recomanem que escolteu aquest espai en un lloc tranquil i recollit i que mentre sentiu la música us concentreu en tots els seus detalls, respirant lentament i deixant-vos envair pels sons de la bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
1: Un dels mals dels nostres dies i font de les nostres angoixes i malestars és que no tenim la capacitat de viure el present amb consciència i plenitud. Els humans, diuen els experts, som infeliços perquè vivim idealitzant el passat i tement la incertesa del futur. I en això se'ns en va la vida, el gaudir de l'aquí i de l'ara. Se'ns escapa entre els dits la meravellosa realitat de la pròpia existència.

Només existeixen dos dies a l'any en què no s'hi pot fer res. Un es diu ahir i l'altre es diu demà. Avui és l'únic dia per estimar, creure, fer i, sobretot, viure. Dalai Lama.

El primer tram de la nostra proposta musical i sensorial d'avui, aquesta proposta encaminada a la meditació, o si més no, a l'atenció plena, ens ha portat música d'Ólafur Arnalds, aquest compositor neoclàssic islandès especialitzat en les músiques, podríem dir, de la calma, de la placidesa. Ho hem fet amb el seu tema Fyrsta, tema que hem enllaçat després amb una interpretació del grup Voices 8 de la cançó de la Terra, Earth Song, de Frank Ticelli, un compositor nord-americà que exerceix actualment com a professor de composició a la Universitat del Sud de Califòrnia i que també es caracteritza per la recerca de músiques amb un alt contingut espiritual.

Una de les epidèmies dels nostres dies és la falta de concentració. Els nostres alumnes no saben enfocar-se en una sola cosa, distrets per mil inputs que els hi arriben per les xarxes i, com a conseqüència, està baixant, ho sabem, ara ja del cert, el rendiment escolar. Els adults, però, també cometem l'error de voler fer mil coses alhora, de ser supermans multitasca, i, per tant, fem moltes coses mal fetes en lloc d'una sola feta a consciència. La distracció és una epidèmia dels nostres dies, però la distracció contínua no ens deixa veure qui som realment ni què volem de les nostres vides.

Bé, hem sentit la dansa dels esperits feliços, la música Christoph Willibald Gluck va incloure en la seva òpera Orfeo i Eurídice per representar les ànimes pures que vivien en perfecta harmonia celestial. Tot seguit l'hem fusionat amb la Berceuse, cançó de bressol de Felix Roche, un jove compositor alemany resident a Berlín i especialitzat en bandes sonores i música intimista, que utilitza una barreja d'instruments clàssics i electrònics per crear les seves obres.

L'atenció plena o mindfulness permet a moltes persones en situació de pressió psíquica centrar-se en elles mateixes i trobar l'equilibri novament per endreçar les seves vides. No és cap pedra filosofal, és simplement una tècnica psicològica que podem practicar en el nostre dia a dia amb una mica d'entrenament i que ens permet encarar la vida d'una altra manera.

Hem sentit el fragment titulat Atrapant el present, que és la pura definició del tema que avui tractem, que és el de l'atenció plena, aquest tema Chasing the Present, una composició de l'islandès Snorri Hallgrímsson, un home relativament jove, format a la tradició coral islandesa, però que va triar la guitarra com a instrument, i la composició també de música atmosfèrica i, podríem dir, emotiva, com a l'acció vital. Actualment té un projecte amb el segell Deutsche Grammophon de fer una reinterpretació d'algunes obres del gran Erik Satie. I hem enllaçat amb la música de l'islandès amb la no menys emotiva, però més coneguda, d'Arvo Part, aquell estonià místic i potser el més universal dels estonians, amb el seu tema Da Pacem Domine, un clam per la pau en temps convulsos de guerra com els actuals.

Podem gaudir dels beneficis de l'atenció plena practicant la meditació, però també en actes quotidians. Per exemple, simplement respirant profundament i lentament unes quantes vegades seguides en un moment del dia. Ho podem fer amb la tècnica del 4 més 1 més 5. Inspirar pel nas 4 segons, aguantar l'aire un segon i deixar-lo anar durant 5 segons. També fent un passeig, però estant atent a tots els detalls que surten al nostre pas, als sons, a les olors, i fins i tot amb l'alimentació, concentrant-nos la textura i el sabor de cada matís dels aliments. Petites pràctiques que poden equilibrar el nostre esperit.

La música de cinema és també una bona font de sons que ens transmeten calma interior i ens poden servir per les nostres pràctiques de meditació o de presència conscient. Hem sentit, en primer lloc, el fragment preludi que Max Richter va incloure en el film Ad Astra i que està basat, alguns ho heu pogut apreciar, en la música de Bach. I a continuació hem gaudit d'un bocinet de la meravellosa banda sonora que Alexander Desplat va escriure pel film La forma de l'aigua. Era el fragment titulat Una princesa sense veu.

El nostre cos viu en el present, no pot ser d'una altra manera, però i la nostra ment? Viu en el present realment, en el que ens està passant, en el que sentim ara mateix, o potser divaga sense fre cap al futur i cap al passat? Diuen els entesos que el 90% de les coses que ens preocupen en el dia a dia mai no arribaran a succeir. Per tant, ens passem mitja vida patint per ficcions creades per la nostra ment o imaginant un suposat passat idíl·lic que mai no tornarà, quan potser és precisament la nostra ment la que ha construït aquell passat que mai va existir com imaginem.

Mica Levy és una persona britànica de gènere no binari que, amb poc més de 30 anys i una formació eminentment clàssica, està concentrant els seus treballs en una banda de pop-rock, però també en escriure bandes sonores com la que va fer pel film Jackie i de la que hem sentit un fragment titulat Vanity. I enllaçant en la música de Levy, hem gaudit també d'una obra del compositor nord-americà Eric Whitaker, nascut a Nevada i format a la prestigiosa Juilliard School. D'ell hem sentit el fragment Lux Aurumque, la llum daurada.

Bé, doncs, estimats i estimades, encarem ja la recta final de l'espai d'avui, un espai que ens hem pres literalment com una sessió o com una teràpia de relaxació. I acabarem amb música de Rolf Lovland, un compositor noruec que va aconseguir una fita encara recordada, que va ser guanyar el concurs d'Eurovisió amb un tema purament instrumental, sense lletra. No era pas una cançó. Ell va fundar Secret Garden, un grup avui ja mític en el món de la música, diríem, neocelta, i una de les seves cançons, aquesta Sleep Song, és una mena de cançó de bressol, evidentment, és la que ens ajudarà a tancar l'espai d'avui dedicat a la relaxació i l'atenció plena. Us agraïm un cop més la vostra atenció plena, en aquest cas,

i en Pere Sánchez, que se'ns ha quedat en estat de Nirvana muntant el programa, i un servidor, Lluís Bonamusa, que ha escrit el guió. Us desitgem tota la felicitat del món i, si pot ser, amanida amb un xic de bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: És moment de saludar l'Eva Moreno, ja la coneixeu, Eva, com estàs?
5: Molt bon dia.
4: Bon dia.
5: Pues tinc uns sentiments allò complexos.
4: Per què?
5: Perquè, clar, quan he arribat m'has dit que era l'última secció de la temporada i dic, ostres...
4: Però en res, tornem a ser aquí.
5: Això és veritat, ja això és veritat, que el temps passa ràpidíssim.
4: Tempus fugit. Sí, avui ens acompanya l'Eva Moreno, com dèiem. Ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora de Tàpers, establiment que trobareu també doncs, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, al carrer Santa Anna, i amb ella doncs, aprenem sobre sexualitat i sobre nosaltres mateixos al final, perquè tots en tenim. Eva, avui ens proposaves parlar d'un meló que sovint obren a casa els fills i filles,
5: Efectivament. Avui parlarem d'aquelles persones que senten que estan en un cos equivocat, que en un moment donat de la seva vida diuen, crec que no sóc un nen, crec que no sóc una nena, sento que aquest cos no és el meu, no m'identifico amb el sexe, amb el cos que vaig néixer. A més, és un fet, és una realitat que afortunadament amb les criatures joves que s'hi troben tenen més espai per poder comunicar-ho. Una cosa que si mirem anys enrere costava moltíssim, no? I que justament aquest espai, aquesta possibilitat de poder comunicar-ho, de poder verbalitzar-ho, de poder expressar-ho, ha fet que aquestes xifres sobre disfòria de gènere, que és el que anem a parlar avui, hagin augmentat. Mira, tenim xifres de que en els Estats Units, que són les xifres que ha trobat, des del 2019 ha augmentat un percentatge del 2.500% d'aquestes persones joves que no s'identifiquen amb el sexe assignat en el seu naixement, no? I llavors, què vol dir sentir-se en un cos equivocat? Vol dir que no estàs d'acord, que hi ha un sentiment en tu, saps que hi ha alguna cosa que passa en el teu cos, que de vegades no saps ni verbalitzar-ho, que et diu que no es conforma al gènere assignat amb el gènere que tu sents,
4: amb el sentit,
5: tu vius,
4: no?
5: Amb aquest sentit... Que tu tens, no? I llavors això pot provocar realment un malestar profund, fins i tot estats de depressió, d'emprenyament, no sé expressar què és el que m'està passant i ho expresso des d'una manera agressiva o violenta, perquè avui aquesta secció no és per les criatures, és pels pares,
4: perquè n'aprenguem una vegada, perquè ells moltes vegades ja ho tenen après, això.
5: Ho tenen après i ho tenen molt assumit. I moltes vegades els hi costa expressar-ho perquè veuen un tancament i que serà un tema que generarà conflicte amb la seva família. Per tots aquells comentaris discriminatoris
4: amb que han crescut des de petits.
5: Exactament. I una cosa és aquesta disfòria de gènere i una altra cosa és trobar-nos amb un adolescent que no vol tenir la menstruació, que no vol créixer, que no vol que li surtin pèls, que està reivindicatiu i rebel. Són dues coses diferents, Són dues coses ben diferents.
4: Jo era d'aquestes. Jo no em volia fer gran.
5: No sé per què no m'estranya, Núria. M'encaixa molt.
4: Aquí m'he obert, eh?
5: Gràcies per fer-ho.
4: És important, és que és veritat, i és una realitat, no?, que també passa i que es troben en la pubertat també de dir, esto no va conmigo.
5: No, que és que jo no vull, és que no vull créixer, és que passo dels adults i de les responsabilitats, i a més això provoca rabacaneries, no? I fins i tot expressar-ho, i està molt bé haver-ho viscut.
4: I saps què provoca també? Com tristor, per aquell ídol de la infància, una mica, eh?
5: Però aquesta tristor la veus ara d'adulta o la identificaves ja quan eres un adolescent?
4: Crec que ara.
5: Ara,
4: no?
5: Clar.
4: Crec que ara.
5: Llavors està molt bé veure les nostres criatures amb aquestes ulleres del que hem viscut, perquè hi ha coses que no han canviat tant.
4: No.
5: Llavors, empatitzar amb les criatures té a veure amb això.
4: Amb el tema de la conversa d'avui, Eva, potser és important que diferenciem ja d'entrada entre sexe, entre identitat, expressió de gènere i orientació sexual, no?
5: Mira, és fonamental i m'agrada molt que facis aquesta puntualització, perquè el llenguatge és vital, no? I llavors és el llenguatge, des d'aquesta teoria, entendrem molt més el que està vivint la criatura, no?
4: Per tant, com és el meu cos? Bé. Com l'identifico jo, no? Què m'agrada sexualment parlant?
5: Exacte. Llavors faríem aquestes diferenciacions. Què és el sexe biològic? El sexe biològic és el que t'indiquen els cromosomes, les hormones, i el que et veuen tant punt neixes. Et veuen que neixes amb un penis o que neixes amb una vulva. Penis, ets un home, vulva, ets una dona. Home i per ser heterosexual. Dona i per ser heterosexual, no? Què és la identitat de gènere? És com tu et sents internament, eh? Si tu sents que estàs en un cos de dona però et sents home, eh? O estàs en un cos de dona i et sents dona, o et sents home, no? També pot haver una identitat de gènere fluid, però això aniria una mica més endavant. Després, una altra cosa és com expresses aquest gènere, de quina manera et vesteixes, de quina manera et mous, perquè hi ha homes heterosexuals que tenen una identitat de gènere femení i llavors es pinten les ungles, es maquillen, igual amb les dones, no? Veiem que hi ha tot aquest bano d'opcions. I una altra cosa és l'orientació de gènere. Si et sents heterosexual, si sents que ets lesbiana, si et sents que ets gay o pansexual o demisexual o totes aquestes orientacions transsexual, totes aquestes orientacions de gènere que hi ha. I llavors, si jo necessito encabir en quina opció estic, m'haig de donar un temps per respirar tot això que m'està passant. Però sí que us haig de dir que les criatures, hi ha moltíssimes criatures que aquests primers records, aquestes primeres memòries, als 2 i 3 anys... ja recorden que hi ha aquest desajust entre el que diuen que ha de ser i el que senten que són.
4: Per tant, ho tenen més clar que no pas els pares, no?
5: Totalment, totalment.
4: El primer que necessita una criatura, per això, una criatura i tothom, és seguretat emocional, no? Que a vegades doncs, penja d'un fil.
5: Així és. No necessitem pares perfectes, Aquí ens trobem amb pares que, evidentment, no sabran gestionar aquesta situació. Però sí que necessitem pares que donin seguretat i que escoltin. Escoltar no vol dir acceptar la situació...
4: A vegades ni comprendre, no?
5: Consentir, comprendre... Simplement vol dir escoltar, acompanyar a la criatura. Igual quan la criatura cau, que fas el sana sanita, un petó i ja estàs curat, doncs amb tots aquests comentaris, verbalitzacions a la criatura, el que hem de fer és això, acompanyar emocionalment. Està bé, gràcies per explicar-m'ho, necessites que faci alguna cosa respecte a això, li vaig a posar curiositat, carinyo, buscaré informació, tens alguna pregunta que jo pugui respondre? És a dir, això vol dir acompanyar, ser-hi present, amb tot el teu debat i batalla interna i tots els teus qüestionaments, simplement acompanyar, no jutjar ni posar en qüestionament.
4: No precipitar-se, també. Ho dic perquè prendre una decisió en una etapa on potser, no sé si no som prou madurs, no? Ens pot, no sé, fer sentir malament o ens pot... Vull dir, no cal classificar-se potser ni abans, ni després, ni del durant, no?
5: Exacte. I que en qualsevol cas sigui la criatura la que vagi decidint els tempos. Perquè moltes vegades només que poder verbalitzar-ho, sentir-te acompanyat, acompanyada, ja n'hi ha prou, per què és el que necessita en el moment. tenim en compte que el trànsit amb un canvi de sexe és molt complicat. Hi ha no només la intervenció quirúrgica, sinó tot el tema hormonal. Realment és una bomba de rellotgeria per qualsevol cos, i això no és un judici, això és una realitat científica. Llavors, quan més segur i més assentat estigui aquesta decisió i més madura estigui la persona, millor serà, perquè són processos que fer-ho reversibles és molt complicat. Llavors, millor més tard que més d'hora. Ara, jo estic parlant com a sexòloga, com els casos que em trobo amb pares que estan transitant aquesta situació. Evidentment, s'ha de fer servir a tot un equip de professionals, psiquiatres, psicòlegs, metges, que acompanyen en tots aquests processos.
4: En aquest sentit, deixa'm també recordar que des de fa 3 anys, el Centre d'Atenció Primària del doctor Robert aquí a Badalona ja compten amb un equip de referents de trànsit Badalona, és com es diu, Trànsit Badalona, aquesta unitat que atén les persones trans, que promou la seva salut, que sobretot doncs, atén població assignada del Barcelonès Nord i del Maresme i que treballa doncs, això, per oferir acompanyament, per sensibilitzar i per escoltar, fer aquesta escolta activa que ara tu doncs, deies que és tan important. També, si cal, per iniciar tractaments hormonals o assessorament sobre tractaments quirúrgics. Què hem de fer com a referents, com a adults, com a pares, com a mestres, com a, no sé, com a persones adultes, no? Que podem, diguéssim, perjudicar aquell menor?
5: Pues el primer de tot, no entra en pànic.
4: No sortir corrents.
5: No sortir corrents, no negar, perquè hi ha pares, pares i mares, que negant, això no és, això no passa, no mirant, no encarant el tema, és com que el tema no existeix. El que està passant està passant i això és inevitable, no? Llavors, encarar-ho amb aquest amor, amb aquesta acceptació de la situació, i llavors no convertir a la criatura en un debat ideològic. És que això és que això no és, és que pot ser, és que no pot ser, és que l'Església, ara que tenim aquí el Papa, també el posem a la secció. No, és que la culpa és dels teus amics o de les xarxes socials, tots aquests TikToks que veus, això t'estan canviant, tu estàs confós, no saps què penses. No, al contrari, les xarxes socials, el que estan ajudant, mira que de vegades demonitzem les xarxes socials.
4: És a fer el pas, segurament, no?
5: Sí, i a posar llenguatge, a posar vocabulari, a identificar-se amb altres persones, a no sentir-se sol. Recordem que sentir-te en un cos equivocat és una de les motivacions per intents autolítics amb criatures adolescents. Llavors, que bé que ho puguis verbalitzar, que bé que puguis tenir llenguatge, que bé que la teva família t'estigui acollint.
4: I que no et trobis sol.
5: I que no et trobis sol o sola, no? I llavors, que no sigui un motiu de conflicte tampoc per la relació de parella, perquè ho és, en molts casos.
4: Ho és, també?
5: És que és culpa teva, perquè tu l'has inculcat, perquè ha anat amb els teus amics que eren gais, perquè... Bueno, tu no saps la quantitat de coses que s'arriben a escoltar. I després, que moltes vegades, la no acceptació, no? I el tu, ho has dit abans, el dol. El dol de la meva criatura era un nen i ara vol ser una nena, o viceversa. I llavors jo també em plantejo què he fet malament. I alguna cosa que jo hagi fet malament. Com no ho he pogut veure, no?
4: L'autoculpa.
5: Clar.
4: Com si fos una cosa de culpabilitat, no?
5: No, però sí que quina poca capacitat he tingut com a mare o com a pare, o com a pare, que no m'he adonat de que la meva criatura estava transitant per això. Que si ho transita amb bona comunicació i es fa normal, perquè s'accepta des de petit, és fàcil, sabem que la nostra criatura patirà, desafortunadament patirà, perquè no està en una situació social que li facilitin les coses, perquè se'n surt de la norma, amb totes les cometes del món. I llavors, que la meva criatura pateixi, a mi em fa patir, no? I això em qüestiona també coses amb la meva parella.
4: Importantíssim també que el nucli, diguéssim, més pròxim, familiar, no? Sigui copartícip d'aquest trànsit, no? Per poder-lo explicar i poder-lo acompanyar en aquest menor en l'explicació, diguéssim, que és que no en caldrien d'explicacions, però malauradament ens trobem amb aquesta situació, no? I a la resta també de la societat o de l'entorn.
5: Exacte, i que important que si aquesta criatura, en comptes de dir-se Maria, es vol dir Manel, doncs comencem a dir-li Manel i comencem a tractar-la en masculí, i això des de nucli petit és des d'on s'ha de començar a fer. Per això és tan important la complicitat de la família, dels germans, dels veïns, dels amics, per donar aquest entorn de confortabilitat a la criatura, que és una cosa molt bàsica i sembla molt tonta, però és molt difícil de fer. Perquè si durant tota la vida jo li he estat dient, tota la vida, 10 anys, 12 anys, 13 anys, a la meva criatura, com Maria, ara fer aquest canvi, em costa. Malgrat que jo amb els pares que parlo, sempre, quan aprofundim en el tema, hi ha un sentiment intern de que, o sigui, hi ha com una percepció, una intuïció interna, que ja ho veien, no? Que no ho volien veure, és una cosa, però que ho veien, que hi havia indicis que apuntaven a això, i llavors quan tu connectes amb això i et deixes d'alguna manera et treus una mica
4: tot és més fàcil.
5: És molt més fàcil quan treus aquests prejudicis.
4: M'assenyalaves una pregunta final abans de marxar, Eva, que potser podria ser la primera, però alhora tu la poses per acabar, no? Que és, què necessita la criatura? Diu, perquè igual d'entrada ens pensem que són moltíssimes coses, no? Molts aprenentatges i potser no estan, o sí?
5: Doncs mira,
4: necessita amor.
5: Necessita bàsicament amor, aquest acompanyament, ajuda professional, super important. Reconèixer que la criatura, per molt forta que la veiem, està en una situació vulnerable que ens fa vulnerables també a nosaltres com a pares, i sobretot necessita trobar que hi ha un lloc al que pertany. I el lloc primer al que pertany és aquesta família. Llavors la família és l'equip primer ha d'abraçar a la criatura. És igual si estic d'acord, és igual si no estic d'acord, és igual si ho entenc, si no ho entenc, l'estima per sobre de tot.
4: Molt bé, doncs Eva, un gust com sempre tenir-te als estudis de Radio Ciutat. Ara ens fem aquesta abraçada tu i jo, i ens tornem a escoltar aquí a les zones en breu.
5: En
4: recordeu
5: breu.
4: Que mentrestant la trobeu a Santa Coloma al carrer Santana número
5: 17, i que estarem 17. Tot l'estiu amb totes les joguines, amb tota l'ajuda terapèutica i amb les reunions de persecs que vulgueu fer per divertir-vos amb les amigues i amb els amics.
4: Vinga, va, aprofiteu, que vagi bé.
5: Petó.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.

0: de tant...
1: Ai, quines ganes de posta de sol, quines ganes de platgeta, de brisa marina... S'acosta, s'acosta, però encara no, encara han de passar coses. Coses, com per exemple la visita d'en Sohab Seba, que ens acompanya a l'estudi. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, Núria, tu com estàs? Tot bé?
1: Doncs bé, bé, ens acompanyes, i jo dic que encara hem d'esperar, però vaja, ens ajudes a anar fent boca de cara a l'estiu, no, avui?
2: Tenim ja ganes de descansar, estar amb els éssers més estimats, poder gaudir d'això, de les vacances, no? La paraula que més estem dient aquestes setmanes, no? Exacte, perquè amb l'arribada de l'estiu molts ja tenen la maleta preparada, d'altres encara busquen ofertes d'última hora i alguns continuen fent números per veure si podran escapar-se uns dies. Però avui volem anar una mica més enllà de les destinacions dels pressupostos perquè darrere de les imatges paradisíaques que veiem a les xarxes sovint també hi ha una altra realitat, no? I aquí entra la notícia que ens ha inspirat aquesta setmana. Segons explica un reportatge 3CAT sobre Bali, aquesta illa indonèsia, considerada durant anys una de les destinacions més desitjades del món, s'enfronta actualment a problemes greus de massificació turística, no? Uh-huh. Acumulació de residus, contaminació de l'aigua i la pressió sobre els recursos naturals. Una situació que obre un debat interessant quan viatgem, pensem només en les vacances o també en l'impacte que deixem en aquestes terres, no?
1: I aquest impacte comença només a agafar l'avió, eh?
2: Exacte. I per començar, hem sortit als carrers de Badalona per saber quins plans tenen els veïns i les veïnes d'aquest estiu, no? On tenen pensat viatjar? A Catalunya, arreu, nacional o a l'estranger?
3: De moment per cap lloc, perquè no tenim pressupost. Jo, en principi, per Catalunya, Tossa de Mar, bàsic, però per Catalunya.
4: Tinc pensat viatjar per Catalunya, pels Pirineus, una mica de muntanya, i també a Espanya, que els meus avis tenen una casa a Extremadura, per allà una mica també.
5: Aquest estiu viatjaré a Mallorca, i després a l'hivern marxaré a Argentina.
6: I jo probablement viatgi a Escòcia de Burgos.
1: Déu-n'hi-do, quins viatges.
2: I tant. I la resposta, ja veus, Núria, és variada. Hi ha qui aposta per quedar-se a Catalunya, qui recorrerà altres punts de l'Estat i també qui aprofitarà aquestes vacances per fer algun que altre viatge internacional. Una diversitat que reflecteix molt bé com han canviat els hàbits de viatge en aquests últims anys, sobretot després de la Covid, no? Segons les dades del sector turístic, cada vegada hi ha més persones que combinen aquestes escapades curtes durant l'any amb un gran viatge al final a l'estiu, no? Però
1: I de fet, si fem la mirada enrere, no, només si pensem, els nostres avis, per descomptat, no viatjaven, no?
2: Fora,
1: i
2: clar.
1: Els nostres pares van començar a viatjar a partir dels 60, no? En molts dels casos, i en comptagotes, no? Per tant, és veritat que aquí hi ha un canvi d'hàbits, no? Pel que fa, doncs, a això, a l'oci, al lleure i als viatges, que té un impacte i això és evident.
2: Mm-hmm. Però abans de decidir on anem, on viatgem, hi ha una pregunta clau, no? Que és el factor decisiu per decidir on anirem, no? Que és el preu, el clima, la companyia, per la gent quin és?
5: Jo crec que un factor decisiu meu és el clima i també el preu.
7: Jo, bueno, el clima de si és estiu, doncs ara que hi ha platja sobretot, i el preu, importantíssim.
8: Jo crec que el preu i les activitats per disfrutar.
9: Jo per mi la companyia i el preu.
10: Home, principalment el preu, tampoc tenim un gran pressupost i l'activitat també és molt important i m'agrada, doncs, alguna persona activa i vull fer activitats mogudes.
2: I aquí sí que hi ha un clar protagonista, no? Ens toca la butxaca, el preu, no? Tot i que també apareixen factors com, per exemple, el clima, les activitats que hi poden haver en aquell lloc, o també la companyia és molt important, no? La majoria també reconeix que la butxaca continua manant. I no és estrany perquè viatjar cada vegada és més car, no? Els vols, l'allotjament, els restaurants o activitats que han experimentat aquesta pujada important durant aquests últims anys. I deixa'm preguntar-te, Núria, tu, una cosa. Ets d'aquestes que prepara els viatges, es mira el lloc i després el pressupost, o primer el pressupost i després el lloc?
1: Jo calculo el pressupost primer i en funció del pressupost trio el lloc.
2: Jo
1: no puc fer una altra cosa.
2: És a dir, que molts cops em llanço a la piscina, no? I primer decideixo on anar i després ja el pressupost.
1: Però és,
2: no?
1: Que tu decideixes per un i jo per quatre, saps? I multiplica per quatre el cost del viatge.
2: És bastant diferent, no? I parlant de diners, vam voler concretar una miqueta més. Quan creieu que és el pressupost raonable per unes vacances d'estiu?
5: 500 o així.
6: Sí, el mateix, 500 euros.
7: Depenent una mica d'on és situat, però si em vaig 4 dies, mínim 100 euros, 110 i
0: Jo crec que més. Jo vaig fer un viatge de 4 dies i potser ens vam deixar 200 euros per cap.
10: Home, varia molt també del destí que vulguis triar i de les activitats que vulguis fer, però no sé, jo no em gastaria més de 300 euros.
1: I també depèn dels dies, eh? Perquè hi ha qui diu, mira, jo me'n vaig a tutti pleni, no? Sí. Tot luxe, però poquets dies. I hi ha qui estira aquest mateix pressupost i se'n va més dies.
2: A mi hi ha una cosa que em sorprèn, que és la gent que diu que es gasta per 4 dies 100 euros, 200 euros, perquè em sembla una quantitat molt...
1: Si això t'ho gastes només trepitjant la vorera.
2: Només amb els vols ja t'ho gastes, no? Per tant, crec que es refereixen més a quan es parla de viatges més locals, més nacionals, no? Que com a mínim et pots estalviar el que és l'avió, que ja a vegades costa 200 euros, no?, d'anada i tornada. I aquí, aquí hi ha hagut respostes per tots els gustos, com dèiem, des dels més prudents, que parlaven d'uns 100 euros, fins als qui consideraven que uns 500 euros és una xifra més que realista, no? I això també ens diu una cosa. No tothom entén les vacances de la mateixa manera. Per alguns és una escapada de cap de setmana i per d'altres és una setmana sencera lluny de casa per poder desconnectar i de més. Però quan deixem de parlar de pressupostos i passem als somnis, la història canvia una mica i quin és el destí dels seus somnis?
0: New York o Bali o alguna cosa així.
6: A Los Angeles o Orlando.
0: Jo tornaria a anar a Cancún.
10: Jo aniria... Vaig anar a Menorca, és que Menorca-Mallorca m'encanta. Tornaria.
6: Home, a mi principalment m'agradaria anar a les Dolomites, a Itàlia. Seria un destí molt divertit.
1: Cap d'aquests destins costa 300 euros per 4 dies, eh?
2: No, no, no. Clar, i aquest era el viatge dels seus somnis, no? Que clar, jo els hi proposava dient, teniu tot pagat, on aniríeu, no? I em deien Bali, un dels destins que justament parlava la notícia, sí, les Dolomites, d'altres a Estats Units...
1: Tu on aniries? Ojap, tu ets molt de viatjar, eh?
2: Jo és que no faria només un lloc, jo faria...
1: I a més et dediques també al sector turista.
2: Exacte, també. Jo faria diversos llocs i aprofitaria que mai he estat, tampoc he estat a Amèrica, però a Àsia. Faria diversos països d'Àsia.
1: O sigui, tu et muntes una ruta.
2: Sí, sí. De fet, no...
1: Sense bitllet de tornada.
2: Sí, bueno, no, això ja no. Sí que voldria tornar, però sí que començaria, per exemple, per Japó, que està sent també un destí molt, molt explotat aquests últims anys, no? I crec que també hi ha moltes coses interessants a conèixer també de la cultura, del menjar, tot, no? Doncs aniria cap allà primerament.
1: I ara faig el tafaner amb el Suhab. Tu quan viatges ets de ciutat? Ho dic perquè hi ha qui diu, no, jo me'n vaig a muntanya, jo me'n vaig a mar. Jo sóc urbanita. Ho combines?
2: Soc de tots dos, sí. Sí, m'agrada molt gaudir dels tours, dels tours que fan a les ciutats, que m'expliquin la història d'aquella ciutat, dels edificis que em vaig trobant, perquè hi ha vegades jo he viatjat que he anat potser al costat d'un edifici històric i he passat de banda perquè no sabia quina història tenia, no? I ara sí que aprofito que viatjo amb els meus amics i demés i contractem
1: aquests tours,
2: sí, per conèixer aquesta història de la ciutat, no? I és bastant interessant perquè cadascú té una forma d'explicar-ho i també... ho fan més divertit, no? Et fa l'experiència de la ciutat més divertida, tot i que potser està molt plena, està massificada, no? És bastant guai.
1: Molt bé, doncs ja sabem els gustos d'en Suhab, anem a continuar coneixent els gustos de la ciutadania.
2: I aquí apareixen, sobretot, com dèiem, destinacions internacionals, com llocs exòtics, a països llunyans i també alguna menció a Mallorca, no? Que continua sent una de les destinacions estrella d'aquest estiu.
1: Les Balears, triomfant en general.
2: I és curiós perquè molts dels llocs que avui consideren paradisos turístics comparteixen un mateix problema, que és l'èxit, no? Com més popular és una destinació, més visitants rep, i això ens porta directament a aquella notícia que dèiem de Bali, que segons explica el reportatge de 3CAT, l'illa rep fins a milions de visitants cada any i la infraestructura no és sempre capaç d'assumir aquesta pressió, no? Hi ha problemes de gestió de residus, contaminació de rius i platges i fins i tot dificultats per garantir l'accés a l'aigua potable en algunes zones. És a dir, el mateix turisme que impulsa aquesta economia també pot acabar posant en risc allò que fa especial una destinació, no? I per això vam voler preguntar si havien descartat mai un lloc perquè estava massa massificat.
10: No, crec que no. Jo tampoc.
0: No, jo no.
6: No.
10: Buah. Sí, la veritat que sí, sobretot les grans ciutats. No m'agrada molt la massificació de gent i del turisme. Per tant, és un lloc que no m'agrada massa.
1: Jo comparteixo bastant l'opinió d'aquesta última encastada. Clar, si tens vacances i te'n vas allà, on hi ha tota la gent, no? On està, vinga a fer cubes, vinga... Doncs...
2: Espera't, perquè et sorprendrà la següent pregunta, Núria. Aquí la majoria admet que no. Només una de les persones entrevistades explicava que sí que havia deixat de visitar algun lloc per aquest motiu. I és comprensible, perquè moltes vegades també coneixem la massificació quan ja hi som allà, no? Quan arribem a una platja i costa trobar espai, quan fem cua per fer-nos una fotografia, o quan un centre històric sembla més un parc temàtic que no pas un centre històric, no? I això ens porta a aquesta altra qüestió, que és, preferiríeu pagar una miqueta més per visitar un lloc menys saturat?
5: Sí, crec que també he de descobrir llocs que no estiguin massificats.
6: Sí, però depèn de quan.
10: Sí, totalment. Jo prefereixo la tranquil·litat i pago una mica més que no pas estar agobiada amb tanta gent.
0: Totalment, perquè, per exemple, la situació a Barcelona, no? Quan vas a passejar per Plaça Catalunya, que està tot massificat i que no pots passar enlloc, a les discoteques també tot ple de turistes, i és que no es pot.
7: Jo també pagaria una mica més, perquè el mateix que ha dit ella, d'estar tan massificat que a vegades no poder caminar ni pels carrers, és que quina mandra.
1: Ai, que gairebé no escoltem aquesta noia, eh? És que estava pensant, m'ha vingut al cap justament, aquestes imatges de perfils d'Instagram, segur que te n'has trobat, no? On posen fotografia idíl·lica d'un raconet preciós i llavors tots els comentaris són: no, per què penges aquesta foto? Era un lloc que, sí, que ara l'espatllarem, es massificarà... Sí.
2: O que fins i tot no es menciona el nom per això mateix, no? Perquè no es saturi, perquè no es massifiqui tant, no? I malgrat moltes persones deien que no han canviat el seu destí per la massificació que hi podia haver, sí que pagarien una miqueta més per anar-se'n en un altre lloc que no estigui tan saturat, no? És clar, no? La resposta, estarien disposades a pagar una miqueta més per aquest canvi. I aquesta és precisament una de les reflexions que plantegen molts experts en turisme sostenible. Potser en el futur no passa per rebre cada vegada més visitants, o potser passa també per gestionar millor els que ja hi ha en aquestes terres, no? Perquè, segons explica el reportatge de 3CAT, a alguns hàbitats de Bali comencen a qüestionar quin model turístic volen pel futur de la seva illa, no? Un debat que, de fet, també hem vist en moltes ciutats europees, inclosa Barcelona.
1: Doncs sí.
2: I això ens porta a l'última pregunta. Creieu que els turistes tenim responsabilitat a la conservació dels llocs que visitem?
5: Òbviament, o sigui, al final viatges a un lloc que no és la teva casa i l'has de mantenir net i bueno, conservar-ho.
6: Sí, una mica el mateix, sempre, si no és un lloc de la teva residència, tens que mantenir-ho net i...
10: Totalment. A vegades, quan hem d'anar a un lloc, hem de respectar la zona i els locals d'allà.
7: Totalment. O sigui, al final, com una persona completament raonable i amb dos dits de front, si tu trobes un lloc net, el trobaràs net. I encara que estigués una mica brut, neteges el que has embrutat. És que sí, és total.
0: Jo també crec que és una mica, no, la convivència... O sigui, si vens a passar uns dies aquí, pues almenys, no sé, un poco dejarlo todo como estaba.
1: Aquesta idea, deixar-ho tot com estava, abans que tu hi fossis, que no s'hagi notat que ja has estat de vacances, que has passat una bona estona i que has gaudit d'aquell espai perquè una altra persona també ho pugui fer, i per no alterar-lo, sobretot, no?
2: Exacte, perquè al final conservar un lloc no depèn només de les administracions o dels residents, sinó que també depenent de nosaltres, de com ens comportem, no? Respectar els espais naturals, reduir residus, consumir de manera responsable, o respectar la població local, són gestos petits que al final sumen, no? I, de fet, aquesta és una de les grans conclusions que deixa el reportatge de Bali, que darrere de cada fotografia espectacular d'Instagram hi ha un territori real, amb persones reals i amb recursos limitats. En definitiva, Núria, les vacances són sinònim de descans, d'aventura i de desconnexió, però potser també haurien de ser una oportunitat per reflexionar sobre la manera de com viatgem, no? Perquè al final no es tracta només de descobrir llocs nous, sinó també de procurar que continuïn existint tal com els hem anat a buscar, no?
1: I que es preservin. Moltíssimes gràcies, Suha.
2: A tu, Núria, i bon estiu.
1: M'has fet començar pensant les vacances, eh? Tot i que no,
2: ja
1: seguim treballant. Vinga, que vagi molt bé.
2: Adéu.
11: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I el 28 de juny, el restaurant Tarik de Badalona oferirà el seu últim servei, un restaurant de referència per tots aquells que els agrada la cuina indopakistanesa i que ara, després de gairebé 16 anys, es quedaran orfes. Ens quedarem orfes, Tuti.
12: Doncs sí, ens quedarem tots orfes al capdavant del Tarik i a l'Edgar Tejada, que també va ser l'impulsor de Forquilla Badalona, una entitat, recordeu, que pretenia aglutinar a tots els establiments de la ciutat per crear sinergies i també que hi hagués bona sintonia entre ells, no? Bon dia, Edgar.
13: Bon dia.
12: Com estàs?
13: Doncs ara una mica més nerviós, venia molt tranquil, sí, perquè ens està superant tot plegat, la veritat.
12: Aclaparat,
13: i
12: no?
13: Aclaparat i quasi que amb el primer que volia dir, quasi que ho sento, de veritat, perquè potser ara sona com molt sobrat, però és que estem tenint una resposta aquests últims dies de gent que ens truca, que t'abraça, que vem els serveis plorant, perquè comenten anècdotes, jo venia aquí amb el meu pare, que ja no hi és, o jo... Nah. I estem superats i quasi que et sap greu, no? Perquè veus clients, sincerament, que et diuen, és que ja no venia ni pel curri, no? Venia perquè m'agradava el menjar, però perquè estava a gust, perquè xerràvem, perquè al final t'implicaves tant amb els teus clients...
12: Ja m'explica, no? Ara te n'adones, doncs, el que representava el Tarik per Badalona?
13: Sí, saps què passa? Que nosaltres fèiem feina, no? Estàvem allà cada dia i gaudíem de la nostra feina, i ara una mica que en un mes recuperes 15 anys de clientela i d'amics, doncs sembla que sí, que hem aconseguit que fos
12: Tarik
13: una cosa diferent, no? on la gent estava a gust, que era el nostre primer objectiu, que la gent es trobés a gust.
1: De fet, 16 anys de Tarik a Badalona, hem gaudit d'aquest restaurant, però 25 anys des que va néixer el Tarik València. Tenim la Maica, que és la mare de l'Edgar, a l'altra banda del telèfon. Maica, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: No sé si ja intueixes per la veu aquest una mica nerviosisme, emoció per part de l'Edgar, del teu fill. Imagino que n'heu parlat molt també d'aquest canvi d'etapa, sí?
14: Sí, n'hem parlat molt, sí.
1: I com ho veus tu, que va ser, diguéssim, qui va arrencar amb aquesta aventura de cuina indopakistanesa, no? Que en aquella època, 25 anys després, era segurament tota una sorpresa per molts comensals.
12: Sí.
14: Pues sí. Però una miqueta és el que diu el meu fill, que nosaltres hem lluitat, hem treballat, no ens donem compte de les coses perquè hi posem el cor i l'ànima, però té raó, hi ha etapes de la vida que arriba un moment que és molt important, la família, moltes altres coses, i que s'acaben etapes i comencen unes altres.
12: Però
14: sí, em sento molt feliç.
12: Maica, tu vas obrir el Tarik a València, a Godella?
14: Sí.
12: Sí?
14: Sí, a Godella, sí.
12: Per què la cuina indopakistanesa?
14: Pues perquè vaig conèixer una família pakistaní i jo, com que sóc tan atrevida a la vida, dic, si tu t'encarregues de la cuina i cuinem, jo m'encarrego de portar el negoci. I vam dir, comencem. I així va començar una mica el Tarik a Godella, que tampoc ens donaven ni 5 cèntims i encara està obert, el que passa que jo ja m'hi fec gran.
1: I el Tarik també ha anat creixent, no?, com ho ha estat fent durant aquests 15-16 anys aquí a la ciutat de Badalona. Com recordes, com us va acollir, Edgar, aquí la ciutat, no?, en aquesta aventura del Tarik Badalona? No sé si consideres que és una plaça difícil, la ciutat, en el món de la restauració.
13: És una plaça exageradament difícil. És una plaça per un restaurant de cuina fa 16 anys que vam obrir. Aquest tipus de cuina era molt més difícil, i després de 15 anys només puc tenir sentiment d'agraïment, no? Perquè estem molt agraïts a la ciutat, a vosaltres, no?, que sempre ens heu obert les portes, però sí que és veritat que els inicis van ser molt durs, no? Al principi vam tenir una mica aquesta resposta de la Badalona de poble, no? Ui, tu qui ets? A tu no et anirà bé. Inclús restauradors, recordo que quan ens començaven a anar bé les coses, no estaven contents. Aquesta Badalona de poble que jo dic que és la que no m'agrada, no? I va ser molt complicat. Va ser, jo diria, 3 o 4 anys que ens vam dedicar sobretot a explicar qui érem, no? Ei, que jo sóc dels vostres, que sóc d'aquí de Badalona, jo jugava aquí als Maristes, jo la meva dona és de tota la vida. Més que explicar la nostra cuina, explicàvem qui eren perquè ens acceptéssim, no?
12: Perquè no es veiessin foranis.
13: Exacte, exacte. Perquè no es veiessin foranis i, a més, amb un menjar de fora i tot, no, al nen no li agradarà, aquest tipus de cuina aquí no funcionarà, feu durums i kebabs perquè no sabien què era.
12: No, el curri, picant, oi?
13: El picant, a mi picant. Vull dir que eren tot i els primers anys van ser molt...
12: Guanyar-se
13: molt,
12: la confiança,
13: sí,
12: una mica, no? Del comensal que seu a la taula i que demana i què puc tastar,
13: clar,
12: no?
13: Era un negoci que jo em vaig equivocar, potser, no? Perquè vaig pensar, home, una cosa nova a Badalona, diferent, serà el primer dia obrir la porta i gent fent cua al carrer, no? I va ser el contrari, no? Va ser, ostres, 3 o 4 anys de lluitar. Aquella etapa, que és la que estava mare, ens sap ella que ens va costar moltíssim. Però, clar, ara no puc quedar-me en com vam començar. M'haig de quedar, al final, com acabem, no? I no té res a veure de com vam començar, com acabem.
12: I, a més, com acabeu després d'haver superat períodes, per exemple, com la Covid, com obres al mateix carrer on esteu, no?
13: Sí.
12: Clar, tot. És el que t'anava a preguntar. No sé què és el més difícil que heu hagut de suportar, entre cometes, durant aquests anys, i també el moment més feliç, Edgar.
13: No, és que feliç, si els que heu vingut al restaurant sabeu que feliç ens fa treballar, no? El mateix servei, disfrutem, no?, molt fent la nostra feina. Per tant, el moment més feliç no te'l sabria dir, perquè cada servei per nosaltres era felicitat absoluta. De moments complicats hi ha molts, perquè, mira, aquest moment de felicitat absoluta de molta feina, molts dies significava que la meva filla estigués a dalt dormint al restaurant perquè no podia estar sola a casa. Vull dir que a vegades aquests moments de felicitat també haig de mirar qui està amb mi, no? Perquè és molt fàcil quan diem moltes vegades, el restaurador sacrifica molt. I dic, no, el restaurador no. La família completa d'aquest restaurador. Perquè si jo estic aquí, vol dir que la meva dona està fent el sacrifici d'estar amb les dues nenes, anar tot arreu sola, les nenes que es perden moltes coses. I a vegades... li deia al col·legi, escolta, no fiqueu activitats al cap de setmana, sisplau, perquè la meva filla no pot. Que vegades deien, aquest cap de setmana aneu a la muntanya a buscar no sé què. I jo no podia fer activitats amb la meva filla. Doncs és això, no? També molta feina també significava, molta feina ens donava felicitat, però també significava que el sacrifici cada dia era més gran.
12: A més, has treballat, deies, no només els sacrificis del qui està al capdavant, sinó de la família, no? I tu has treballat molt estretament amb la família, amb la mare, no?, amb la Maica, que ara doncs, escoltàvem que ens acompanya, però també doncs, amb la dona, no? I amb gent que t'has fet una mica, imagino que en un servei, al final, acabes treballant amb... són com els de casa,
13: sí,
12: no?
13: Sí, és que és el que m'he intentat, i és una mica el que vaig aprendre, i potser és un dels errors, el que vaig aprendre de la mare és que Tarik era casa nostra, i tu quan venies estaves venint a casa meva, i tu quan tens un convidat a casa teva, doncs el tractes com un més de la teva família, no? I això és el que m'he intentat a Tarik, és el que vaig aprendre de la mare, i és el que hem anat fent.
12: I quin és el moment que et planteges tanco?
13: Bueno, el moment que em plantejo tanco ja fa temps, eh? Fa potser un parell d'anys o així, vaig tenir un susto. Jo estava fent un cafè a casa sobre les 6:30 del matí i em vaig desplomar. Vaig desplomar i vaig aparèixer al llit, li vaig dir a la meva filla petita a trucar a l'ambulància ràpid i vam acabar Can Rutí. Després vam descobrir que havia estat mitja hora a terra sense coneixement, que havia donat un cop a cava una paperera que havia destrossat. Això vam descobrir després com va venir l'ambulància. Després de fer totes les proves, bueno, de 2 hores a Can Rutí, vaig dir, ei, jo tinc que anar a treballar, saps? Em vaig treure la via i vaig anar a treballar.
12: Imagina't.
13: Després d'això, després de totes les proves, al final estava genial, jo estava molt bé, prova d'esforç, el holder, totes aquestes coses que fan, em van dir que era estrès. No? Van dir que era estrès. A partir d'aquí ja la família va començar a pressionar una mica, a dir, ei, papa, et fas gran, papa, no és el mateix, has de baixar, jo soc una persona molt intensa amb allò que faig, i des d'aquell moment vaig intentar reduir el número d'hores que anava al Tarik. El dimarts, si no hi ha feina, doncs anem a sopar a la família. No? I jo estava sopant amb la família i em deien, papa, tu estàs aquí o estàs allà? No? Perquè igualment no desconnectaves. I tot, durant tots aquests anys, el nivell de...

0: tu, l'Edgar?
1: Pues el que he fet sempre. El que he fet sempre, pau, tranquil·litat, i el que ell sap fer, i agrair a tothom que ha entrat a casa. No hi ha cap cosa, i ell ha pres aquesta decisió, i em sembla la més correcta, i crec que ho fa estupendament bé. Aquest... Perquè arriba un moment que el cor i el cos te diu prou, perquè tens una lluita, pues, que jo també he vingut com el meu fill, perquè jo també he tingut fills i negocis. Llavors ho
0: entenc. I tu també ets intensa, Maica.
1: Eh?
0: I tu també ets intensa. Això ho ha heretat el teu fill de tu, eh?
1: Sí.
0: Que no sabeu rebaixar, ho heu de fer tot a totes.
1: Sí, a totes, a totes.
2: Aquesta és la recepta de la teva mare, Edgar. Quina recepta preparareu vosaltres per l'últim àpat? Hi haurà alguna d'especial o no?
3: És que serà per nosaltres l'últim àpat, però tothom que està venint és l'últim àpat. O sigui, per tant, per nosaltres cada servei és l'últim àpat, i l'únic que volem és que si tornes a fer l'últim àpat al Taric perquè fins ara has estat a gust o t'ha agradat seguir fent el que fèiem fins ara, fer-ho absolutament igual, no fer cap canvi, perquè és el que fem, és el que ens agrada, és el que fa que la gent torni. Doncs això, gaudir una miqueta més, despedir, perquè ara triga molt de temps en donar explicacions, abraçades, petons, tot, i això fa que el servei
2: sigui... Ara el servei s'enganxa amb l'altre.
3: Sí, és una mica més lent, perquè estàs amb més gent, i bueno, això... De fet, penseu que jo quan vaig prendre la decisió de tancar, si no ho vaig fer abans és perquè per mi tancar era un fracàs, no? Dic, hòstia, això que ha començat ma mare fa tants anys i jo no aconsegueixo acabar-ho, de cara a la família, no seguia amb el Taric, em sentia com el pare fracassat, vull dir, durant tot aquest temps de reflexió, per mi era un fracàs tancar, no? I ara, quan he pres la decisió, doncs la gent em fa veure de dir, ei, no és un fracàs, és un canvi d'etapa, però realment, aquests últims mesos, estava amb la sensació de, hòstia, una persona fracassada, no podré sortir pel carrer, que la gent em dirà, mira, el del Taric, el fracassau ese que ha cerrado el negocio, míralo. I em va costar més, potser si hagués tingut més clar que no era un fracàs, ho hagués fet fa un any, no?
2: Però... Sí, no, l'èxit personal, en moltes ocasions, al saber-se escoltar i al saber-se prioritzar.
0: Doncs sí. Edgar, tu vas ser el fundador de Forquilla Badalona.
3: Sí.
0: No sé si s'ha aconseguit o s'aconseguirà algun dia que la restauració d'aquesta ciutat vagi a la una.
3: És una de les coses que deia de les parts negatives del Taric, no? Quan vaig començar a veure que alguns col·legues anàvem uns contra els altres, que no ens parlàvem, que no ens coneixíem, que no acceptàvem que tots ens podien anar bé, i és el que vaig aconseguir. Jo crec, com a mínim vam fer un grup que molts seguim en contacte via WhatsApp, no tenim una representació pública, però ja hem aconseguit alguna cosa que es queda, no? Aquella relació personal que tenim entre molts restauradors, que ens seguim ajudant quan busquem personal, quan busquem un proveïdor, quan tenim algun problema, quan un dia ens va malament, oye, què ha passat? Tu tens feina? Jo no, vale, vos tots estem igual. Aquest lligam ja el tenim. Sí que m'agradaria que en un futur aquest lligam fos a nivell representatiu, no? Hem aconseguit coses com unes ajudes de 5.000 euros als restaurants, com ampliar horaris en l'època de la Covid quan va acabar. Vam aconseguir moltes coses. El premi que li van donar a la ciutat de Badalona, a Brussel·les, pel tema del reciclatge, de l'oli reciclat. Vull dir que érem un grup actiu amb moltes iniciatives i m'agradaria que alguna vegada pues, això seguís endavant, però... Ja no sé si estarà en les meves mans.
2: Doncs, Edgar, moltíssimes gràcies per ser avui...
0: T'has emocionat, avui, l'Edgar.
2: Sí, t'has emocionat, sí. I ens ha fet emocionar també a nosaltres.
0: Sí.
2: Gràcies, Tuti.
0: Gràcies.
2: A tot l'equip del Taric.
0: Maica, també, que la tenim allà.
2: A la Maica.
0: Gràcies, Maica.
2: Només us podem dir que gràcies i que esperem que aquesta nova etapa us sigui de molt bon profit.
3: Moltes gràcies.
1: Adéu. Serà. Moltes gràcies. I una abraçada i un petó.
0: Igualment.
1: I tinc un fill molt gran.
2: Immens, gràcies, adéu.
3: Adiós, mama.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
5: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I avui doncs, també volem aprofitar per fer una miqueta de balanç de tot el que ha viscut aquests mesos, aquesta temporada a Conreu Sedeny. Ho fem una vegada més de la mà de la Dolors Clotas. Què tal, com estàs?
6: Bon dia, moltes gràcies. Bé.
2: S'apropa l'estiu, que és una de les èpoques més esperades també a l'hort, no?
6: Sí.
2: Com es presenta aquesta temporada?
7: bé, es presenta bé, a veure com anirà tot el tema de la calor, les supercalors i així, que també doncs, tenen l'efecte amb l'estrès que fan a les plantes.

0: Però vaja, ja sabem que l'estiu és aquest... Cada temporada sempre diem que té els seus productes, macos, però l'estiu amb les tomates, pebrots, esvergínies, etc, etc.
1: Mongeta tendra, no?, també.
0: Tot això sempre és com, com aquesta explosió, no? L'estiu, la primavera comença, però l'estiu és una bona explosió.
1: Sí. I per les persones dures que tenen un petit hort, hortet a casa, algunes jardineres, fins i tot, quins consells bàsics donaríeu per cuidar-los aquests mesos de més calor? I que a vegades que... doncs, ens agafem uns dies per anar de vacances i no hi
0: clar,
1: estem tant al damunt, no?
0: Clar, la terra ben abonada, sobretot, també que tingui la necessitat d'aigua que hagi de tenir, no? Que segons allà on estigui... Si, és, si hi ha menys volum de terra, més, etc. I si és un lloc que toca molt el sol d'una manera molt gran, doncs posar-hi si alguna o una mica d'umbracle, que hi ha una, aquestes malles del 80% o del 50%, potser el 50% si és molta calor, però això ajuda molt a que tenen la seva també radiació, però també els ajuda que no tinguin
1: a mitigar, aquest estrès, no,
0: a mitigar una miqueta, exacte.
1: I amb l'arribada de l'estiu, el que també feu a Conreu Sereny és una pausa, no?, pel que fa a l'acompanyament de diverses escoles del municipi.
0: Exacte.
1: A quants centres escolars heu acompanyat aquest curs?
0: De... Bueno, de tres de Badalona, l'Anglada, el Sant Jordi, l'Escola Monticalà... Sí, que hem començat, i bueno, hi ha altres coses puntuals amb algun altre centre.
1: A part... I quin balanç feu, una mica?
0: Pues és molt enriquidor, la veritat, perquè veus com l'il·lusió de tocar la terra, no? És que tocar la terra sempre és alguna cosa que et dona vida, perquè, esclar, és produir aliments, és com et preguntes moltes coses diferents, no? Veure que una cosa que tu has plantat o has sembrat surt, que com l'has de cuidar perquè surti, no? Aquest, la cura, no?, de totes les coses de la vida, que és l'essencial, no?, de la nostra vida, vaja.
1: De fet, sovint es diu que els nens, sobretot a ciutat, no?, i les nenes estan molt allunyats de l'origen dels aliments,
0: sí.
1: Això ajuda també a canviar una mica aquesta percepció.
0: Totalment,
1: no?
0: Totalment. Sí,
1: també
0: sí,
1: feu
0: sí,
1: acompanyament sí. a persones nouvingudes.
0: Sí, cada any fem un curs, que això fem amb una altra entitat, que es diu FEDA, que ells és una entitat catalana-uganesa, això amb el suport de la Fundació Roca i Pi també, i altres entitats, l'Ajuntament i altres així, però és sempre aquesta formació amb persones que ja saben molt del seu país, de com va l'agricultura. Per tant, és saber una mica el per què es pot produir també amb bones pràctiques, que no cal tirar, doncs, segons què, perquè les coses tirin, no? Perquè surtin bé, doncs, el que plantem o sembrem. I és un intercanvi, és molt interessant, vaja, també un acollir unes maneres de vida molt diferents, amb una realitat que venen molt diferent i molt dura moltes vegades, el fet també de venir fins aquí, doncs, i amb tota la realitat que s'han trobat, doncs, que es troben contínuament, doncs, és compartir unes... És molt enriquidor, vaja, i també a vegades, doncs, sap greu segons quines situacions.
1: Escolta, ja que s'apropa l'estiu, que estem i ja estem a les portes, tu ens proposaves, aprofitant que potser esgarraparem una miqueta de temps de lleure, una lectura. Arrels rebels, de l'Agnès Batlle.
0: És molt maco, perquè l'Agnès Batlle, bueno, el seu fill, diguem que el pare de l'Agnès Batlle és pagès, per tant, el fill de l'Agnès, doncs, ha pogut tornar a les arrels i ser pagès, i aprofitant aquesta vinentesa, com que ella és periodista, ha aprofitat, doncs, d'entrevistar a joves que volen seguir en el camp, cadascú amb la seva realitat, de tot arreu de Catalunya, no? I és molt bonic perquè això, el nom ja ho indica, no? Arrels rebels, vull dir, la realitat no acompanya massa a tota aquesta manera de viure, i en canvi ells, doncs, estan decidits a mantenir
1: aquesta tasca de treballar la terra.
0: A mantenir, exacte, perquè hi va molt, en aquí hi ha el nostre aliment quotidià,
1: Molt bé. Acabem amb una recepta, com
0: d'acord.
1: Fem darrerament.
0: Val. Doncs
1: sí.
0: Pues mira, ja que venen tant temps de pebrots, esvergínies, tomates i així, pues una, a vegades amb les esvergínies, els carbassons i els pebrots, fins i tot, es poden fer servir de base de pizza. fent-los una cocció prèvia abans, pues amb sal, pebre...
1: Salteges una miqueta abans i després
0: saltejant,
1: al foc?
0: Bueno, potser una mica, depèn de lo gruixut que ho facis, és que saltejar una precocció una miqueta i així, i llavors si tens ceba ofegada o i tomata ja que estigui una miqueta ja... també no, poder no sofregida, però sí aquell mig-mig que diuen, i ja està, això amb tomata i
1: et fas orenga, una pizza vegetal,
0: una pizza
1: ben bona i sana.
0: Doncs ben bona i sana, sí.
1: Doncs Dolors, que vagi molt bé. Gràcies.
0: Bon estiu a vosaltres i gràcies també per donar-se l'oportunitat, vaja.
1: Gràcies a tu. Adéu.
0: Vinga, adéu-siau.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spotify, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor, més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, La veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem Hace Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere, doncs hi ha Los Rodríguez, que en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Roth i Andrés Calamaro. Dic en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen, venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius, perquè clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar, perquè Los Rodríguez, doncs aquí ja eren prou coneguts perquè ja havien tret els Indocumentos. Els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts. Formava part de l'àlbum, tant Indocumentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos, segurament us en recordareu, d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després, en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventes l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, és la consigna. Si no, seria una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada a l'estiu, però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar, sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre. Tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià als anys 90 que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez, perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estada Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor. Fa
1: sí,
0: calor.
1: Mira.
0: Què tal si ens mengem una síndria? Que aquesta seria, aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
0: Sí, no esperava menys, perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem penjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964, per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate, no sé si es diu així, creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades, perquè, clar, Juanita Banana, eh? Esteu... Luis Aguilé, tenim tots la cara de Luis Aguilé al cap, eh? Sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé... per tot això que explicarem avui. Digues.
1: Exacte. Dic, vaja, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre. Eh? Escolteu què era aquest lo.
0: A veure.
1: Començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, eh? Però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que, de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català. Ara ve l'estiu, ara ve l'estiu.
0: Sí, tinc els tècnics ballant. En Lluís i en Joan Maria estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo, però ara bé, la cosa va posar fonaments amb un dels meus grans grups i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: recordem molt més aquesta, eh?
1: Sí.
0: I això
1: tant, i aquí la sentim molt, sí. Bueno, ja no la toquen massa ja per aquí, eh? Perquè després ja tenen altres èxits, altres hits,
0: home,
1: però Déu-n'hi-do, sí.
0: Home,
1: era
0: jo
1: molt
0: no sé quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, 40, però... t'ho dic bé, 40, i ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. I sí,
0: home,
1: ens fa molta gràcia coincidir.
0: Això és fantàstic.
1: Sí. Fet, tu tens una samarreta dels 15 anys?
0: Dels 15 anys d'un concert que vaig anar, imagina't. O sigui que en fa uns quants... O sigui, era petitó, però sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3 del 1993, però evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers que encara necessitem escoltar. Vinga. A finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí.

0: Ai, Núria, què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa.
0: Sí, va ser Samarcand i... És un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy the Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament...
1: Això t'anava preguntant, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment, va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?
0: Home, saps aquelles coses que diuen, sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc. Jo et diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta... Igual que quan arriba la primera, em poso la primavera trompetera, sempre, de Delinqüentes. Quan arriba l'estiu, abans que arribi i tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci en aquest cas, i escolta, tu fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que mare de Déu santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu, s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas amb una revetlla, amb una festa major, o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Agafa una amalgama tota la gent, amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten
1: que més,
0: tots.
1: A sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals,
0: increïbles,
1: sí. Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat, que es cuida. Sí, se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyosos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així. Va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per
0: Ostres.
1: Aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. I una mica es veu el canvi, eh?
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte. Ja veuràs que sí.
1: Vinga.
0: T'he portat bones cançons. I a més, d'enguany, De sobre tècnics de so que es diuen Xavier Cosetes així. Ja veurem.
1: Sí, que substitueixen les Marines Morenes. Tot això,
0: sí,
1: no?
0: Aquestes coses. Sí, exacte.
1: Fins ara, Enric. Una abraçada
0: fins
1: forta.
0: Fins ara, bon programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts al programa.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Seit Esbai. Seit, bon dia de nou.
1: Bon dia, bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Truffaut. Explica'ns, perquè això, el Truffaut es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venim.
1: Al cinema Truffaut, correcte, després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Truffaut, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans. Els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, regidor socialista.
2: I per tant creiem que arribats a aquest punt i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demanar la dimissió del regidor.
1: Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salelles que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Truffaut. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens du a parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir, en aquest cas, la nul·litat del plàter, del pla territorial de les renovables i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Saïd Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta i després, per l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferia visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
0: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, o a Quim Gassó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Us sentíem amb les, el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
5: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot els gèneres: novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la trentena d'edicions, ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En roc drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
0: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I, per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les platges de Lleida,
5: que vol convertir la llera del riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió és adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Cap Pont de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne el ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
0: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gassó, des de UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
0: Comencem amb un parell de notícies de successos.
6: Així és, perquè primer hem de dir que un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
0: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
6: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen este estiu en estos camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'estos vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
0: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
6: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
0: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
6: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i l'èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vèrtebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre, des de la Plana Ràdio Víctor Montesino, una abraçada.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
0: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Una batuda de notícies de...
7: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana. O sigui que si hi ha algú per aquí, pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
0: Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Fa aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després, volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes, i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí, acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari de la mà de governs de tots els colors polítics, i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
10: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts. Per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams, l'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
10: No, és evident que no, fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals, doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants i, segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei, no es podrà parlar de normalitat del tot, però sí que, en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment, diguem-ne, diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i, en algun cas, sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts tenien severes limitacions i això, doncs, s'ha anat corregint, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé. Per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, funcionats, no gaire lluny d'aquí a Rubí, doncs, n'hi ha un, que el punt crític, el túnel famós, doncs, la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corria risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
9: Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no?, un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
10: Mira, nosaltres tenim, direm estadístiques, però les estadístiques no menteixen, no? Nosaltres tenim tres línies, que és d'una banda la R3, la de Puigcerdà, l'altra la R4 Sud, la de Vilafranca, per entendre'ns, i l'altra la R15, especialment de Reus cap a Mura i Flix, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i per tant, dels 19 punts que avui dia hi han, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. És a dir, ara tenim, dit també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, som R3 i R15, qui coneix una mica l'orografia del país saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs, és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
9: Mm-hmm. Aquestes limitacions temporals, normalment, és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill es decideix passar a 30 km per hora o fins i tot a 20 o a 10 per hora per, doncs, evitar que hi hagi algun problema,
10: sí, però això... 10 és molt l'excepció, les sí, limitacions
9: normal és
10: 30,
9: no?
10: Més mal són de 30. Uh-huh. Per què és això? És a dir, el tren contràriament amb un cotxe, costa molt de frenar, pot amb mort inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra i, per tant, per frenar un tren necessites una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc, de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor el fem anar a una velocitat que tingui temps de frenar, si és que, desgraciadament, doncs, segons abans, com moltes vegades pot passar, doncs, de que passi el tren, doncs, baixa aquell arbre, una roca, etc etc. No? Per tant, és una mesura precautòria, però, òbviament, fa anar malament, perquè allà el tren no, potser hauria d'anar sent, no? Per tant, doncs, li fem perdre temps. Evidentment, el moment en el qual han estat retirats aquests arbres, el moment en el qual es retiren les roques o es protegeix tota la vessant de la muntanya, doncs, llavors, es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són en el món ferroviari un tema habitual. Per exemple, en aquests dies, a tots els ferrocarrils, això, per exemple, també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies, que estan, diguem-ne, soldades entre elles, es dilaten i fan... diguem-ne, es torcen, no? I llavors és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment, això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors això també obliga a disminuir. Per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, la setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i evidentment aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè evidentment aquest és un fenomen que també s'ha de corregir, i òbviament fins que no està corregit la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? Uh-huh. En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, i esperem que entre el que dies que aquest juliol i l'agost, doncs, quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener, quan va produir-se allò. Uh-huh. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, sinó que són degudes a que hi ha obres, i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que, diguem-ne, estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i, evidentment, moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
9: Mm-hmm. Li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1. No sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
10: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat, i jo penso que a la tardor, doncs, pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havia, i ara estem, doncs, a l'espera d'aquesta negociació final que, òbviament, doncs, comporta per la Generalitat el fet que quan et traspassin alguna cosa, si no te la traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que, aviam, nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies regionals, com millor estan gestionats des de casa. Per tant, la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem. Millor anirem. La Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, és que balla, no? I quan li poden anar, a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de productivitat, i Rodalies el seu nom ja ho diu, doncs el normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Però ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el Festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició. I ara mateix es troba el seu equador aquest cap de setmana. Concretament, hi ha dues propostes molt xules i, a més, gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala. Allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del Festival Portal Blau, que, com deies, ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
0: Sembla que tenim problemes per escoltar directament, no escoltem el Miquel Fernández. On ens escoltes tu, en tot cas, eh?
1: Jo sí, jo ho sento.
0: Doncs teniu el Miquel amb vosaltres aquí, el teniu el... No sentim el Miquel, eh?
1: En Miquel entrava per telèfon, en principi.
0: Molt bé. Doncs escolta, fem una petita parada, mira, mentre intentem contactar amb el Miquel... que sembla que tenim algun problema telefònic. Mentre contactem amb el Miquel, explica'ns tu quina és la tradició o què té d'especial aquest festival Portal Blau per vosaltres, per L'Escala, perquè el que primer crida l'atenció és que és un festival que dura molt, des del maig i fins a l'octubre.
1: Exacte, és un festival que dura molt des del maig fins a l'octubre i és això, és el que dèiem, un festival molt eclèctic que té propostes molt diferents i això fa que pugui connectar amb molta gent diferent, amb molts públics diferents. Comença amb propostes més petites, amb concerts de petit format, amb artistes emergents i després va adquirint cada vegada més volada amb concerts de més gran format i arriba amb uns concerts finals al Fòrum Romà d'Empúries, on hi ha grans noms com Sopa de Cabra o La Fúmiga, que s'acomiada dels escenaris precisament també en aquesta gira que està fent ara i que farà parada, com dèiem, al Festival Portal Blau. I és que no és només un festival musical, sinó que també té un rerefons de reflexió, perquè també té un cicle que es diu Mirades Blaves, que és un cicle que fa pensar, fa reflexionar sobre diferents temes i participen filòlegs i participen investigadors que tenen diferents visions i diferents propostes per enriquir una mica més aquest festival que té aquesta identitat mediterrània també.
0: Molt bé. Doncs mira, ara sí que tenim el Miquel Fernández al telèfon, però disculpeu l'embolic tècnic que ens hem fet. El saludem. Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Aquí amb la companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
1: Sí, bon dia, Miquel.
2: Bon dia, com estem?
1: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, la major part de les activitats i concerts, com deia, i la

0: que molt contents de com està doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
1: Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris sí. De la Mar d'Embenassa i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
0: Sí, tenim la sort de que a l'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista. No? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que com saps és un dels atractius del festival, que ens agrada impulsar carreres de nous artistes que estan començant i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a l'Escala, espais històrics com el Folia de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor Catherine Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar d'Embenassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que bueno, té un jaciment que tenim a la península Ibèrica, que té un jaciment arqueològic grec i romà. No? Per tant, són espais inigualables que, per sort, podem gaudir a l'Escala i Empúries i podem programar artistes allà.
1: I un dels espais aquest és la Riba, sí. On aquest cap de setmana tenim dues propostes gratuïtes. Un és un espectacle de dansa i un és un...
0: Hola.
2: Ens hem quedat sols.
0: Ara, m'escolteu?
2: A tu sí que t'escoltem, sembla que hem perdut l'Ona. En tot cas, estava a punt de parlar de les propostes d'aquest cap de setmana.
0: Sí. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar, i tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanac. Aquest serà el divendres a les 8 i el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona doncs, tant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat, i això serà el dissabte a les 9.
2: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles, el que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
0: Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una mica diferent a la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser doncs, la dansa, en aquest cas, amb aquesta proposta de la companyia de la Laia Sanac, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com de dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries, per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser doncs, conflicte del Pròxim Orient, com pot ser la intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre lectura i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
2: Parlàvem, Ona, i hem recuperat la connexió amb l'Ona de la Ràdio L'Escala, parlàvem d'això de lo eclèctic i variat, que és aquest festival que fins i tot inclou aquest cicle de conferències.
1: Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Proa. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
0: Bueno, ja portem molts anys, no?, on el festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera i, per tant, ens agrada doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs. I, per tant, doncs, des de fa molts anys ho fem nosaltres sense el festival com una de les nostres identitats, no? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària i intentem això, no? que poder donar oportunitats a tothom.
1: En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. A sí. Què fa referència?
0: Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que deia, no? Al final, en el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no, aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà, perquè tractem diferents temàtiques, des del cicle de mirades blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme. No, tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no, també ens agrada transmetre, i per tant ho reflectim en la programació del que fem.
1: I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
0: Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta, i al final doncs hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival, i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. I són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i experiències del festival i com formar festival. És molt interessant. I al final el Sergi, que és un company nostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens va semblar magnífica la idea.
1: Mm-hmm. I, per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
0: Doncs mira, tant des de, com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no? Els valors, etcètera. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom a que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Mm-hmm. Perquè a més hi han participat alguns dels artistes, no? que actuen aquest any al festival.
0: Sí, sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex del que és el festival, no? Des de tots els àmbits. I òbviament doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: Mm-hmm. En aquesta època en què els festivals són la tònica, no? Què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
0: Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no? Que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències mirades blaves, o inclús les fotografies, no? L'exposició fotogràfica Netfoto, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? És un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Mm-hmm. Doncs, Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
2: Iona Vilà, de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.
0: Moltes gràcies a vosaltres per estar
3: aquí, Badalona.

0: a la platja en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: 20 anys del Víctimes al telèfon.
2: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: El tarot de Si te miento, cuelgo.
4: Sí, señor.
3: ¿Quién va a ganar la Liga?
4: Para mí el Madrid.
3: ¡Oy, oy, oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
4: Es que me viene la carta de la muerte.
3: ¡Oy, oy, oy!
4: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
3: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
1: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: Hola, buenos días.
3: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
4: ¿Por qué?
3: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
4: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
3: Sí, pero ¿perdió?
4: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
3: Bueno, te cuelgo, adiós.
4: Venga, adiós.
2: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
5: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
8: 93 399 37 37.
7: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
8: 93 399 37 37.
7: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
9: Acceptem totes les targetes de crèdit.
10: Et caduca el carnet de conduir?
11: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
10: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
11: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
10: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
11: Al costat de Pompeu Fabra.
12: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
13: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
12: Més clar, més ràpid, més Badalona.
13: bdncom.cat.
12: Badalona passa aquí.
9: Temperatura a Badalona
14: 28 graus.
15: Són les 10.
16: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
15: Notícies Badalona.
17: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. La Generalitat manté l'alerta del Pla d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya. Durant tota la setmana hi haurà altes temperatures, tant pel dia com per la nit, amb el pic de calor previst per aquest dijous. A més, divendres s'espera que el vent de tramuntana i gregal augmenti el risc d'incendis forestals a causa de la vegetació seca i castigada per les altes temperatures. El Pla Alfa situa Badalona en el nivell 3 de risc d'incendi forestal. De fet, s'ha tancat l'accés precaució demanen al Parc de la Serralada de Marina. Des de Protecció Civil recomanen a la ciutadania consultar diàriament els riscos i les prohibicions abans de fer activitats pels boscos, a més de fer una crida a la prudència. Per combatre la calor, aconsellen hidratar-se sovint, mantenir les cases fresques i evitar activitats físiques en les hores de màxima calor. La platja dels Pescadors ha caigut aquesta setmana una de les baranes instal·lades per facilitar l'accés a l'aigua als usuaris. Segons l'Ajuntament, la barana va ser vandalitzada poc temps després d'haver estat col·locada. El consistori municipal assenyala que els autors haurien agafat la part no submergida de l'estructura i l'haurien desplaçat cap al mar. Un fet que, segons indica l'Ajuntament, es va greujar amb l'aportació de sorra d'un dia de mala mar. L'alcalde de Montgat, Andreu Absil, lamenta que l'enllaç pel litoral entre aquest municipi i Badalona estigui totalment inutilitzat. Es tracta d'un terreny de més d'un quilòmetre d'extensió que comprèn des d'on acaba la platja de la Barca Maria fins a la platja montgatina de les Roques. Segons Absil, el fet que està contaminat i les nombroses administracions que hi estan implicades dificulta que es pugui rehabilitar per donar-li algun ús. Els terrenys són propietat de l'AMB, però es troben just entre el mar i les vies del tren, cosa que fa que també hi estiguin implicats el Ministeri Ministeri de Costes i Adif. També tenen competències l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat, de manera que són moltes les administracions que s'han de posar d'acord a l'hora de rehabilitar la zona. I un últim apunt esportiu. El Palau Municipal d'Esports de Badalona viurà el 19 de setembre una jornada de màxima emoció amb la disputa de les semifinals de la Supercopa Endesa 2026. El primer duel enfrontarà el Joventut Badalona i el Baskonia en un partit que suposarà en escena la penya davant la seva afició. La segona semifinal també promet espectacle, el València Bàsquet i el Barça, que es veuran les cares en una reedició de la final del play-off de la Lliga Endesa.
15: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
18: Ningú t'informa com nosaltres.

0: El tècnic jo crec que més conegut de tot Catalunya durant aquest estiu. No sé si serà la cançó de l'estiu, tot apunta que ja ho és. En tot cas, li preguntem sobre aquesta cançó de l'estiu i d'altres que proposen els nostres oients a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia, i evidentíssimament per mi sí que és ja la supergran cançó de l'estiu.
0: El Javi, que triomfa, que lo peta.
1: Home, sí. És que, a més, està molt bé que la cançó d'estiu vingui d'un grup de tantíssima qualitat.
0: Sí.
1: Qualitat a nivell musical, de lletrista, etcètera, em refereixo?
0: La Ludwig Band, no?
1: Exacte,
0: gran descoberta.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte,
0: molt bé,
1: correcte.
0: Però què diuen els oients? Perquè jo em sembla que no sé si t'han recomanat cançons tan recents o com va això, a veure...
1: No, sí, mira, la primera no la posarem perquè és la que ens acabeu de posar, però em fa gràcia que ens ho diu, que és una gran coneguda d'aquest programa, que és l'Anna Morgades. Salutacions des d'aquí,
0: Anna. Una abraçada.
1: Sí, i tant, que és, evidentment, el Xavier, com estem escoltant, el tècnic de so de Ludwig. Però aquí en tinc una nova, que no sé si coneixereu tots, que és fantàstica, i en posarem un trosset. Ens ho diu la Maria, i es diu Festuc. És de Marcos. Ja veuré, ja.
2: M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia... No, és pistatxo, es diu Festuc.
3: Què?
2: Festuc.
3: Com dius?
2: Festuc.
0: En sèrio?
1: Ja
2: festuc. Jo estava de Festuc.
1: La coneixies?
0: No, gens. Doncs tu sí o què?
1: Sí, aquesta, mira, Marcos va ser finalista a l'Ope Fest, que organitzem aquí a Cardedeu junt amb la xarxa, i
0: sí?
1: La veritat està fent coses molt, molt, molt interessants, i es va sorprendre quan vam veure aquesta. I ara et portaré un parell de cançons, ens ho porta l'Anna i ens diu una cosa que estic molt d'acord. Diu, per mi la cançó de l'estiu és Ja dormiré, de la Fúmiga i Figaflaues, una cançó mitiquíssima ja, tot i que té, crec que un parell d'anys a molt estirar. Diu, la cançó nostàlgica, en canvi, és Que no s'acabi, també dels Figaflaues. Diu que parla de llançar, que és el seu refugi al món i que li encanta. Jo aquí et diria que hi ha cançons d'inici d'estiu i de final d'estiu.
0: Aquí m'ha agradat això. Sí, la cançó nostàlgica. Sí que és veritat, Sí?
1: Tu és que mira, ja veuràs, tens ganes d'estiu, de festivals, de tot, i et sona això. Escolta.

0: final no, seria de principi de festa.
1: De principi, sí, sí, sí. Però imagina que després estàs com, va, a llançar mateix o per allà fent un, amb una posta de sol, saps? Una cerveseta, un mojito. Ja a principis de setembre saps que has de començar a treballar i en aquell moment et sona això.

0: gallina, eh?
1: Sí, sí.
0: Hem de pensar que, ostres, crec que està molt ben trobat això que ha dit l'Aina, de cançons d'estiu d'inici, sí. Cançons d'estiu de final, perquè és cert, eh? totes tenen el seu moment. No sé si tu en tens alguna concreta per aquest estiu.
1: No, de final d'estiu... Jo sóc més de finals d'estiu, eh? També. O de primavera. De primavera sí que en tenia alguna. Bueno, no ho sé. Cada estiu té el seu, eh? Té els seus moments, perquè clar, és el que deies tu, no és el mateix estar de concert cridant o estar a la nit que passar, encara que sigui un dia d'estiu ple, radiant a la platja, no? La vibra és una altra. O si te'n vas a fer surf, doncs ja te'n vas cap a cançons més californianes, què vols que et digui?
0: Exacte. Ah. I mira, com a potser final dels comentaris, et diré un que ens ha dit la Maria, que això, ostres, ens cau lluny, però evidentment tots i totes les hem ballat, que és qualsevol del Caribe Mix, jo diria més, i del Disco Estrella.
1: Molt bé.
0: Caribe Mix 2001.
1: Així. Sí. De fet, hi havia recopilatoris abans que existís Spotify, que ara t'ho posa molt fàcil, hi havia el típic recopilatori de l'estiu, que segurament que ara hi ha la típica llista, també, eh? De Spot i de cançons de l'estiu, però cada any a l'estiu sortia el recopilatori i era el que punxaven els DJs a totes festes de DJ.
0: Mira, gran època pels DJs, que no havien de fer res, només posar un doble CD, canviar-lo quan arriba al final del primer i ja està. I ja ho tenien tota la sala i tota la plaça de festa major aixecada, eh?
1: Doncs moltes gràcies, Enric. Sapigueu que podeu continuar portant cançons. Jo m'esperava cançons més friquis, eh? Encara hi sou a temps, fins que tanquem programa.
0: Portaré alguna friqui al final, potser.
1: Vinga, va, quedem així. Gràcies, Enric.
0: A reveure.
1: Però, com dèiem, els estius canvien, les cançons de l'estiu també canvien, la societat canvia. I és això el que ens proposen ara des de Ràdio Arenys, una mirada sociològica a la cançó de l'estiu, al llarg d'aquests darrers 50 anys.
2: Quan arriba l'estiu, el sol escalfa la pell i la música escalfa la memòria. Cada generació té una cançó que li recorda un amor, una platja, una festa. Avui us proposem un viatge per les cançons de l'estiu, aquelles que han omplert les nostres vacances des dels anys 60 fins avui.

Als anys 60, l'estiu sonava a guateque. Guitarres senzilles, tornades repetitives, lletres innocents. Era l'època d'aquest la-la-la, del ye-ye o del ball a la plaça del poble.

La música era humana, directa, sense artificis i, sobretot, era col·lectiva. La cançó de l'estiu no la decidia ningú. De fet, la feia la gent. Si jo

0: quantes coses barreria.
1: Són els anys 60 quan neix la cançó de l'estiu. Als 70, la indústria discogràfica descobreix el poder de l'estiu i comencen a fabricar hits pensats per sonar a totes les ràdios. Històries que enganxen, com per exemple la d'Eva Maria.

I de sobte arriben als 80. 80, color, exageració, festa, sintetitzadors, eurodisco i ritmes sobretot brillants. Vamos.

A la dècada dels 90, l'estiu es globalitza. Arriben ritmes eurodance, coreografies que tothom sap, coneix i balla, i cançons que funcionen en qualsevol idioma.

cançons com El tiburón, La barbacoa, amb frases curtes, repetitives, pensades per ballar en grup, l'estiu es fa internacional, l'estiu es fa viral, i això que l'internet encara no...

I als 2000 el reggaeton entra amb força. Ritmes lents, sensuals, repetitius i al mateix temps hits europeus que esclaten a YouTube, com per exemple Dre Agostea Tintei.

Tot i que aquí ho vivim amb la cançó de la cervesa, l'estiu es converteix en un mem digital. La música ja no només es balla, sinó que també es comparteix.

tot això fins que apareix l'era de l'streaming, l'any 2010. El 2010 Spotify decideix el que escoltem. Reggaeton global, producció polida, tornades curtes, coreografies virals,

El repte és aconseguir milions de reproduccions. La cançó de l'estiu la tria l'algoritme. Hits que no només sonen, sinó que a més colonitzen internet.

I avui l'estiu és, sens dubte, TikTok. Després de la pandèmia, el hook, la frase curta, un beat minimalista i milions de vídeos que fan esclatar una cançó, fins i tot abans que s'escolti.

El ritme és global, afrobeat, reggaeton lent, dancehall, lletres d'empoderament, de festa, d'identitat. L'estiu és instantani, compartit, però sobretot...

així ens va la cultura. 60 anys de música, ritmes i històries. Hem passat del transistor al TikTok, del guateque a l'algoritme. Però una cosa no ha canviat. Cada estiu té una cançó que ens acompanya, que ens defineix, que ens recorda qui érem, però sobretot qui som. Perquè l'estiu passa, però la música sempre torna.

0: Ai, amb sororitats de Rosalía al final. Josep Maria Cano, imponent, des de Ràdio Arenys, moltíssimes gràcies per aquesta afanyada de report que t'has pagat, doncs, fent tot el patchwork, tot l'encaix de les diferents cançons de l'estiu des dels anys 60. Déu-n'hi-do aquest anàlisi sociològic que hem fet. Va, que seguim endavant i la propera connexió serà en directe i de música ja no parlarem. Ara abandonem una miqueta el tema i parlem de la feina dels socorristes a l'estiu.
1: Obert per vacances.
0: Fa calor, moment per anar a la piscina a refrescar-se. Ens hi desplacem ara mateix per guaitar, això sí, des de la Torre dels Socorristes i parlar d'una qüestió que afecta directament la seguretat dels banyistes. Al llarg dels propers minuts ens centrarem en aquesta professió, al sector del socorrisme. I és que durant anys molts professionals han denunciat sous baixos, condicions precàries i concursos públics on sovint es prioritza el preu per damunt de la qualitat del servei. En aquest context, una empresa del Camp de Tarragona ha decidit apostar per un model diferent. Posa el socorrista al centre. D'aquesta manera vol dignificar la professió i formar professionals qualificats. Ens ho explica tot plegat en entrevista el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ets a la piscina.
2: Som a la piscina. Sí, eh? Som a la piscina, però no ens estem banyant, que consti. De moment.
0: De moment.
2: De moment.
0: Espera't
2: de
0: que moment. El micròfon i aigua no sé si casaran massa bé. Així que
2: mira,
0: espera't una miqueta.
2: Podríem provar, però, eh?
0: Sí, provem-ho, va. A final d'estiu, va, que si es trenca això. Alguna cosa, no, doncs fem els despistats, no passa res.
2: Vinga, va. De moment no hi ha gaire moviment aquí en aquestes instal·lacions on ens trobem perquè obren d'aquí una estona. Però qui sí que ens acompanya és un equip de socorristes que vetlla perquè tothom pugui gaudir de la piscina amb seguretat. Són amb nosaltres l'Albert Bel i en Diego Martínez, fundadors de Socorristes Profesionales. Aquesta és una empresa que en pocs anys ha arribat a prestar servei en desenes de piscines i instal·lacions del Camp de Tarragona i tot amb aquesta idea tan clara que tu definies ara fa un momentet, que és que un bon servei de socorrisme només és possible si els professionals estan ben formats, ben tractats i ben remunerats. Albert, Diego, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Quan fem referència a dignificar el sector del socorrisme, de què estem parlant exactament?
3: Doncs estem parlant que el socorrisme és una professió que té que estar valorada, perquè el que ens hem donat compte, bueno, de fet l'empresa la vam muntar perquè ens vam donar compte que el socorrisme era com una cosa de... Bueno, és un treball d'estiu, qualsevol persona val i qualsevol... Hi havia molt d'intrusisme, no hi havia un conveni clar aquí a Catalunya que tingués en compte la professió del socorrisme. I això, parlant amb el Diego, que és el meu soci de l'empresa, vam dir, ostres, i si muntem un model on posem per endavant el socorrisme, la professió, fem una formació com reglamentada... i només nosaltres com a empresa contractem socorristes que siguin formats aquí a Catalunya, que tinguin la titulació en regla, que tinguin el ROPEC, i a canvi els oferim unes condicions de treball dignes, un sou que és com es mereixen, i intentem fer veure, sobretot als ajuntaments, que no es pot, no es pot basar tot en el preu. Perquè si ens basem només en el preu, sempre trobarem empreses que van a un preu més econòmic, i què passarà? Doncs pues que hi haurà una altra vegada l'intrusisme. Per exemple, fora de Catalunya, tot el tema del ROPEC no existeix.
2: Què és el ROPEC?
3: El ROPEC és el registre oficial dels professionals de l'esport de Catalunya. Llavors, és una titulació homologada a nivell, per exemple, d'una formació professional de grau mitjà. Mm-hmm. Els xavals que es treuen aquesta titulació tenen un curs homologat pel SOC, que dura 6 mesos, la veritat és molt complet, i surten d'allà formats correctament, no com, per exemple, ens han arribat a trobar títols de socorrisme que venen d'altres comunitats fets online. O sigui...
2: Clar, la cosa canvia.
3: La cosa canvia.
2: Anirem obrint algun d'aquests melons que ja has deixat caure, Albert. Abans, però et volia preguntar, quin impacte té tenir un socorrista ben remunerat i valorat en la qualitat del servei que rep l'usuari?
3: Doncs que el socorrista, quan treballa a gust, es fa la piscina, se la fa seva. S'integra amb els usuaris, veu que ell és valorat, que la seva la seva funció ajuda a que no hi hagi accidents i sobretot sap que a final de mes doncs cobrarà el que li toca, no? Perquè estem parlant que són 3 mesos i si no s'apaga correctament, per tota la formació que requereix ser socorrista, no sortirà a compte. De fet, cada any tenim veritables problemes per trobar socorristes de qualitat. Mm-hmm. O sigui, socorristes amb titulació homologada i amb ROPE. Si no volguessis això, et trobaries més fàcilment. Però nosaltres, la nostra filosofia... De fet, com a empresa hem anat creixent, però mai per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, sempre premiem la qualitat a no la quantitat.
2: És una decisió fàcil en un mercat tan competitiu, com ara deies, aquesta decisió no, que vosaltres heu pres?
3: És molt, molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades... A veure, no deixem de ser una empresa on vols tindre una sèrie de beneficis, siguem clars. I moltes vegades nosaltres posem la nostra filosofia per endavant i hem renunciat a projectes o a piscines perquè sabíem que l'única manera que d'aconseguir-la era rebentant els preus. I...
2: On rebenta preus una empresa que vol retallar?
3: Doncs, a veure, tal com funcionen les licitacions avui en dia, segons quins ajuntaments, és 100% preu. No hi ha cap...
2: Preu hora.
3: Llavors, què passa? Partint d'un preu hora X, què fan les empreses? Doncs anar tirant avall, està clar, no? I ens han arribat a trobar nosaltres licitacions que ens han presentat i han perdut, i hem vist, clar, si te presentes una licitació, pots veure qui ha guanyat, tens el dret de veure qui ha guanyat i en quin preu ha guanyat. I realment ens sorprenem del preu hora, perquè si vols aplicar el conveni que toca avui en dia és impossible pagar amb aquell preu hora. Llavors, a partir d'aquí, fes que cadascú es faci la seva idea de com estarà tractat el socorrista.
2: De fet, vosaltres us heu trobat instal·lacions que primer van apostar per una oferta més barata i que després us han trucat perquè no estaven satisfets amb el servei. Aquesta és una realitat.
3: Sí. Nosaltres ens hem trobat... ens van trobar en un cas molt curiós, que no direm ni el lloc ni la població, però que vam quedar segons amb la licitació, a molta diferència del que va guanyar, i a l'hora d'obrir, doncs, allà no es va presentar ningú, perquè era una empresa de fora d'aquí Catalunya que va posar un preu hora que quan el vam veure vam al·lucinar, i bueno, dius, bueno, hem perdut. Doncs a l'hora d'obrir ens va trucar l'alcalde que a veure com ho podíem fer, perquè ja amb una licitació hi ha un procés. Fins que no pots descartar el que no t'està complint, li has de fer un requeriment, li has de dir a veure per què no compleix, bueno, hi ha tot un procés, i mentrestant per cobrir això doncs vam tindre que fer un contracte menor d'unes hores en concret, fins que no ens vam poder signar nosaltres el contracte, bueno... És el que he dit de l'intrusisme i el que tot es vagi a preu hora. Per sort, ara els ajuntaments, sobretot, estic parlant de la zona on nosaltres ens belluguem, han començat a veure que no tot es pot basar en el preu hora i sí que ja estan començant a posar una sèrie de clàusules de qualitat, per exemple, el temps de resposta en cas de que un socorrista no vingui, que l'empresa estigui situada a prop perquè puguem reaccionar, que hi hagi coordinadors constantment que en aquest cas som nosaltres, som el Diego i jo, que constantment estiguéssim visitant totes les piscines i així poder detectar, doncs, errors o mancances.
2: Diego, quines són les habilitats o qualitats imprescindibles que ha de tindre tot socorrista, més enllà de saber nedar, que ja donem per fet que això és bàsic?
4: Bé, nosaltres ens fixem molt, no ens fixem tant en la titulació, perquè hi ha molta titulació, l'Albert i jo ens fixem molt en el factor humà. És una característica, sempre fem aquesta pregunta, fem una entrevista a un socorrista i diem, escolta, tu deixaries aquest noi cuidar dels teus fills petits a la piscina? I a vegades diem no, infeliçment aquest noi té tota la titulació, però estem veiem que no, a l'entrevista ja veiem que no, i nosaltres valorem molt el factor humà, que el socorrista s'integri completament, com ha dit el meu company l'Albert, que s'integri completament a la piscina, que sí, que formi part de l'estiu, de molta gent, que vigili sobretot el tema de la prevenció, no? Com vam parlar, a vegades diem que un socorrista que te diu he fet no sé quants rescats, és a dir, aquest socorrista, si ha fet molts rescats en un estiu, és perquè no ha fet una prevenció bona.
2: Quin percentatge de la feina d'un socorrista és vigilància i quin percentatge és prevenció? No sé si això es pot quantificar.
4: Bé, és quasi el 100% és prevenció. és quasi 100%. Nosaltres quan actuem és perquè la prevenció ha fallat, per això han de saltar l'aigua. Quan un socorrista salta l'aigua és perquè ha fallat tot el que la prevenció ha fallat.
2: I en aquest sentit, què és el que la gent fa més malament quan va a una piscina com la que ens trobem ara? No sé si és de les grans que gestioneu vosaltres o de les petites en un poble. Mira, Núria, no ho he explicat. Avui m'he quedat a la piscina del meu poble.
5: Home, ja ho donàvem per suposat perquè és xula. És xula i sí. I així
2: no, però el meu poble, però el meu poble no és la piscina d'Altafulla. Quan dic el meu poble vull dir que m'he quedat a la piscina de Salamó.
5: Ah, això sí que no m'ho esperava. I és xula?
2: Ah, veus? Home, i tant! Què de dir jo?
5: No.
2: És xulíssima. Clar, és un poble de 500 habitants. Potser sí que el mes d'agost hi ha molta més gent de segona residència i algú, doncs, que s'allotja. En una piscina així, què és el que la gent fa malament? Ja entenem que no ho podem comparar amb, per exemple, Salou o en un complex hoteler. Però aquí què diríeu? Que una piscina d'unes característiques normal, Núria? Després sí. Farem fotografies. Què és el que la gent fa malament?
4: Bé, això és una cosa que parlem molt a l'Alberio a les nostres reunions. Tot això és la gent del poble. Hi ha pobles que la gent és extremadament educada, com és el cas aquí de Salomó, que és una gent molt educada, molt cívica, que cuida de les instal·lacions, que respecta la figura del socorrista, que fa les coses com han de fer. És una piscina que hi ha zero, o sigui, mai passa res, gràcies a Déu. Mai passa res, però nosaltres hi ha pobles que, bueno, que ja és una mica més complicada, hi ha la vigilància, el socorrista ha de tenir una mica de mà esquerra per parlar amb la gent, perquè la gent... Però, bueno, és un tema d'educació. Nosaltres també busquem el perfil correcte del socorrisme segons la piscina que vagi a treballar.
2: Perquè, a veure, l'usuari es pot llançar de cap o no es pot llançar de cap? Ha d'anar sempre caminant o en algun moment pot accelerar el pas per la zona de platja?
3: Sí, nosaltres el que els hi transmetem als nostres socorristes és, sobretot, prevenció, prevenció, prevenció. Això què vol dir? Si tu veus un nen corrents, para'l. Para'l, perquè si te cau, el tindràs que anar a curar, et deixaràs de vigilar la piscina per aquell accident, o tan senzill com el típic que es fan en totes les piscines de tot arreu, de tot arreu. És, anem a fer el típic mortal, val? I la gent no veu el perill que té de calcular malament el gir i picar de cap contra la vorera de la piscina. I és un accident que pot ser o no passar res o directament te'n vas al 112, directament.
6: I s'acaba l'estiu.
3: El típic al mig de la piscina, anem a fer castells. Vinga, primer comencem només pujant un. Ah, ostres, ara ha sortit, vinga, ara pugem dos. Això sí que ho hem vist en una piscina, caure d'un castell, picar contra l'altre usuari i rebentar el
2: nas,
3: tots dos.
2: Déu-n'hi-do. Núria, tu ets de fer mortals quan vas a la piscina?
5: No, ara ja m'estàveu espantant amb l'entrevista, que no ho deixem aquí, perquè ara a mi em fa molta aprensió aquestes coses, de trencar-se caps
2: doncs,
5: i ossos.
2: Deixem-ho estar. La prevenció per davant del salvament, com bé ens han explicat el Diego i l'Albert, d'aquesta empresa, Socorristes Professionals, que el que vetlla és que el socorrista estigui satisfet i alhora els usuaris també contents amb la feina que fa aquesta persona que vetlla per la nostra seguretat en instal·lacions en què de vegades no ens acabem de comportar i això segur que ho hem fet tots com tocaria.
5: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i gràcies també per la feina brutal que fan els socorristes aquí. Des d'aquí un homenatge per tota aquella gent que té cura de nosaltres, perquè nosaltres els ho passem bé, ells pateixen una miqueta massa. Moltes
2: I tant.
5: Gràcies, companys.
2: Diego, Albert, gràcies.
3: Moltes gràcies.
6: Gràcies, bon dia i bon estiu.
5: Eduard, et banyes o no? Perquè m'han dit que si no portes banyador no et banyaràs, Perquè m'han
2: no,
5: dit
2: clar.
5: Que tu mai vas amb pantalons curts, Albert? Ai, Eduard.
2: Qui t'ho ha dit, això?
5: No t'ho puc dir, però m'han dit. L'Eduard no va banyar. O no porta,
2: és
5: o porta banyador o no es banya.
2: No, és veritat. Jo no vaig mai amb pantalons curts.
5: M'ho han xivat, aquí se sap tot.
2: Ai.
5: Ara pateixes, eh?
2: Em penso que ja sé qui t'ho ha xivat. Les seves inicials són MPG, pot ser?
5: No.
2: No?
5: No. Ai. Així hi ha molta gent que sap que no portes mai pantalons curts. Ara parlem.
2: Bé, hi ha algú que em coneix, però vaja, bé, ja m'ho explicarà.
5: Vinga, refresca't, deus estar tot vermell. Refresca't a la piscina.
2: Això farem.
5: Eduard Virgili, Altafulla, gràcies.
2: Que vagi bé, a
5: veure. Gràcies. Ai, ens disculpareu aquests momentets que tenim, així de distància. Mira, fa gràcia, fa gràcia. Estem tots connectats, tota la comunitat de l'Obert per Vacances, i això és molt xulo. Vinga, va, que parlant de comunitat, el programa ja veieu que no el fem sols. A Tarragona Ràdio, evidentment, comptem amb l'ajut de Ràdio 70, emissores de tot Catalunya, i l'emissora a qui donem pas ara mateix és Emunt. Emunt ens porta des de Terres Lleidatanes un altre apunt sobre patrimoni. A més, molt, molt xulo. Visitarem el molí fariner, la història que té el molí d'Alfarràs.
7: Quan arribem al conjunt de l'antiga fàbrica tèxtil Viladés, al nord del municipi, les naus industrials, ja en desús, en recorden una etapa molt important de la història d'Alfarràs. Durant dècades, aquesta fàbrica va donar feina a moltes famílies i va situar el municipi dins del mapa industrial del Segrià. Però abans que hi hagués fàbriques, màquines i producció tèxtil, aquest mateix espai ja tenia una activitat molt important. Al costat d'aquest conjunt hi trobem un edifici molt més antic, un edifici que ja funcionava molts segles abans de l'arribada de la industrialització, i aquest és el molí fariner d'Alfarràs. Primer de tot, anem a entendre els seus orígens i la seva importància, ja que en l'edat mitjana els molins eren molt més que simples edificis on es transformava el gra. Eren elements estratègics dins del territori, vinculats al poder dels senyors feudals. Controlar un molí significava controlar l'economia, el territori, inclús quelcom més important que tot això, l'aigua. Per apropar-nos a la història, ens n'ha parlat el Ramon Dalfó, historiador del propi municipi, d'Alfarràs.
8: El molí d'Alfarràs és un edifici d'origen senyorial, per tant ens connecta directament amb l'edat mitjana i ens explica molt bé com era la nostra societat en clau d'economia artesanal fins fa ben poc. Podríem parlar fins la generació, per exemple, de les nostres padrines i padrins. Per què? Doncs perquè el trobem documentat des del 1152 i es tracta doncs d'una documentació on figuren diferents possessions, diferents propietats, del senyoriu d'Alfarràs. En concret, es tracta d'un document d'enllaç matrimonial entre les famílies senyorials d'Alfarràs i d'Almenar.
7: I el més important és que no apareix de manera aïllada, sinó que formava part del conjunt de possessions del senyoriu. Això ens indica que ja en aquell moment era una peça important dins l'organització econòmica i territorial. Amb el pas dels segles, l'edifici va anar canviant de propietaris. L'any 1601 va passar a mans de la ciutat de Lleida i, posteriorment, l'any 1678 va ser adquirit pel marquès d'Alfarràs, que va impulsar una ampliació del molí. Però malgrat tots aquests canvis, la seva funció principal es va mantenir durant segles, ja que l'aigua és el gran element que explica la història del molí. El canal de Pinyana permetia portar l'aigua fins a la instal·lació i aprofitar la seva força per moure les rodes hidràuliques. Aquest sistema convertia l'energia de l'aigua en moviment mecànic que permetia accionar les moles encarregades de triturar el cereal i convertir-lo en farina. Però la dimensió de l'edifici ens mostra que no era un petit molí local, sinó una instal·lació de gran importància.
8: Es tractava d'un monopoli senyorial, doncs perquè el senyoriu d'Alfarràs, que després esdevé un marquesat, tenia com el privilegi prioritari en tota la zona, amb les aigües del canal de Pinyana, el que és aquesta zona del Segrià Nord, doncs d'utilitzar aquestes aigües per la molta de farina. Per tant, és una factoria, diguéssim, hidràulica, que funciona amb aigua. Sabem des del segle XVI que hauria de tenir uns nous espais de molta, unes nous rodes. Ho sabem perquè encara es conserven uns 8 carcabans, que es diu, que són aquests elements de la molta que ens indiquen la sortida de les aigües. Ho podem veure si avui dia passem pel molí, veurem que té unes 8 arcades. Originalment serien 9 i sabem pels documents que estaria documentat des del segle XVI.
7: Però la història del molí no es queda en l'edat mitjana. Com molts altres molins de Catalunya, aquest edifici va saber adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics de cada moment. Amb el pas del temps, l'aprofitament de l'aigua ja no només servia per moldre cereal, també es convertiria en una font d'energia per a noves activitats industrials.
8: A partir del segle XVI, també s'incorpora un molí del batan, és a dir, un molí draper per fer teixit.
7: I aquesta dada és especialment interessant perquè ja ens apunta cap a una nova etapa del municipi. Alfarràs, que durant segles havia estat vinculat principalment a l'activitat agrícola i als aprofitaments hidràulics, començava a relacionar-se amb una altra activitat que acabaria marcant profundament la seva història, la indústria. Durant els segles XIX i XX, l'arribada de la industrialització va transformar molts pobles catalans. Els antics molins hidràulics, que durant segles havien estat eines de producció tradicional, sovint van trobar una nova funció com a generadors d'energia per a les noves fàbriques. I el cas d'Alfarràs és un exemple molt clar d'aquesta transformació.
8: A partir del segle XIX, a finals del segle XIX, s'instal·la una turbina més moderna, que seria una roda de fusta com les que hi havia abans per fer farina, però millorada. En aquest cas ja amb ferro. I en aquest sentit, doncs, aquesta turbina no era per accionar la molta del molí, sinó que es va derivar amb un arbre transmissor, que el tenim documentat en planimetria, cap a les màquines de la nova fàbrica de filats que va construir el marquès d'Alfarràs.
7: És en aquest moment quan el molí queda vinculat al naixement de la indústria tèxtil d'Alfarràs. La nova fàbrica de filats, construïda pel marquesat, acabaria convertint-se al 1894 en la fàbrica Viladés i, posteriorment, també tindria relació amb la construcció de la fàbrica Casals. Durant bona part del segle XX, les fàbriques tèxtils van convertir-se en el principal motor econòmic del municipi. Van generar ocupació, van transformar la vida social del poble i van marcar diverses generacions d'habitants. A partir dels anys 70, quan ja formava part del conjunt de la fàbrica Viladés, el molí va passar a tenir nous usos.
8: El molí va acabar perdent la seva activitat a partir dels anys, podríem dir, 50, i als 70 passa a incorporar-se com una dependència de la fàbrica i llavors passa a tenir altres funcions, eh? Des de fusteria, també alguns testimonis esmenten que era un lloc on es feien cordes de piano i també va passar a ser un dipòsit d'aigua.
7: Aquest canvi d'usos és una mostra de com els edificis patrimonials sovint no desapareixen quan deixen de fer la seva funció original. S'adapten, canvien i continuen formant part de la vida del poble. En el cas d'Alfarràs, el molí va passar de ser un espai de producció de farina a formar part d'un complex industrial que durant dècades va ser fonamental per al municipi. Però aquesta etapa industrial també va arribar al seu final. L'any 2005, la fàbrica Viladés va tancar definitivament les seves portes. Ja l'any 2021 l'edifici presentava un estat de conservació molt delicat i es va haver d'actuar amb urgència per evitar que una part important col·lapsés. Ho explica Benet Pero, segon tinent d'alcalde d'Alfarràs i responsable del projecte del molí.
9: Dic la veritat, potser m'enganyo, no la vull enganyar, però va anar de molt justet amb un mes i mig, si no haguéssim fet l'actuació, que es caigut tot. Perquè el paleta que va vindre, el constructor, va dir que, bueno, que estava molt malament.
7: La primera fase va ser assegurar l'edifici, especialment la coberta i els elements estructurals. Un cop assegurada l'estructura, el segon pas era trobar una nova funció que permetés que el molí tornés a tenir activitat. La proposta, finalment, ha estat en convertir-lo en un alberg, aprofitant la seva ubicació i la relació d'Alfarràs amb el pas del camí de Sant Jaume, a banda de l'activitat pesquera, ja que, pel terme municipal, hi passa el riu Noguera Ribagorçana, fet que atreu vora 100.000 amants de la pesca esportiva cada any.
9: La idea era passar al poble que pugui tindre un edifici emblemàtic de la vida i que puguin fer la seva, i a més també pel camí de Sant Jaume. És un albergue, volem fer un plan albergue, té molta gent a caminar, també tenim molta gent de pesca.
7: Junt amb la planta per a la pernoctació, també s'hi farà una sala polivalent per celebrar esdeveniments municipals i conservar la memòria històrica de l'edifici. També està previst que s'hi faci una zona de bar-restaurant. Però la recuperació del molí no té només una importància turística, lúdica o patrimonial. També té un component sentimental per als alfarracins i les alfarracines.
9: La gent gran que està dient, hòstia, ho ha arreglat una cosa que feia anys que havia entrat de petit i no havia tornat a entrar mai més.
7: Per aquest valor històric, arquitectònic i patrimonial, l'edifici està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, una de les màximes figures de protecció del patrimoni català. Ara, el repte és que aquesta protecció vagi acompanyada d'una nova vida per al molí. El projecte de recuperació vol convertir-lo en un espai obert al poble i als visitants, amb la previsió que aquesta nova etapa sigui una realitat l'any 2027.
5: El molí fariner d'Alfarràs, déu-n'hi-do, avui la història que ens ha explicat l'Arnau Vilà des de M1FM, des de Terres Lleidatanes. Seguim endavant, ara sí, amb un darrer contingut que ens arriba des de Sabadell. Ja veieu que anem travessant durant tot el matí, en aquestes hores, dues hores, anem travessant tot el país. A Sabadell us proposarem un espai de cuina. Avui descobrirem unes postres tan senzilles com irresistibles, d'aquelles que fa generacions que són presents a moltes taules a l'hora d'esmorzar, berenar. Els esporta, com dèiem, la companya Anna Clarà de Ràdio Sabadell. Ella ha estat cuinant amb la seva mare, la Núria Andreu, i ens descobreix un dels secrets que l'Anna ve tastant des de petitona, el coc de iogurt.
10: Bon Doncs ja tornem a estar aquí una altra setmana al programa de cuines de Obert per Vacances i avui parlarem amb una persona que per mi és molt important, que és la meva mare, que es diu Núria. Hola.
11: Hola.
10: I llavors avui us portem una recepta que des de que jo sóc petita a casa la portem fent des de sempre. És una recepta molt bàsica, molt simple, però que surt molt bona. És la coca de iogurt, no?
11: Sí, efectivament. És una recepta que és molt senzilla i que crec que en moltes llars

0: mare quan jo era petita, i jo la vaig voler aprendre perquè a part és molt senzilla, i d'aquí que jo amb els meus fills, és a dir, amb tu i amb el teu germà, doncs sempre us ha agradat moltíssim. I bé, i
1: però és una recepta que et va ensenyar la teva mare.
0: La meva mare, sí, sí, ella la va ensenyar o la va aprendre, doncs no sé d'aquí, la veritat, però sé que a casa ella la feia, per això, perquè era molt senzilla i molt bona.
1: Llavors, tema ingredients, què porta?
0: Tema ingredients, porta 3 ous, sencers, tot, es poses en un bol.
1: Amb la clara i la llema, no?
0: Sí.
1: No, la clara
0: i el rovell.
1: I el rovell, això.
0: Correcte, ho poses allà, en un bol, i aleshores agafes un iogurt, si pot ser de llimona, amb gust de llimona millor, i si no és igual, després hi ratlles una miqueta de llimona. Llavors poses el iogurt dins del bol, i amb la mida d'aquell iogurt has d'emplenar-los 3 vegades de farina.
1: Farina normal, no?
0: Farina normal, sí, la blanca, la de tota la vida. 2 de sucre, sucre blanc o moreno. Això del sucre a vegades també hi ha gent que li posa una miqueta menys perquè diuen que menys sucre, no? Bueno, però jo sempre li poso 2, i després 1 1/2 més d'oli. D'oli normal, d'oli de...
1: El de cuinar, no, per exemple?
0: Sí. I llavors tot això ho aboques amb el bol. Llavors hi has de posar també un royal, val? I després, què més? Ah, i ratlladura de llimona.
1: Que això és opcional, no? Per si li vols com donar un toc així a llimonat.
0: Correcte.
1: Doncs ratlles la pell, no?, de la llimona.
0: Sí, una miqueta de pell. També hi podries posar xocolata, o farcir-la després quan la treguis d'altres coses, però jo no li poso mai. Aleshores, amb una batedora ho vaig tot bé,
1: sí,
0: que no
1: sí, quedi tot dissolt.
0: Ningú grumoll, exacte. I després ja tens el forn precalentat a 180 graus 200, i crec que són uns 35 minuts.
1: Llavors, això és el que estàvem comentant abans, que també depèn del forn, de la intensitat que tingui. Per exemple, en el cas nostre, no, a Barcelona, allà sí que són uns 40 minuts a 180, però a una altra casa que tenim és menys temps, perquè el forn és més intens. Llavors, això heu d'anar veient una miqueta vosaltres. A la mitja hora, punxar amb un ganivet, no? amb un escuradents, i veure si encara surt líquid o humit. Si ja està...
0: Sí, si surt humit, l'escuradents. I si ja surt sec, vol dir que la coca ja està. I aleshores, jo també el que li faig, que queda molt bo, és quan jo he de tractar el forn i refredo una miqueta, i poso sucre gras, aquest que és el sucre gras de reposteria, per sobre, no? I ja està, i boníssima.
1: I això és una recepta que, comptant els 35-40 minuts de forn, però realment preparar-la són 15, no? Crec que està calculat. Són 15 minuts dels ingredients.
0: Jo diria que menys, Jo normalment el que faig és ja deixar-m'ho tots els ingredients allà sobre del marbre. I res, és anar posant-ho tot a dins. I jo diria que en 10 minuts ho tens preparat, i després batre-ho, i 35 minuts de forn.
1: Mm-hmm. Que és una recepta que ja veieu que amb pocs ingredients doncs surt molt bona, i que anirà passant de generació en generació, perquè la meva mare ho va aprendre de la meva àvia, és a dir, de la seva mare. Nosaltres ho hem après d'ella, i nosaltres quan tinguem fills els ensenyarem, i jo bàsicament, bueno, jo li vaig ensenyant a tothom, perquè també quan l'he fet algun cop i la porto a algun lloc, em pregunten la recepta, i és una recepta típica de coca de iogurt normal.
0: Correcte, sí, sí. I jo ja aprofito aquesta altaveu que tinc per recomanar a tothom, que segurament ho saben, ja ho sabeu, però que és molt bona i que es fa de seguida.
1: Doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar, i per la pròxima recepta que feu a casa la feu, i segur que a tothom li agradarà molt. Moltes gràcies, Núria.
0: Pues a vosaltres, que us vagi bé, i que agafeu i la proveu.
2: L'Anna Clarà i la seva mare, la Núria, des de Ràdio Sabadell, fent-nos aquesta coca irresistible. Us recomanem que la proveu, a més, és super, super fàcil de fer. Vinga, va, la propera parada ens du cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: No. Lídia.

0: Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Et dic que no.
1: Ah, perdó, perdó, dic, ai, a veure si ja l'haurem liat.
0: No, no, no, que va, que va. No, que no és el títol de la primera proposta que ens portes avui. Perdona, eh?
1: És que jo ja va fer uns ensurts.
0: Perdona, Lídia. Va, va, va, posem-ho, fem-ho bé, fem-ho bé. No, un espectacle de dansa contemporània.
1: Correcte, sí, sí, un, ens interporta la companyia La Venidera i s'emmarca dins de la desena edició del Festival Tangent, que omple les places, carrers i patis interiors de l'Eixample, d'escenaris d'art viu i que està impulsat pels centres cívics d'aquest districte. I la representació aquesta que comentaves és avui, dimecres 22 de juliol, a les 8 del vespre, precisament al pati interior del Centre Cultural La Casa Elizade.
0: Molt bé, comencem doncs en dansa contemporània a l'Eixample de Barcelona, però després un espectacle de caire més familiar a Lleida.
1: Correcte, avui el Caixa Fòrum de Lleida acull una nova sessió del cicle Petits Cinèfils amb una pel·lícula d'animació que es diu La Nina i el secret de l'Arissó, que és un film que explica la història d'una nena que amb l'ajuda del seu millor amic intenta retornar a la felicitat al seu pare després que es quedi sense feina. I bueno, podem escoltar un momentet el tràiler, que està subtitulat en català, ho he dit, doblat al català, així que està bastant guai, tot i que la pel·lícula és francesa.
2: Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina?
3: Sí!
2: Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els contes de l'Arissó. El món és immens per un arissó tan...
1: Abans de la projecció, l'equip també educatiu presentarà la pel·lícula i després hi haurà un debat en família. I la sessió és demà, dia 23 de juliol, a 6:45 de la tarda i l'entrada de l'activitat té un preu de 5 euros.
0: Molt bé, cinema d'animació, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, que també té la seva rèplica, diria jo, que en diversos Caixa Fòrums de tota Catalunya. I tanquem amb un concert de música a Cassà de la Selva.
1: Sí, a Cassà de la Selva, l'artista tarraonina Anna Dibori presentarà en directe el seu últim disc Eclipsi dins la 23a edició del Festival Solfejant, que omple de música tots els dijous de juliol la vila. I hem parlat amb l'Esther Domínguez, que és la regidora responsable del festival, que ens explica com és que una tarraonina ha acabat en la programació del Solfejant.
4: Ja l'any passat ens va arribar la proposta de l'Anna Dibori i ens la vam anotar i bé, l'hem estat escoltant, pensem que encaixa molt amb el festival perquè, pel que et deia, no? Són concerts amb un format relativament petit, és com molt proper, no? I es crea com un espai molt íntim, molt entre el públic i l'artista i pensàvem que encaixava molt bé. Aleshores, doncs, bé poder tenir una tarragonina, no? En aquest cas, en el nostre festival, i esperem que se senti superben acollida, que segur que sí.
1: Doncs bé, l'Anna Dibori, a més, ens invita a poder descobrir un directe molt íntim, carregat d'emoció i d'introspecció, i són cançons que reflexionen sobre les llums i les ombres i marquen una etapa creativa molt, molt important. I el concert també és demà dijous.
0: Doncs sí, l'Anna Dibori, que darrerament està més reflexiva que mai. Li coneixíem directes més potser lluminosos o desenfadats al començament de la carrera, però ara ens convida més a la reflexió en els seus concerts, uns concerts molt cuidats, com dèiem abans a començament de programa, amb l'Enric, que val la pena anar a veure concerts en directe, i justament els de l'Anna Dibori són molt cuidats, fins a intimistes, no? Però detallistes. Molt bé.
1: Són molt macos.
0: Ah, que sí? Sabem de què parlem, no, Lídia?
1: Sí, sí, la gent d'aquí de Tarragona sabem que l'Anna Dibori és una joia i que val molt, molt la pena.
0: Clar que sí, doncs l'hem de recomanar. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
0: Adéu, fins demà. Petites joies del territori que anem descobrint i recomanant, que d'això es tracta l'Obert per Vacances. Vinga, i més recomanacions musicals. Avui la pregunta del dia era: quina és per vosaltres la millor cançó o la vostra cançó de l'estiu, del vostre estiu? I jo, que li deia abans a l'Enric, no n'han sortit de massa friquis. Doncs sí, al final sí, amb el reportatge estupendo que ens ha fet Arenys, n'han sortit d'aquelles de tots els temps i totes les èpoques. Enric Rubio, des de Cardedeu, anem tancant amb els comentaris dels oients.
5: Tu vols coses friquis?
0: El que tu vulguis, sí, sí, sí, sí.
5: Perquè prepara't pel que et porto, eh? Alerta. D'aquelles molt, molt friquis, però que tots hem ballat, encara que no són lletres assertives. aquesta, Núria?
0: Perreo total.
5: Sí, sí, sí. Em porto una altra que de fet, les nostres generacions la coneixeran. S'ha deixat de cantar, però va abarcar tot un país i va ser espectacular. I quan la sentis, tindràs un déjà vu increïble. Què? Sí o no?
0: M'encanta, m'encanta.
5: Home, és superfort.
0: És superfort.
5: Mira, no he buscat ni la data de quan és, però això deu ser dels 2000.
0: Ai, t'ho busco, t'ho busco.
5: Sí, sí, 2000 i poc. Espectacular, eh, aquesta cançó.
0: Sí, sí.
5: Teatre va ser la idea original.
0: Sí?
5: Sí, sí, això ho buscant no ho sabia i...
0: Sí, mira, 98. 98 la cantava Josmar. Josmar amb el seu tanga estupendo i la seva retina.
5: Aquí està, de banyets que tenia jo, Verge Santa. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i des d'aquí també, mira, aprofitem, estem d'humor i tot, però bueno, estem parlant de música i sí. M'acabo d'enterar que ha mort Joan Roca, fundador d'Antònia Font, històric baixista que va participar a tots els inicis de la banda, així que, escolta, estem parlant de música, per tant, no hi ha gairebé, jo diria, millor música que Antònia Font, són dels pioners que després han portat, han inspirat grups com Manel, que tan bé han fet en aquest país, no? I des d'aquí també, doncs mira, aprofitem-hi un record que la gent escolti també Antònia Font, té moltes cançons d'estiu, alternatives, sí. I no he pogut portar cap.
0: Jo tenia en ment o posava la de Mucho Mejor estiu. O posava el Fa Calor dels Antònia Font, que també és, un,
5: home,
0: és una
5: cosa home, xula. Home, xula. I tant que sí. O sigui, estava buscant, però estava a mig minut i no em donat temps.
0: Clar, ja teníem temps.
5: Escolta, han sortit cançons de tot tipus, eh?
0: Sí, hem d'intentar tancant l'última, va.
5: Doncs mira, ens ho explica la Maria i diu la cançó Estiu de Martina Burón. Gran cançó, busqueu-la, no us la porto en directe aquesta, però busqueu-la. Martina Burón és l'artista i es diu Estiu. Molt xula, gran persona, fantàstica professional. Us sorprendrà aquesta descoberta.
0: Martina Burón, ens la quedem com a alternativa. Enric, ho hem de deixar aquí. Demà, mireu xarxes, aquest també és Mireu Xarxes i sabreu la pregunta del dia de demà. Gràcies,
5: exacte,
0: Enric.
5: Exacte.
0: Ai, adéu.
5: Adéu.
0: Tanquem l'Obert per Vacances, demà hi tornarem a les 9. Aquí Badalona. Aquí.

0: a la platja en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
3: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
2: Confia en el Centre Mèdic La Vila. Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
6: Generació Chic. Els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
7: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
8: 93 399 37 37.
7: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
8: 93 399 37 37.
7: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
9: Acceptem totes les targetes de crèdit.
10: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
11: Temps mort. El lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
10: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps Mort.
11: Carrer Sant Sebastià 2.
10: I emociona't a cada jugada. Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
11: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
10: Més clar, més ràpid, més Badalona.
11: bdn.com.cat.
10: Badalona passa aquí.
12: Aquí, Badalona.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei antitabac que preveu prohibir fumar a terrasses i altres espais a l'aire lliure. El text encara haurà de passar per les Corts Generals per començar la seva tramitació, però una de les novetats és la prohibició del consum de tabac en els menors de 18 anys. El percentatge de fumadors a Catalunya ha baixat a l'última dècada. El 2005 la taxa se situava en un 29,4% de la població i ara en el 20,6%, quasi 9 punts menys. No obstant això, el Ministeri de Sanitat treballa per reduir al màxim el consum de tabac. Amb l'aprovació del projecte de la llei antitabac es restringeix el seu consum a les terrasses de restauració, a les platges i altres espais a l'aire lliure. Recordem que Badalona i Castelldefels són els únics municipis de la província de Barcelona on encara s'hi pot fumar. I és que l'ordenança que ho regula està obsoleta. També es preveu establir un perímetre mínim de prohibició de 15 metres a l'exterior d'edificis públics, centres sanitaris, educatius, entre d'altres. Entre els badalonins, les opinions són diverses. Alguns miren amb bons ulls aquesta proposta de llei, mentre d'altres no creuen que hi funcioni. Àlex, Alba Molina, Alba Bonjorn i Aina Tremoleda.
4: Jo crec que és part de l'ambient i que si hi ha una mica de fum, bueno, estem a l'aire lliure, així que el fum es va i ja està. Però bueno, entenc que també hi ha algunes persones, jo que sé, que al costat de nens no, bueno, però això es parla i sempre s'ha fet així i ja està.
5: Sempre molesta i després com a referent crec que tots podem fer el que vulguem, però l'espai públic s'ha de preservar també els models que oferim cap a ells, no?
6: A mi de dir que em sembla bé, perquè fumar és una decisió individual que no té per què afectar a la persona del costat. I les terrasses últimament estan molt aglomerades i sí que és veritat que és difícil calcular cap on va el vent i si li tires a sobre d'algú i tothom té el mateix dret a disfrutar del menjar.
7: Deixant de banda el fet que no fumi és un acte que quan el fas, no, diguéssim que afecta la resta de gent del teu voltant. Llavors, a mi m'agrada perquè el fum de tabac em molesta.
3: Una de les novetats és la prohibició pels menors de 18 anys de la compra i el consum del tabac o productes relacionats amb els cigarrets electrònics. D'aquesta forma, es busca desincentivar el consum del tabac en els joves. I Badalona concentra uns 9.600 potencials votants estrangers i se situa com la cinquena ciutat de Catalunya en volum absolut. Així ho indica un informe publicat pel Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, que se centra en els residents que poden votar a les eleccions municipals. En termes percentuals, però, els votants estrangers representen només un 5,7% del total del cens badaloní, una proporció baixa comparada amb Barcelona o l'Hospitalet i en la mateixa línia que Sabadell o Terrassa. La majoria d'aquests potencials votants de Badalona estrangers, uns 6.000, corresponen a persones de fora de la Unió Europea. Es tracta de la població de països com Bolívia, Colòmbia, l'Equador, el Perú o el Regne Unit, amb els quals hi ha acords de reciprocitat. Pel que fa als votants de la Unió Europea, la tendència els situa en municipis turístics o residencials i, per tant, a Badalona hi són amb una presència relativament reduïda, un 2,1%, en línia amb altres municipis metropolitans com Sabadell o Terrassa. I la instal·lació d'aires acondicionats ha augmentat un 20% respecte a l'any passat. L'augment de la demanda ha fet que el procés d'instal·lació trigui de 2 a 3 setmanes per la falta de professionals. Des del gremi d'instal·ladors noten aquesta alça de peticions i aposten per la formació de personal qualificat. Les temperatures han pujat 4 graus de mitjana i un increment que es nota a les cases i que ha fet que molts badalonins s'hagin decidit per instal·lar aires acondicionats a les seves llars. L'augment destaca la demanda i la falta de mà d'obra qualificada ha provocat retards en el procés d'instal·lació. Segons els gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord, calen prop d'uns 22.000 professionals més. I en esports, el Palau Municipal d'Esports de Badalona viurà el 19 de setembre una jornada màxima, de màxima emoció, volem dir, amb la disputa de les semifinals de la Supercopa Endesa 2026. El primer duel enfrontarà el Joventut Badalona i el Baskonia en un partit que posarà en escena la penya davant la seva afició. La segona semifinal també promet espectacle, el València Bàsquet amb el Futbol Club Barcelona Bàsquet. Es veurà les cares en una reedició de la final del play-off de la Lliga Endesa. Els dos partits es jugaran el 19 de setembre al Palau Olímpic d'Esports de Badalona, mentre que la gran final de la competició tindrà lloc el 20 de setembre. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
8: 20 anys del Víctimes al telèfon.
0: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: El tarot de Si te miento, cuelgo.
9: Sí, señor.
8: ¿Quién va a ganar la Liga?
9: Para mí el Madrid.
8: ¡Ay, ay, ay! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
9: Es que me viene la carta de la muerte. ¡Ay, ay, ay! Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh? ¡Ay!
8: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Hola, buenos días.
8: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
9: ¿Por qué?
8: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
9: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
8: Sí, pero ¿eh? ¿Perdió?
9: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
8: Bueno, te cuelgo, adiós.
9: Venga, adiós.
0: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem amb el diari El Punt, apartat de comunicació. Bones notícies, perquè diu en titular: torna el català a Eurovisió. Andorra aposta de nou per participar en el festival amb el català com a llengua oficial del Principat. Atenció amb aquesta cançó. Es diu Susana Giorgi. És Giorgi Preciosi.
3: Giorgi Preciosi.
2: I jo pregunto, quin idioma canta? Escolta, escolta.
3: En castellà, per què?
2: No, no, és en català.
3: En català.
2: I, escolta, escolta.
3: Quin català és?
2: Ah, sí. Sí.
3: És que saps, Andorra sempre tenen un segell propi, eh?
2: Sí, però per què hi ha aquest català que no acaba de ser... No sé.
3: Bé, no sé, no sé.
2: Això que la Giorgi Preciosi, la Giorgi Preciosi és danesa, però porta 13 anys vivint a Andorra.
3: Ai, doncs està molt bé, ha après el català.
2: Escolta, una cosa, anem a trucar, si et sembla, a Andorra Televisió.
3: Sí.
2: O a la Ràdio Televisió Andorra. Aviam que ens expliquen aquesta noia com anirà tot plegat. Aviam si ens ho volen dir, et sembla?
3: Som-hi. Andorra, que mai ha passat a la final d'Eurovisió.
2: És la sisena participant. L'any 2004, no sé si recordaràs que Marta Roura,
3: sí,
2: amb Jugarem a estimar-nos, va ser la primera.
3: Una bona cançó.
2: Sí.
3: I també Gisela, l'any passat, no? Va ser?
2: Sí. I la Jenny.
3: I la Jenny.
4: Ràdio Televisió d'Andorra, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, podries passar amb alguna persona que portés el tema del Festival d'Eurovisió?
4: Però en quin sentit de tema? Per entrevistes o...?
2: Bueno, volíem parlar amb alguna persona, amb la producció, amb alguna persona.
4: Però em pot dir de quin tema?
2: Bueno,
4: fer-li una entrevista a la Susana o...?
2: Bueno, truco de Ràdio Badalona, vale. A Barcelona.
4: Vale, un segon.
2: Sí, sí. Bueno.
3: Que la Susana treballa aquí a...
2: Ah, no sé. La Giorgi Preciosi.
3: La Giorgi?
2: Es diu Giorgi?
3: Sí, sí, sí, ho sé, ho sé, Giorgi.
2: Giorgi Preciosi. Bé, escolta una cosa, recordem, l'any passat va ser Gisela,
3: sí,
2: però va haver-hi polèmica perquè recordaràs que era Casanova, que la cantava Pare en anglès.
3: Sí.
2: Tu ho recordaràs, eh? Estem parlant en directe amb la Ràdio Televisió d'Andorra i que ens expliqui, perquè es veu que ja està molt disputat, eh? Perquè hi va haver-hi tres finalistes. Mm. D'una banda, Lluís Cartes, que jo crec que deu ser...
4: Una trucada aquí mitja horeta, estan gravant en aquest
2: moment. Ah, que està gravant la Giorgi.
4: No, no, no, és que estigui gravant ella, però la persona que li tinc que passar, d'acord?
2: Està gravant. Molt bé, gràcies.
4: Ara, adéu.
2: Bé, truquem, si et sembla, a la part final de l'espai.
3: A veure si és cert.
2: Us he de dir, va haver-hi tres candidats. Lluís Cartes, que crec que és el germà de Marc Cartes, l'actor. És reial? Sí, sí.
3: Salvador Borés.
2: Correcte. Un altre que seia Marc Capdevila i aquesta, la Giorgi Preciosi.
3: Qui germà de Carles Capdevila?
2: No ho sé. I finalment va quedar aquesta noia.
3: La Giorgi.
2: La Giorgi. Veurem si per primera vegada Andorra passa o no passa a la final d'Eurovisió.
3: Que va ser que no.
2: Bé, ho sabrem d'aquí uns mesos, d'aquí dos mesos. Mm. Anem a d'altres temes. Va, som-hi. Avui publica el diari 20 Minutos... Un tema que t'agradarà.
3: A veure.
2: Hi ha una d'aquelles estadístiques, aquells estudis, que avui parlen de la son. Mm. De quina és la regió de l'estat espanyol on més dormen, on menys dormen. Diu que, per exemple, la gent d'Aragó té poc insomni, dorm de seguida i fan bastant la becaina. Mm. Amb això es desprèn que el 67% dels aragonesos assegura que diu que se duerme al poco de meterse en la cama.
3: Enquesta...
2: Imagina't, atenció, o sigui, què dius, aviam.
3: Enquesta de solters, també, eh?
2: Sí, aviam, tu que truques a les cases i dius, a ver, tu, cuando te pones en la cama, te duermes cuando pasan 5 minutos o más.
3: No, que fan és trucar a les 12 de la nit i sí, els desperten. Estava dormint, sí. Doncs posa una creueta.
2: Més dades d'aquesta enquesta. Diu que la majoria dels espanyols dorm 7 hores al dia de mitjana. Tu dors 7 o més? O menys?
3: Jo menys.
2: Tu menys?
3: Sí, sóc incapaç d'anar a dormir d'hora. Tinc un problema greu.
2: I, per exemple, diu que els aragonesos, diu que són los más dormilones de España, diu que solo el 2% padece insomnia, només el 2%, davant del 5,4% de la mitjana nacional.
3: Doncs això demostra que són feliços.
2: Però tot plegat, a mi m'ha sobtat encara més. Totes aquestes dades les ha donat a conèixer Associació Espanyola de la Cama. Què dius? Aviam.
3: Des de quan existeix aquesta associació?
2: Aviam. Asocama.
3: Sí.
2: Asocama, Associació Espanyola de la Cama.
3: Sí, associada amb la Casa de les Mantes.
2: Anem a trucar-hi. Anem a trucar-hi perquè ens ha donat el telèfon a Telefònica.
3: Asocama.
2: Sí. Però també hi ha altres dades, com per exemple, la gent si dorm de costat, boca arriba o boca abajo.
3: Diuen que això vol dir alguna cosa, depèn de com dorm.
2: Hola, buenos días. He llamado a Asocama.
1: Sí, ahora mismo le paso. ¿De parte de quién?
2: De Radio Badalona.
1: Un momentito.
2: Música de dormir.
3: A Lorenzo Lamas, ¿no? Podría hacer la promoción.
2: Amigos, os presento hoy el colchón Multiflex.
3: De lo Mónaco.
5: Sí.
2: Buenos días.
5: A ver.
2: ¿Hola?
5: Sí, hola.
2: Hola, ¿es Asocama?
5: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona aquí en Barcelona.
5: Sí.
2: ¿Qué tal, cómo vamos?
5: Me ha gustado el crin que tenéis.
2: Es el eslogan de la emisora.
5: ¿Dime?
2: Que es el eslogan.
5: Ya.
2: Bueno,
5: ya
2: eso se lo inventó el director y a mí no me gusta, pero bueno, es obligatorio decirlo.
5: Vale, muy bien. Dime.
2: Bueno, una cosa. Yo te iba a poner un estudio que he publicado hoy el 20 minutos.
5: Sí.
2: Sobre los aragoneses.
5: Sí.
2: Que se ve que son los más dormilones de España.
5: Sí.
2: ¿Eso es correcto?
5: Son los que se duermen antes.
2: Ya, ¿tú tienes datos de Cataluña?
5: Sí, tenemos. Sí,
2: es
5: tenemos
2: que aquí
5: datos.
2: No sale.
5: No, claro, porque es que, vamos a ver...
2: ¿Qué ha pasado con Cataluña?
5: Bueno, es que en Cataluña hemos estado el día 27.
2: Ah,
3: de enero.
5: O sea, estamos haciendo ruedas de prensa por todo España.
2: Sí.
5: Y entonces lo que tenemos es un estudio general a nivel de todas las comunidades. Y luego nos estamos desplazando por ruedas
2: de prensa... Sí, perdona, aquí veo que también habláis de Extremadura,
5: sí,
2: de Murcia...
5: Sí, sí.
2: Pero no sale Cataluña.
5: Porque cuando estuvimos en Cataluña, estuvimos hablando de Cataluña.
2: Vale, vale. ¿Y en Cataluña cómo están los dormilones?
5: Bueno, vamos a ver, ¿qué quieres hacer?
3: ¿Cómo?
5: Es que ahora me coges fuera del despacho.
2: Ah, vale, vale. Tú no tienes esos datos de Cataluña.
5: Lo tengo los datos, pero no en la cabeza. Es absolutamente imposible acordarse de todo.
2: O sea, ¿esto quiere decir que algún detalle que te acuerdes de los datos de Cataluña?
5: Mira, hacemos una cosa. Sí. Si te parece, te pongo en contacto con nuestra gabinete de prensa.
2: Sí.
5: Y ellos te van a facilitar todo, incluso notas de prensa y demás. ¿Te parece?
2: Bueno, mira. Sí. Dime el teléfono, sí.
5: Vamos a ver, mira, espera.
3: ¿Cómo voy?
5: Espera.
2: Bueno, pero de una cosa está clara, ¿eh?
5: Dime.
2: Los de Aragón nos ganan, ¿no? Como dormilones.
5: Bueno, Aragón clarísimamente os gana. O sea, se acuestan antes, seguro.
2: Se acuestan antes, ¿eh? En Aragón que en Cataluña.
5: O sea, tardan, más que se acuestan antes, el concepto es tardan menos en dormirse.
2: Ya.
5: O sea, es como cuando se van a la cama, hacen pataplum y se quedan dormidos.
2: O sea, hacen pataplum y ya se quedan. Un plis plas.
5: Eso es. Eso es. Espera, mira, te voy a dar...
2: ¿Y dónde más se tarda, dónde es?
5: Es que no te lo sé.
2: No te acuerdas, ya.
5: Imagínate lo que es la cantidad. Es un estudio bastante complejo.
2: Sí, claro. A lo mejor, mira, son los de Pontevedra o los
5: de... una cantidad de datos terrible.
2: O los de Puerto Rico.
3: Los que tienen la millota de visión. Son los que trigan menos.
5: Son los castizos, ¿eh?
2: ¿El qué?
5: Eres un cachondo.
2: Bueno, mira, me pagan para esto.
5: Haces bien. Oye, mira.
2: Sí.
5: Nuestro teléfono de gabinete de prensa, ahí te van a dar todo lo que quieras.
2: Sí, todo.
5: Porque esos son los que tienen los datos encima de la mesa. El 91... 564...
2: Sí, vale, perfecto. Muy bien, ¿cómo te llamas?
5: Yo soy José Manuel Nogueiras.
2: José Manuel, gracias.
5: Vale, un abrazo.
2: Buenos días.
3: Adiós.
5: Hasta ahora.
2: Bé, escolta una cosa, deixem aquí el tema, no? O vols saber les dades a Catalunya?
3: No, sí? Truquem?
2: Sí, si vols truquem, va, ràpidament. Truquem i sabrem les dades a Catalunya.
3: A
2: veure, sí, tenim molts temes avui, eh?
3: Ah, sí?
2: Sí, tenim molts temes.
3: Preguntem per la Teresa, per la
2: Fer. Per cert, que de seguida us presentarem una nova ràdio que ha nascut aquesta setmana.
3: Ah,
2: os
3: sí?
2: Quedareu astorats.
6: Buenos
2: quedareu...
6: días.
2: Buenos días. ¿Con Teresa?
6: ¿Con Teresa García?
3: O con Esther.
2: Sí, o con Esther.
6: Sí,
2: ¿Teresa o Esther? De Radio Badalona, la más mona.
6: Un momentito.
3: A veure.
2: A veure si ens poden donar.
3: Sí que costarà, això.
2: Aquest senyor ens ha dit que ens ho donaria tot. Com es deia, José, no?
3: José, sí. José.
6: Hola.
2: Hola, buenos días.
6: Hola,
2: mira,
6: buenos días.
2: Te llamo de Radio Badalona, la más mona.
6: Sí.
2: Mira, ¿con quién hablo?
6: Soy Teresa.
2: Teresa, mira, he hablado con José de Asocama.
6: Sí, con José Manuel.
2: Sí,
6: dime.
2: Sí, que quería algún dato sobre el tema de dormir, pero sí. De los catalanes.
6: Uh-huh.
2: ¿Tú tienes aquí delante el dossier o la nota de prensa?
6: Sí, yo si quieres te la envío.
2: Vale, pero ¿me puedes sacar nada dos frases de los catalanes?
6: Pues espera un momento.
2: A ver.
6: Que voy a abrir.
2: Porque tenía aquí que los de Aragón son los más dormilones de España.
6: ¿Pero a ti no te llegó la nota de prensa?
2: No, no me llegó.
6: Pues si quieres te la envío, bueno, y tienes todos los datos.
2: Si me das dos frases ya está, ya tengo bastante.
3: Es para el boletín.
2: Es para el boletín.
6: Vale, espera.
3: Li sembla normal, no?, que el butlletí de Radio Ciutat de Badalona es parli de com dormen els catalans. No podem dormir? Com hem de dormir?
2: Ja, ja.
3: Contra el finançament.
2: Sí, sí.
3: L'hora cul, possible.
2: A ver, Teresa.
6: A ver, los catalanes son los, entre los, están entre los que mejor duermen.
2: Ah, ¿también?
6: Sí.
2: Ah.
6: Y sufren algo menos de insomnio y tardan menos en dormirse que el resto.
2: Ajá.
3: Ya está.
6: A ver.
2: Te he pillado con el desayuno, ¿no?
6: No, no, no, es que tengo un caramelo.
2: Ah.
3: Pues no, para hablar por teléfono, señorita.
6: El 65% de los encuestados.
2: Sí.
3: Te lo quitas, ¿eh?
6: Señala el equipo de descanso como uno de los factores que más influyen en la calidad del sueño. Solo sí, por detrás del estrés, con 76,5.
2: ¿Y esto no tiene que ver los problemas que tiene la gente con dormir o no?
6: ¿Perdón?
2: ¿Esto no tiene que ver con problemas que tiene la gente con dormir o no?
6: Claro, claro, o sea, a ver, se trata de que en la calidad del sueño,
2: sí.
6: O sea, la gente, cuando fue preguntado sobre qué factores influyen en tu calidad de sueño,
2: sí.
6: Pues la casi todos dijeron, bueno, el 61,5% de los encuestados señaló que era el equipo de descanso,
2: sí.
6: Es decir, que es súper importante para un buen descanso,
2: claro,
6: tener,
2: sí, sí,
6: un buen equipo de descanso.
2: Claro, como el colchón Lo Mónaco, por ejemplo.
6: Hombre... Lo Mónaco no es de los más...
2: ¿No?
6: No es de los más, pero bueno.
3: Volen vendre llits.
2: Ja, el flex, què?
6: Pues el flex, sí.
2: Sí, ¿no? Y me siento flex.
6: Sí, claro.
2: Vale. Vale, pues yo con eso tengo bastante.
6: Vale.
2: Venga, gracias.
6: Venga, hasta luego. Adiós.
0: Víctimes al telèfon.
7: Radio Ciutat de Catalunya.
8: No. No.
7: Radio Z.
8: No. ¿Se puede seguir exactamente lo mismo?
7: Primero, Radio Ciudad.
9: Está en Badalona.
7: Ajá.
10: Lo que pasa es que aquí son diferentes.
2: A la presó per traficar amb farina.
3: Sí.
2: Diu, un immigrant sense papers passa 4 mesos a presó per traficar suposadament en cocaïna, però els posteriors anàlisis se mostren que era farina. Què et sembla?
3: Farina, no farinetes.
2: Farina, farina.
3: Farina normal, corrent.
2: Sí, sí, es veu que ningú se'l va creure quan el desembre de 2007 un immigrant sense papers va ser detingut per tràfic de drogues pels Mossos d'Esquadra a Lleida. Ell va explicar que, en realitat, era farina. La policia s'ha acostumat a sentir-les a tots colors quan detenen algú i no se'l van creure. Mm. Però després, els anàlisis de l'Institut Nacional de Toxicologia han demostrat que l'immigrant deia la veritat.
3: Això de...
2: Que traficava amb farina.
3: Això de les anàlisis consisteix en llepar-se el dit i provar-ho.
2: Sí,
3: sí. És el que faran les pel·lícules, no?
2: Sí, sí, sí, és el que fan. A 4 de cada 10 usuaris de telèfon mòbil li han cobrat serveis que no tenia. Sí, aneu amb compte, eh?
3: Això ens ha passat a tots.
2: Diu que el 60% de les reclamacions d'aquestes companyies mai tenen resposta.
3: Això ens ha passat a tots.
2: M'ha agradat l'apartat de Vivir avui del diari La Vanguardia.
3: Mm.
2: Dediquen 3 pàgines senceres, 3, eh? Diu, más barato que en casa. Clar, jo m'he quedat astorat, dic, què vol dir això? Más barato que en casa. Resulta que, segons explica, passa la nit o passa el dia en un hotel, en segons quin hotel, és molt més barat que no pas a casa.
3: Sí.
2: Has parlat dels viatges a l'Incerso, que bé, que suposen per Catalunya un 10% menys que l'any passat. Algunes ofertes.
3: Mm.
2: Atenció, oients, eh? De tot inclòs...
3: Marinador.
2: Tot inclòs, eh? Diu, 3 noches de hotel.
3: Sí.
2: En Lloret de Mar. Con todo incluido, vale 19 euros per persona i dia.
3: És baratíssim, això.
2: 19 euros, tu. Dormir, esmorzar, dinar, berenar, sopar...
3: Et porten a passejar.
2: Ara, perdó, eh? Jo no vull estar, per exemple, eh? En un dinar d'aquest self-service entre tota la colla de Cabal Incerso, eh?
3: Però si a vegades et porten a Luis Aguilé.
2: Es deuen barallar la croqueta, per exemple, eh? Tu t'imagines que queda una sola croqueta, una safata de croquetes, en queda una...
3: Sí.
2: Jo què sé, a l'hotel Samba de Lloret de Mar. I hi ha 50 persones esperant dinar, i només queda una croqueta. Allò es pot ser pitjor que la Guerra Civil, eh?
3: Vols dir que es barallen tant?
2: Que si es barallen. Que si es barallen.
3: No sé, no he anat mai a cap viatge.
2: Si hi ha fritanca, més encara.
3: Sí?
2: Sí, sí, ja veuràs. Quan estiguis jubilat, ja veuràs, eh? No sé si hi haurà viatges d'aquest tipus, eh? Diu que la despesa mitjana dels catalans és, atenció, de 31,8 euros, segons l'enquesta de recursos familiars.
3: Mm-hmm.
2: Està bé, eh, el tema?
3: Home, sí. Ens bé, espera un bon futur, cosa. Doncs.
2: Anem a buscar opinions. Anem a trucar a l'Hotel Samba, et sembla?
3: Hotel Samba de Lloret de Mar.
2: De Lloret de Mar, som-hi. Anem a trucar-hi. Samba! És un gag que ja l'havíem fet.
3: Aquest gag l'has fet tu, no?
2: Ja l'havíem fet, eh, aquest gag.
9: Hotel Samba, buenos días.
2: Hola, buenos días. Mira, una pregunta. Te llamo de Radio Badalona.
9: Sí.
2: Aquí en Badalona. Una pregunta. ¿Vosotros tenéis contratado temas de viajes de Incerzo?
9: Sí.
2: ¿Sí? ¿Tenéis muchos ahora?
9: No os lo sabré decir exactamente cuántos.
2: Bueno, sí, te voy a hacer una pregunta. Hoy sale en el periódico La Vanguardia,
9: sí,
2: que tres noches en un hotel de Lloret,
9: sí,
2: todo incluido, sí, vale 19 euros por persona y día.
9: Pero fantástico. Dígame qué hotel es.
2: Bueno, sale unos cuantos de aquí de Lloret.
9: Pero el Samba no creo que sea.
2: ¿El Samba no es?
9: No, el Samba no creo.
2: ¿Es más caro o más barato?
9: Que es más caro, seguramente.
2: ¿Más caro?
9: Sí, sí, sí.
2: ¿Tú no sabes más o menos qué puede costar?
9: Sí, yo se lo puedo decir. ¿Sí? ¿Tres días?
2: Sí. Sí. No, a ver, pone por día, ¿eh?
9: Por o sea, día.
2: Sí, sí, tú coges, incluido. Tú coges tres noches de hotel.
9: Sí, sí.
2: En Lloret, ¿eh?
9: ¿Qué días serían?
2: Bueno, pero esto sería para ese tipo de viajes, no para mí.
9: No, no, pero por ejemplo, ¿qué días ponen? ¿Que es el fin de semana?
2: No, no lo ponen los días.
9: Claro, es que claro, a lo mejor...
2: Yo qué sé, ponme lunes, martes y miércoles.
9: Lunes, martes y miércoles.
2: Claro, sí.
9: Es que el fin de semana es un precio y en otro es otro.
2: Claro. Claro. Eso como en todos sitios. Claro.
3: Sí.
9: ¿Y todo incluido le ponen?
2: Todo incluido.
9: Vale.
2: Todo incluido.
9: Pues mire, le sale los tres días, dos personas...
2: Sí.
9: ¿O pone por persona?
2: Pone por persona.
9: Bueno, entonces los dividimos y
2: sí,
9: ya está. 200, no, claro, 236,94.
2: ¡Uy!
9: Mira, 236,94 entre 2, 118,47.
3: Carísimo.
2: ¿Y por día?
9: Por día es...
2: Divido por...
9: Entre 3, otra vez.
2: Sí.
9: Son 39,49 por día.
2: ¡Uy!
3: Más caro.
2: Esto no tiene nada que ver con lo que pone hoy La Vanguardia.
9: Ya, pero eso seguramente serán otros hoteles.
2: ¿Puede ser que haya algún hotel que tenga este precio?
9: No sé, señor.
2: ¿De cuántas estrellas es el Samba?
9: Tres.
2: ¿Tres?
9: Sí.
2: Tres.
9: Desconozco los precios de los otros hoteles.
2: Vale, tú lo encuentras extraño, ¿no? Los precios que te comentaba yo.
9: Sí, pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor habrá alguno que esté vacío del todo y diga, mira, más vale tener...
2: Pero una pregunta, como ignorante. ¿Eso no lo pone el gobierno, el precio?
9: Yo creo... A ver, sinceramente pienso que no, que cada establecimiento tendrán un mínimo, pero cada establecimiento pondrá su precio.
2: Ya.
9: Creo, ¿eh? Creo. Pues yo no soy el que pone los precios tampoco.
2: Ya, ya, ya. Bueno, perfecto. Pues nada, ¿cómo te llamas?
9: Antonio.
2: Antonio, gracias por todo.
9: Venga, hasta luego.
2: Escolta, nada. Venga, gracias, adiós.
3: Hasta luego. Bé, escolta una cosa.
2: Sí.
3: Igualment, 39 euros tampoc és molt car, no?
2: Sí, sí, sí. Escolta una cosa, aquí la fotografia que a sobre estic veient del diari La Vanguardia, hi ha un hotel que es diu Hotel Calypso.
3: Sí.
2: Anem a trucar aviam si a Telefònica es poden donar el telèfon de l'Hotel Calypso.
3: Hi ha un Hotel Calypso a Las Vegas que segurament no té res a veure amb aquest llibre.
2: També hi havia el Calypso aquí al Maresme, no diré què era.
3: Què era el Calypso?
2: Calypso era un establiment mític, no sé si hi és encara, de Cabrera de Mar. Ja no hi és.
3: Ja no hi és.
2: Un llaurador que era client, diu que ja no...
3: Era sido.
2: Saps què era, no?
3: No sé què era.
2: Sí.
3: Una...
2: Un club de nit.
3: Un club de nit.
2: El Calypso, de Cabrera, mític, de les nits maresmenques. Buenos días, ¿tienes el teléfono de l'Hotel Calypso? De Lloret de Mar. Lloret de Mar. Doncs sí, aquest, el Calypso, era...
10: Barcelona, ¿verdad?
2: El què? Oh. Perdona?
10: Barcelona, ¿verdad?
2: No, Lloret de Mar. Lloret de Mar és Girona.
10: A Girona, correcte.
2: Sí, sí, Girona.
3: Lloret de Mar, el Calypso, sí. Doncs no,
2: Calypso.
3: No coneixia jo.
2: No?
3: No.
2: El de Cabrera o el de Lloret de Mar?
3: Cap.
2: Cap dels dos. Cap dels dos.
3: Conec el doctor Calypso.
10: Per favor, estamos ubicando la información.
3: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Bé, fins i tot ho deixa clar aquest article de La Vanguardia. Diu, algunes ofertes donen un tot inclòs per només...
10: Si me posen la informació, le recuerdo que he llamado al servicio 822... Le recuerdo que llamando al 22822 puede solicitar el envío de flores a cualquier punto de
2: flores.
10: De España.
2: Sí.
10: O la reserva de un restaurante.
2: Ya, pero no me interesa publicidad, ¿eh? Deme el teléfono.
3: Oy.
10: Sí, un momento, por favor.
3: Pobre noia, que està treballant, fa la seva feina.
2: Ja, escolta, però aquest telèfon és per donar informació, no perquè en doni publicitat. Ja estic pagant jo el servei que val aquest telèfon.
3: Això també és veritat, però bé. També paguem el cinema i ens posen publicitat.
2: Ja.
3: És inevitable.
2: I també paguem, jo què sé, anava a dir TV3 i també hi ha publicitat.
3: Clar, és inevitable. Pobre noia.
2: Senyorita.
3: Prou trista que estava.
2: Ens ha tallat el telèfon. Senyorita. I és o no?
3: Hola?
2: És real que ens ha penjat el telèfon a sobre?
3: Clar, perquè l'has tractat malament, això ho fes. Està aquí la senyorita o no?
2: Senyorita!
10: Sí, un moment, per favor.
2: Ah, ja, ja.
3: Però no tenia el telèfon, ja.
2: 3 euros ens costarà aquesta trucada, ja veuràs.
3: Com a mínim. Com a mínim 3 euros per buscar Google Doctor, Hotel Calypso.
2: Sí, no... Vols buscar-m'ho, tu?
3: No, tinc internet aquí.
2: Ah, no, hi ha internet avui. No.
3: Ja fa uns quants dies que aquí ens he quedat sense internet. La crisi, no podem pagar.
2: Ah, hi ha crisi, ja? No. I ha arribat aquí, també. Ens han tallat la connexió telefònica.
10: 972? 69.
2: D'acord, gràcies.
10: Me comunico con el...
2: No, ja llamo jo. Gràcies. Ànimos, eh? Ànimos, que és lunes. Vinga.
3: Quina alegria de vivir.
2: Quina alegria que té, la treballa telefònica. Anem a trucar.
3: Una mica d'esma.
2: Oi,
3: sí. Una mica d'esma, home.
2: Senyorita, que és lunes.
3: I tiene un trabajo, que d'estar contenta, home.
2: Sí, que avui en dia, si tens una feina, t'ha tocat la loteria.
3: Sí. Sí, sí.
2: És veritat, eh?
3: No, és cert.
2: I això va creixent, eh? Arribarem als 4 milions, aquí res. Mm. Encara que el govern diu que no.
3: Ja som 4 milions, com deia aquella samarreta.
2: Sí. Bé, aviam, Hotel Calypso. Aviam si ens agafen el telèfon.
3: I a veure si ens confirmen...
2: Jo crec que s'han saturat a la recepció.
3: A veure si es confirmen aquesta oferta de 19 euros
2: sí.
3: Viatge de l'Imserso per persona
2: i dia. Sí, escolta, que hi ha viatges aquests a l'Imserso que val molt la pena, eh?
3: Sí, i tant.
2: Que van a
3: Benidorm.
2: A Benidorm, a Torrevieja, a Alicante.
3: Marinador.
2: A Peníscola. Peníscola també és una destinació, eh? Peníscola, eh?
3: Sí, sí.
2: Hi ha poblacions mítiques...
3: Que només queda construir sota el castell de Peníscola.
2: A Peníscola, sí. Jo crec que un dia el tiraran. No hi ha forma, eh? Fem una cosa, anem a altres temes al dia.
3: Sí.
2: Si tenim temps a la part final de l'espai, recuperem aquest tema. Si no, ho deixarem estar.
3: Doncs deixem
2: el
3: Calypso.
2: De moment, a l'Hotel Samba, ni en broma aquests preus, ni en broma. Va, anem a altres temes al dia. Per cert, deixa'm comentar-te, avui hi ha un setmanari, en aquest cas, via internet, que es diu elsingulardigital.cat, que hi ha un tema que ens ha cridat l'atenció. Diu, les vaques catalanes, Edgar has estorat, mengen massa pinso. Què dius? Quin tema, eh? Diu, són les que més mengen d'Europa i els especialistes asseguren que s'hauria de replantejar la seva alimentació. Mm. Cal canviar els hàbits. Les vaques catalanes han estat mal acostumades en els darrers anys, diu aquesta notícia, i és per això que el director de l'Observatori de la Llet, que ja no sabia que hi havia un observatori d'aquestes característiques...
3: Hi ha observatoris de tot.
2: L'Antoni Seguí creu que és necessari tornar una mica enrere i replantejar l'alimentació amb menys quantitat de pinso.
3: Mm.
2: Què passa aquí? Que a les vaques els hi donen massa menjar?
3: Sí, i això sembla ser que repercuteix en la qualitat de la llet.
2: Segons aquest home, les vaques catalanes tenen un costum i un consum de pinso molt elevat que en qualsevol altre país europeu. Atenció a la dada, eh?
3: Massa grassa.
2: Això passa perquè les explotacions catalanes tenen poca superfície de farratges, el que comporta una despesa massa elevada per la compra de productes d'alimentació i derivats. Mm-hmm. Bé, o sigui, estan sobrealimentades, eh, les vaques catalanes?
3: Estan sobrealimentades.
2: Va, i et porto una altra dada, que avui també és notícia a diferents diaris, sobre el tema de fumar.
3: Mm, sí, ho hem comentat.
2: Som-hi, parlem.
11: Fumando espero al hombre quien yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanas...
2: Avui explica en diferents diaris que deixar de fumar pot servir per pagar la quota d'un mes de l'hipoteca.
3: Això per aquells que fumin almenys un paquet diari.
2: Què dius? Aviam, a veure, ja comencem amb estudis aquests que dius... va,
3: cal?
2: Siguem seriosos. Diu, una persona que fuma un paquet de tabac al dia es pot estalviar, atenció, fumadors, 967 euros l'any.
3: Sí.
2: Torno a repetir la dada. En un any, la gent que fuma es pot estalviar 967 euros l'any. si deixa aquest avi i podria destinar aquests diners a pagar una quota de la hipoteca. Home, si es mira així, sí.
3: Sí, clar.
2: Però la pregunta és, què val un paquet de tabac? 2,50 €?
3: Depèn de la marca, depèn de la marca. Sí, entre 2,50 € i 3 €. Depèn.
2: Però això deu ser una hipoteca al mes durant un any.
3: Sí.
2: Perquè, clar, deixar un mes... O sigui, un mes no.
3: No, has de deixar de fumar durant tot l'any...
2: Sí.
3: I amb aquests diners pots pagar un mes d'hipoteca.
2: Correcte. Es veu que la mitjana hipoteca se situa, segons aquestes dades, en 787 euros. Hi ha una entitat que es diu Comitè Nacional per la Prevenció del Tabaquisme que ha posat en coneixement aquestes dades. Suposo que potser fa això, que amb aquesta crisi econòmica alguna persona més deixi de fumar.
3: Sí, podem deixar de comprar sabates i també pagarem una quota de la hipoteca.
2: Anem a trucar-hi, et sembla?
3: Sí.
2: Aviam com els ha sorgit la idea de fer aquesta campanya.
3: Sí, perquè, clar, jo crec que amb el que està caient, aquest tipus de notícies, no sé què dir-te.
2: Què?
3: Doncs què?
12: Sociedad Madrileña.
2: Hola, buenos días.
12: Hola.
2: Llama del Comité Nacional.
12: Sí.
2: Por el tabaco, ¿eh? Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. Mira, te quería hacer una pregunta, si era posible. He visto un estudio sobre el tema de la hipoteca.
12: ¿De la hipoteca?
2: Sí.
12: ¿De la hipoteca de alguien que tiene una hipoteca en una casa?
2: Bueno, sí. Vosotros sois el Comité Nacional...
12: Sí.
2: ...por el tema del tabaco. Hay un estudio que habéis hecho que pone sobre la mesa... que dejar de fumar puede servir para pagar la cuota de un mes de la hipoteca.
12: Vale, vale. Espera, te voy a dar el teléfono de Rodrigo Córdoba, que es el portavoz de comunicación.
2: Muy bien. Sí.
12: Y a lo mejor él te puede decir, porque yo de lo que me estás hablando...
2: Ni idea, ¿no? ¿Tú fumas?
12: A ver, ¿es el no, Rodrigo Córdoba?
2: Sí, pero pregunta, ¿tú fumas?
12: ¿Que si yo fumo?
2: Sí.
12: Bueno, ¿alguna vez?
2: ¿Alguna vez? Bueno, te lo decía por la hipoteca.
12: Sí, pues sí. ¿Te podría servir de ejemplo?
3: Claro.
2: Sí, claro.
12: No, hombre, está claro que si dejas de fumar, todo lo que gastas en tabaco lo puedes invertir en otra cosa.
2: Ya, pues
12: pero bueno.
2: Mira, te puedes pagar la hipoteca un mes.
12: Bueno, mira, el móvil de Rodrigo
2: sí,
12: Córdoba es el 679.
2: Sí, perfecto. De acuerdo, gracias.
12: Venga,
2: por todo.
12: Luego. Nada, adiós.
2: Ja té guassa que la secretària del Comitè Nacional per la Prevenció del Tabaquisme fumi.
3: Sí, i que no, sí. Sí que té guassa, sí.
2: Ja té guassa. Clar, és que clar. No dic res, però...
3: Has dado un exemple.
2: Clar, és que clar, tu no pots estar treballant, no?
3: No, és evident.
2: Rodrigo, no? Seia que topa?
3: Rodrigo Córdoba.
2: Sí, doncs aviam si no està Córdoba i ens agafa el telèfon.
13: Sí?
2: Rodrigo.
13: Sí, què hi?
2: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona.
13: Sí.
2: ¿Qué tal, cómo va la mañana? ¿Te pillo dormiendo?
13: No, estoy esquiando en Cerler, ahora mismo.
2: ¿Esquiando?
13: Sí, sí, un día
2: mira, sí, un día precioso, ¿no? Qué bien, ¿eh? Un lunes esquiando.
13: Sí, sí, sí.
2: Está muy bien, ¿eh? Una cosa...
13: Adiós,
2: vacaciones. Pues nada.
13: Dime.
2: Te llamo por el tema este del estudio, de dejar de fumar puede servir para pagar la cuota de un mes a la hipoteca.
13: Sí.
2: Esto lo habéis hecho vosotros, ¿no?
13: Sí, bueno, eso es fácil de calcular.
2: Y sí, pero ¿esto cómo lo habéis hecho?
13: Bueno, eso se calcula el...
2: ¿Estás cansado? Espera, descansa.
3: ¿Estás esquiando el pobre?
13: No, estoy bien.
2: ¿Sí, seguro?
13: Es que se calcula el gasto medio del tabaco por fumador y multiplica por el precio medio del paquete de cigarrillos. Es muy fácil.
2: Ya.
13: Nosotros sabemos el consumo medio de cigarrillos, sabemos el precio medio de cajetillas, sabemos todos estos datos los tenemos, ¿eh?
2: Ya. Porque ¿tú has dejado de fumar o no fumabas?
13: Yo nunca he sido fumador.
2: Vale, digo, a lo mejor ha dejado de fumar y por eso se va a esquiar.
3: Le fue gracias.
13: No.
2: ¿No? Bueno.
13: No es mi caso.
2: No es tu caso, ¿no?
13: Yo no empecé nunca.
2: ¿Nunca?
13: No.
2: Bueno.
3: Y puedes pagar la hipoteca, supongo.
2: ¿Y tú puedes pagar la hipoteca?
13: Sin ningún problema.
2: Bueno.
3: Toma, si puedo la esquía.
13: Bueno, si mi casa ya está pagada, ¿sabes?
2: Si lo calculas así, sí que tenéis razón. Porque, bueno, si te puedes ahorrar casi 1.000 euros, ¿no? 967 euros.
13: Así es.
2: Vosotros comentáis que de mediana una hipoteca se sitúa en los 780 euros, o sea que aún sobran aquí 100 euros.
13: Sí, te puedes ir a cenar con tu pareja si quieres.
3: Claro.
2: Ya, bueno, te puedes ir a esquiar para los forfaits también.
13: También.
3: ¿Cuánto te han trigado a hacer esta simple idea de estudio?
13: También. Claro.
2: Bueno, ¿y esto cómo lo habéis hecho? ¿Lo habéis calculado vosotros? ¿Cuánto habéis tardado?
13: ¿Perdona?
2: ¿Cuánto habéis tardado en hacer el estudio?
13: Bueno, esto es... Es fácil de hacer, ¿eh?
3: No, te pones
13: es
3: una fácil. Mañana y
13: no
3: lo haces.
13: Directamente, personalmente, hay mucha gente trabajando. Tenemos economistas en el comité, no sé
2: vale.
13: Si lo sabes.
2: Sí, no sabía. Vale, perfecto. Pues ahora te dejo esquiando.
13: De acuerdo.
2: Venga, no te canses.
13: Saludo.
2: Venga, y no te caes. Venga, adiós.
3: Clar, és que això són faves comptades.
2: Sí, sí,
3: mira. Tu poses
2: mira,
3: un matí i amb una horeta i ja està l'estudi.
2: I te'n vas l'altra setmana a esquiar.
3: I tant. Sí, sí, això és fàcil de fer, eh? Fàcil de calcular.
2: Mira, jo vull treballar de premsa d'alguna cosa.
3: Ara, jo li hagués dit que la secretària fumava.
2: Sí, és veritat.
3: Aquesta dona es mereix una penalització.
2: És veritat. Per cert, parlant de crisi, avui hem de parlar de que els treballadors de Panrico eviten la distribució de productes frescos a la casa amb un bloqueig. Poca broma, ens posem seriosos, però sí. Aquest matí...
3: N'hi ha dònuts.
2: Si heu menjat dònuts, que no és el dia,
3: No són del dia.
2: No són del dia. A més, crec que el cap de setmana no hi ha dònuts.
3: No.
2: Si vol dir que si us han venut aquest matí algun dònut, era del divendres.
3: Imagina't.
2: Era del divendres. I amb els bollicaos passa el mateix.
3: Sí.
2: Tot plegat, es veu que hi ha un pastisset que es diu Bollicao d'Òkio.
3: D'Òkio.
2: I es veu que els gerents, els responsables, els directius de Panrico, es volen emportar a Madrid la fabricació del Bollicao d'Òkio. Recordem que l'empresa Panrico està aquí a Santa Perpètua de Moguda, eh?
3: Sí.
2: Des de dissabte, que els treballadors estan en vaga, han aconseguit, a banda d'aturar la producció, que aquest dilluns no es distribueix productes de la casa, ja que han aturat també la distribució dels productes que venien d'altres plantes a l'estat espanyol.
3: Home, si t'estalvies un dònut cada dia, pots pagar la hipoteca d'un mes, també.
2: O el pa aquest, el pa de motlla, Panrico, també.
3: Sí.
2: Tampoc, avui tampoc n'hi ha, eh?
3: No hi ha res. Avui no hi ha biquinis a les cases.
2: Escolta una cosa, anem a preguntar a algun fort de Badalona si tenen dònuts.
3: Vinga.
2: Un gran tema, avui.
3: Home, és un gran drama, eh?
2: Perdona.
3: Hi ha gent que només menja dònuts.
2: Jordi Alcubé cada dia menja un dònut de xocolata.
3: Sí.
2: Avui s'ha hagut de menjar una magdalena.
3: Imagina't. Home, que menja aquest noi, escolta, manté els músculs intactes, eh?
2: Mira que menja, eh?
3: Oh! Toquem, a quina...
2: Tenim un distant de Forza Pa.
3: De Forza Pa.
2: A l'atzar.
3: A l'atzar, oi?
2: Sí. Badalona Pa, per exemple.
3: Badalona Pa?
2: Sí.
3: Un nom original.
2: Badalona Pa.
14: Sí?
2: Hola, bon dia.
14: Bon dia.
2: He trucat al Forn de Pa.
14: Perdoni?
2: Al Forn de Pa.
14: Sí?
2: Mira, truco de Ràdio Badalona.
14: Sí.
2: Li puc fer una pregunta? Sí. Que venen dònuts?
14: No.
2: No, no en tenen mai?
14: Mai, sí.
2: Mai.
14: Avui no.
2: Avui no?
14: No.
2: Perquè hi ha vaga, no? Suposo.
14: Entesos.
2: Val, i no han posat de divendres, no?
14: Perdó?
2: Dic, no han posat de divendres, els dònuts.
14: Des del divendres que no en venen.
2: No, però dic, si van sobre de divendres, no els han posat.
14: Ah, això sí que no hi ha 3 o 4 de xocolata.
2: Ah. Encara hi han.
14: Sí, de xocolata en tinc.
3: Durs com una
2: pena. Però d'on està durs, no?
14: Bueno, no estan malament, perquè els ho diem a les senyores i si el volen l'agafen i si no, no l'agafen.
3: Ah, molt bé.
2: Molt bé.
3: Un informe.
14: No, perquè el que hi ha de sucre és dur i l'han retirat.
2: L'heu retirat, eh?
3: Molt bé.
2: I la gent ha preguntat aquest matí per què no hi havia dònuts?
14: No.
2: No.
14: No,
2: no és un tema que interessa.
14: No, tinc un sentit res d'un moment aquí.
2: Molt bé, gràcies.
14: A vostè.
2: Adéu.
3: Estàs buscant una alarma social on no n'hi ha.
2: Atenció a la dada, diu. Els de xocolata els han deixat. I les dones els donen compte, ho ha dit.
3: No ho ha dit. Ha dit el contrari. Ha dit que els hi pregunten. Ha dit, els hi pregunten, els hi diuen que són de divendres i si volen, l'agafen.
2: Però es veu que diu, les dones han agafat els dònuts.
3: Això sí, la gent li és igual.
2: Anem un altre fort de pa. És un tema que interessa, eh?
3: Vinga, va.
2: És un tema que interessa. Aquest matí de dilluns no hi ha dònuts.
3: No hi ha dònuts. I això està creant una alarma social. La gent va saber estirant-se pels cabells.
2: Anem a... al Sola. Hola, bon dia.
15: Bon dia.
2: He trucat al Forn de Pa.
15: Sí.
2: Mira, truco de Ràdio Badalona.
15: Digues.
2: Mira, et puc fer una pregunta.
15: Digues.
2: Què teniu dònuts?
15: Dònuts? En aquests moments no.
2: No n'hi han.
15: No, perquè avui no ens ha passat el senyor de les dones. Avui.
2: No ha passat, perquè crec que hi ha vaga a Panrico.
15: Ah.
3: Ah, no en tenia ni idea.
2: Pues no ho sabien.
15: No sabíem res nosaltres, no?
2: Doncs no, hi ha vaga de Panrico, dels treballadors.
15: Ah,
2: i no, i bollicaos?
15: Bollicaos, si en tinc avui?
2: Sí.
15: No, és que no ens ha deixat res avui.
2: Tampoc, eh? Però els hi va quedar dònuts de divendres?
15: No.
2: No,
15: perquè ens deixa poquets.
2: Llavors... Poquets.
15: Sí.
2: Val, o sigui, perquè, que avui no hi ha dònuts.
15: Avui no hi ha dònuts.
2: I la gent què? Com ha passat
15: bueno,
2: el matí?
15: Avui de moment ningú ens ha demanat.
2: Ah, què diu ara?
15: Saps què passa? Que a vegades es veuen i llavors diuen...
2: Clar, sí, és el típic, que vas a un Forn de Pa i el que et veus
15: sí,
2: ho compres.
15: Avui de moment no ens ha demanat ningú.
2: Sí, cap persona ha demanat dònuts aquest matí, eh?
15: Avui no.
2: Molt bé. Gràcies.
15: A vostè.
2: Adéu. Des del carrer Sant Pere ens deien això, eh?
3: Carrer Sant Pere no hi ha alarmisme pel que fa als dònuts.
2: I anem a l'últim, va.
3: Últim Forn de Pa.
2: És un tema interessant, eh? Jo aquest matí... Hauria obert amb això, jo.
3: Que no hi ha dònuts als forts de pa.
2: No hi ha dònuts als forts de pa de Badalona.
3: Ni bollicaos, que és l'esmosar predilecte.
2: I el Pantera Rosa també és de Manrico?
3: Que diria que no.
2: No? És a Bimbo, no?
3: És de Bimbo, sí. Bimbo està fent negoci avui.
16: Sí?
2: Hola, bon dia.
16: Hola.
2: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona. He trucat al forn de pa.
16: Sí.
2: Hola, una pregunta. Què teniu dònuts?
16: No, no me queda. Están de huelga los donuts.
2: Ah, están de huelga.
16: Yo tengo huelga. Yo tengo pan de... Hay donuts de panadería, pero los donuts están de huelga hoy.
3: Los donuts
16: están de
3: huelga.
2: Pero los donuts, los auténticos donuts...
16: Los de pan rico.
2: Los de pan rico, hoy no tienes.
16: No.
2: ¿Y no te quedaban del viernes?
16: No.
2: No. Los has vendido todos.
16: Sí, lo que puedes tener aquí una parada de aquí.
3: ¿Cómo?
16: De la plaza, pues estás llamando a la plaza, de San Roque.
2: Ah, vale, pero directamente no es el horno de pan.
16: No.
2: Pero, bueno, tampoco hay, ¿eh? Hoy...
16: No, tampoco tenemos.
2: ¿Y qué desgracia, no, más grande?
16: ¿Eh?
2: ¿Qué desgracia más grande?
16: Ah, pues no sé. A mí me va bien.
2: Oh. ¿El qué?
16: Que a mí me va bien.
2: ¿Por qué?
16: Porque yo vendo de aquí.
2: Oh. Ah, porque vendes los tuyos.
16: Claro.
2: Pero son más buenos los donuts de pan rico, ¿eh?
16: No.
2: Hombre.
16: Seguro que no.
2: Son más auténticos.
16: Bueno, te dejo que tengo gente.
2: Vale, venga.
16: Venga,
2: a vender, vale.
3: Bé, aquest és l'altre titular, eh? Els dònuts tradicionals beneficien.
2: Prou de trucar ja. Prou.
3: Bueno, on estic trucant?
2: Hola, bon dia.
17: Hola,
2: he trucat al Fort de Pa.
17: Sí.
2: D'aquí la Salut, eh?
17: Sí.
2: Et truco de Ràdio Badalona.
17: Sí.
2: Una pregunta, teniu dònuts?
17: Dònuts?
2: Dònuts.
17: Sí. Però no de la marca dònuts.
2: Ah.
17: Dels nostres.
2: I no veneu mai de la marca Panrico?
17: No.
2: Mai?
17: No.
2: Val, o sigui, no us afecta la vaga que hi ha?
17: Ah, no.
2: No. No. Perquè, a més, no teniu cap mena de producte Panrico, no, veig?
17: No.
2: Perfecte, gràcies.
17: De res.
2: Adéu.
3: Ens quedem amb la frase, els dònuts...
2: Prou de trucar. Escolta una cosa, un dia pot ser un cara a cara, una persona que li agradi els dònuts de Panrico...
3: Dònut industrial, dònut de pastisseria.
2: Correcte, de pastisseria. A mi els de pastisseria a vegades són massa oliosos.
3: Mmm. I el Dunkin' Donuts, què, no el posem?
2: El Dunkin' Donuts, això de que...
3: En el debat, no el posem.
2: Però això no és el Panrico.
3: No. Però són industrials, no?
2: També, sí, no? Que aquests han obert ara una botiga aquí a Francesc Layret.
3: Per això ho digui, potser avui el Dunkin' està fent el negoci del segle.
2: Que la van obrir, per cert, un dia. Un dia vaig passar al costat de l'Arajol, eh? I hi havia la botiga, de cop i volta.
3: I tot
2: va sortir com un bolet.
3: Però plena de gent, eh?
2: Sí.
3: Plena de gent està sempre. Hello.
18: Víctimes al telèfon.
19: I diga...
18: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
19: Ràdio Z.
20: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
19: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
20: No, de Badalona.
21: És la ràdio de Badalona.
18: Vint anys del Víctimes al telèfon.
22: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està Antonio.
23: Està. Què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la més mona.
18: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
24: He llamado a Telechorro.
25: Sí, però no.

0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
1: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que s'ha llegit avui el Carles Carvajal.
2: Avui, segon dia sense dònuts, a seguida en parlarem. És un tema que ens interessa, ens importa.
1: Sí.
2: De fet, avui tothom parla del tema. Aquest matí hem anat al Forn de Pa,
1: sí,
2: d'aquí del costat de la ràdio, i era el tema del dia.
1: Que no hi ha dònuts.
2: No hi ha dònuts, no, no.
1: Clar, és que aquells forns que no fan dònuts de pastisseria...
2: És com un quiosc sense diaris.
1: Sí, que també passa algun cop a l'any.
2: Doncs és igual, un Forn de Pa sense dònuts. Bé, avui comencem parlant de Pontevedra, en aquest cas. Resulta que ens arriba una notícia que publica El Faro de Vigo. Avui és un nou diari que et porto, El Faro de Vigo.
1: Que també ens arriba aquí a la redacció.
2: Sí, sí, aquí recordem que arriba tota la premsa. Diu que la policia local de Pontevedra explica, va tenir durant la matinada del cap de setmana diverses proves d'alcoholèmia.
1: Sí.
2: Va fer un control rutinari, i bé, ho va fer al carrer Benito Corbal. I tu diràs, aviam, i això què m'interessa a mi?
1: Sí,
2: per això passa a totes les ciutats del país.
1: Sí.
2: Resulta que se'ls va presentar una persona en aquest control d'alcoholèmia amb evidents símptomes de que anava borratxo.
1: Sí, que no calia ni fer-li la prova, no?
2: Aquest senyor va pujar al cotxe patrulla aparcat al carrer i es va pensar, imagina com anava, que era un taxi. Tu t'imagines la situació?
1: Lléveme a mi casa.
2: Sí, lléveme a la calle Maria.
1: Sí.
2: Sí, sí. I els agents van tardar diversos minuts per convèncer aquest personatge que sortés al cotxe, que no era un taxi, sinó que estava en un vehicle policial. És greu, això, eh?
1: Home, sí, això ha d'anar molt malament, eh?
2: Anem a conèixer, si et sembla, aviam si ens volen explicar la darrera hora sobre aquest cas. Contactem via satèl·lit ara mateix amb la policia local de Pontevedra, amb aquest telèfon de darrera generació.
1: És que és bruto, eh?
2: Què passa?
1: És que és vast. Policía.
2: Hola, buenos días. Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. Mira, te llamo sobre un caso que nos ha llegado sobre una persona que confundió un coche patrulla con un taxi.
3: Pues no te sé.
2: ¿Eso es real? ¿Pasó?
1: Pues yo qué sé.
3: No comentaron nada aquí en la sala.
2: ¿Y me puedes pasar a alguien que pueda saber algún dato del caso?
3: A ver, espera un momento.
2: Sí, sí.
1: Es un trabajador de la policía, ¿eh? Pues yo qué sé. Aquesta és la resposta que dona quan truca un mitjà de comunicació a la policia.
2: Jo què sé.
1: A mi no me lo comunicaron en la sala.
4: ¿Sí?
2: Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Mira, perdona que te moleste, porque debes estar trabajando. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
2: Mira, te llamo sobre un caso que nos ha llegado de una persona ebria que confundió un coche patrulla con un taxi.
4: Sí, es cierto, sí.
2: ¿Esto es verdad?
4: Sí, sí.
2: ¿Y esto cómo pasó, más o menos?
4: Pues, mira, si me llamas en... Te doy un teléfono, un móvil, que es el mío. Yo soy portavoz de la policía.
2: Vale.
4: Y, hombre, me sé la historia, pero no con pelos y señales.
2: Yo es que si puede ser con pelos y señales, mejor.
4: Por eso. Entonces, si me das como 10 minutos, un cuarto de hora, te la podría contar mejor.
2: Vale, ¿cómo te llamas?
4: Vale, Manuel Omir.
2: Manuel.
4: Sí.
2: Dime el teléfono.
4: 618.
2: Sí. Muy bien. Pues 10 minutos y te llamo.
4: Venga,
2: vale, gracias, ahora, Manuel. Bé, de seguida contactarem amb el Manuel de la policia local de Pontevedra.
1: La policia no la pots enganyar.
2: Per què?
1: Perquè et poden detenir.
2: Sí, que vingui de Pontevedra aquí.
1: Això s'ho diuen entre policies.
2: Sí, que vindrà Joan Carles Sus aquí a detenir-los.
1: El sergent?
2: Sí.
1: No t'estranyis.
2: Bé, escolta, de seguida anirem fins a Pontevedra. Tenim ja el primer tema pendent del matí aquí.
1: Una tarjetita per aquí.
2: Que te la tiro a la cara, va.
1: Bé. Una tarjetita per aquí.
2: Anem a parlar del tema del dia, sens dubte. Sí. Tema del dia.
1: Tema del dia.
2: Parlem del segon dia sense dònuts. Aquesta hora del matí ens demanen pas urgentment des del carrusel de Forn de Pa per saber realment si continua, si hi ha situació de caos al Forn de Pa i la situació que hi ha. Avui hem triat a l'atzar Santa Coloma de Gramenet.
1: A l'atzar, eh?
2: Sí, et sembla o no?
1: Sí.
2: Va, anem a trucar alguns dels Forn de Pa de Santa Coloma de Gramenet que ens diguin si avui encara continua aquest caos

0: que no hi ha dònuts, mig país està... que no pot viure. Hi ha línia. Què? Anem al carrer Cultura 51 de Santa Coloma. L'empresa es diu Badalona Pa SL.
1: A Santa Coloma.
0: Buenos días, bon dia.
2: Buenos días.
0: Mira, he llamado a Lorna de Pan.
2: Sí.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona.
2: Sí.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta?
2: Sí.
0: ¿Tenéis donuts?
2: No me han traído.
0: ¿No te han traído hoy?
2: No.
0: Segundo día, ¿no? Segundo día.
2: Sí.
0: ¿Y esto qué? ¿Cómo lo llevas?
2: Pues bueno, pues que no se vende, ya está, lo que es donut ni nada de esto, de la Panrico.
0: Pero una pregunta, ¿hay caos en la panadería?
2: Sí, hay caos.
0: Sí, la gente se pelea.
2: No.
0: ¿Tú estás harta de decir que no hay donuts?
2: Sí, bueno, yo ya sé que estaban de huelga.
0: ¿Pero la gente pregunta o no?
2: Sí, pregunta.
0: Pregunta,
2: pero
0: ¿no?
2: Lo saben, la mayoría lo saben, ¿eh?
0: Porque bollicao tampoco hay.
2: Bueno, yo tengo algún bollicao, pero porque como tienen fecha...
0: De la semana pasada.
2: Sí, bueno, pero de bueno. Algunos días, pero bueno, sí, no...
0: Pero bueno, esto en breve se acaba también.
2: Sí, claro. Cuando no haya, pues no hay.
0: ¿Y el pan? ¿Tienes pan de molde? ¿Pan rico?
2: No.
0: Eso no lo vendes tú.
2: Bueno, sí que vendo, pero que no
0: tampoco
2: no
0: hay.
2: No hay.
0: ¿Y hay algún producto más? O sea, aparte de donut, bollicao, ¿hay algún...?
2: Bueno, los bollicaos dokio de estos...
0: Los dokio, tampoco
2: sí,
0: hay.
2: Tampoco hay ni...
0: Los polémicos.
2: Sí, bueno. Y ya está, lo demás, pues nada más. Es que, bueno, tampoco se vende aquello una barbaridad, pues,
0: no.
2: La verdad, de aquí de donut.
0: No, o sea, la gente no se mata por un donut.
2: No.
0: Vale.
2: Aparte que la gente ya sabe que están de huelga, además.
0: Ya. Bueno, perfecto.
2: Vale.
0: Gracias.
2: Pues nada.
0: Venga.
1: Sí. Hasta luego.
0: Anem a un altre fort de pa. Per cert, avui, atenció, diari La Vanguardia, titular, un dia sin donuts. Diari El Punt, apartat d'economia, un dia sense donuts. Originals, els dos diaris. Anem a un altre.
1: Tenim línia.
0: És que no marco, ara. Anem, en aquest cas, al carrer Milà. De Santa Coloma, Milà 76.
1: Tu creus que la gent es pot arribar a pagar per un dono? Com li has preguntat a aquesta pobra dona?
0: És un tema que ens afecta moltíssim. La crisi es comença a notar al país.
1: Donetes no és la marca Panrico?
0: Donetes. Però Donetes sí, però el que passa que tarda més en caducar el producte. Aquest matí nosaltres hem anat al forn d'aquí al costat i hem pogut comprovar in situ que sí que hi havia paquets de donetes.
1: Donetes sí,
0: I els hi quedava de color blanc, saps, aquests nous?
1: Sí, jo soc més de donetes que de donos.
0: Anem a un altre.
1: No contesten al segon fort de pa, anem a un tercer.
0: Jo crec que amb el tercer... Hola.
3: Hola.
0: Buenos días. He llamado al horno.
3: Sí, no sé, es una tienda.
0: Però vendéis donuts?
3: Sí.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
0: La pregunta que te hago, si sí. Hoy tenéis donuts.
3: No tenemos.
0: No, o sea, sigue la huelga, ¿no?
3: Sí, ayer y hoy.
0: Y una cosa, ¿y esto cómo va? ¿Cómo afecta?
3: Pues la gente los pide.
0: Los pide.
3: Pero lo compran otra cosa.
0: ¿Y qué compran?
3: Cruzanes.
0: O sea, el titular sería que si no hay donuts, se compra cruzanes.
3: Sí.
0: Qué desgracia más grande, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí.
0: Sí, ¿no?
3: Hombre, a nosotros nos viene bien, ¿eh?
0: ¿Por qué?
3: Porque ganamos más.
0: ¡Oh! Porque, claro, el producto es vuestro.
3: No, claro. Y la
0: ¿Qué vale un donut?
3: Un donut vale 70 y 75 el de azúcar y el precio lo marcan ellos.
0: ¿70?
3: Y 75.
1: El de azúcar.
0: El de, es más caro el de azúcar que el de chocolate.
3: El de chocolate 75.
0: Ah, vale.
3: Perdona.
0: Vale.
3: Pero el precio lo marcan ellos, ¿eh?
0: Lo marca Panrico.
3: Sí.
0: No lo marcas tú.
3: No, y las ofertas también las marcan ellos.
0: Ya. Y una pregunta, ¿qué? ¿Y la gente pide muchos donuts esos días?
3: A ver, piden, pero como ven que no hay, se llevan otra cosa.
0: Se llevan, porque caducas no lo vendes.
3: No.
1: ¿Y con costo
3: cambian cada día, ¿eh? Los del día se cambian al día.
0: ¿Y qué vale un croissant?
3: Un croissant vale, en mi tienda hoy, 3,90.
0: Perdona. ¿3,90?
3: No, 1,20€.
0: Ah, he entendido 3,90. Digo, no. A ver, hija mía, no. ¿Pero qué cruzanes vendes?
3: No, hoy una oferta. 1,20€.
0: ¿Oferta?
3: Sí.
0: ¿3?
3: 1,20€.
0: 3 cruzanes, 1,20€.
1: Ah, está muy bien.
3: Ya puedes venir a comprarlos.
0: ¿Dónde estás? A ver, hija mía, dime.
3: La calle Milán.
0: Milán aquí en Santaco, ¿eh?
3: Sí.
0: Vale, venga, gracias.
3: Venga, hasta luego.
1: Escolta
0: una cosa, atenció.
1: Aquí tenim un altre
0: carrer
1: titular.
0: Carrer Milà 76, a Santa Coloma de Gramenet, 3 croissants, 1,20€.
1: Tenim aquí un titular, eh?
0: Això és informació ciutadana els de
1: forns,
0: primera, eh?
1: Els forns fan negoci de la vaga de Panrico.
0: Sí. Anem al darrer carrusel, darrer fort de pa de Santa Coloma de Gramenet, i anem al carrer Doctor Ferran, número 13.
4: Diga.
0: Buenos días.
4: Buenas.
0: ¿Es el horno de pan?
4: Sí.
0: Mira, perdona que te moleste, te llamo de Radio Badalona.
4: Sí.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta?
4: Dígame.
0: ¿Tenéis donuts?
4: Sí.
0: Sí.
4: Sí, ¿por qué?
0: ¿De la marca Pan Rico?
4: No. Tenemos, no.
0: ¿Por qué?
4: Porque están de huelga.
0: Están de huelga.
4: Sí.
0: Y vosotros tenéis donuts propios, creo.
4: Sí.
0: ¿Y esos qué, se venden o no?
4: Hombre, se van vendiendo.
0: ¿Qué precio tienen?
4: 65.
0: Baratísimos.
4: ¿Qué me está tomando el pelo? ¿Qué?
0: Que no.
4: Ah, bueno, yo no, qué sé.
0: No. 65, ¿eh?
4: Sí.
0: Vale, perfecto, gracias.
4: Muy bien, venga. Nada.
0: ¿Ves, escolta?
4: Sí.
0: No, señora, no quiero nada más.
1: Ah, 65. 65 cèntims.
0: Sí. Sento una cosa, però jo crec que portem dos dies que no són dies rodons.
1: Per què? Perquè no hi ha donuts.
0: Correcte.
1: Era un gat.
0: Anem a trucar a Pan Rico.
1: Sí.
0: Ens farem passar per uns clients que, clar, jo cada dia, sense el meu donut, no puc viure.
1: No pots viure.
0: No puc viure.
1: Tot i que
0: jo
1: pots...
0: demà, ja t'ho dic ara, si no hi ha donuts, no vinc a fer l'espai.
1: Home, no.
5: De Pan Rico Artiac. Le informamos que por motivos de seguridad y para
0: mejorar el servicio, también. A partir de este
5: momento la conversación va a ser grabada.
0: Grave.
1: Nosotros también grabamos.
5: Un momento,
0: que
5: por
0: nosotros
5: favor.
0: La emitimos.
5: Escribe y la atenderemos.
1: Molt bé.
0: Fantàstic, la música. Escoltem.
1: Escolta, deia
0: sí.
1: Que et surt més a compte que hi hagi vaga, perquè donuts,
0: sí.
1: Els donuts et costen més barats i, a més, tens ofertes amb els croissants. A veure si ens atén algú a l'empresa.
6: Buenos días, Enrico, dígame.
0: Hola, buenos días. Mira, perdona que te moleste. Mira, soy un cliente de Donut.
6: Sí.
0: Que estoy, bueno, un poco preocupado porque yo cada día tenía un día redondo y ahora ya no lo tengo, desde hace dos días.
6: Bueno, ¿qué te pasa?
0: Pues que no encuentro Donuts.
6: ¿Que no encuentro Donuts?
0: No.
6: ¿Pero cómo puede ser esto?
0: Pues que voy al horno de pan y que me dicen que no hay Donuts.
6: A ver, ¿dónde me llamo?
0: De Barcelona.
6: Un momento, pues
0: vale.
6: Un momento.
0: Vale.
1: A veure. No ho he entès, lo del dia de redondo, i
0: no.
1: Això que era el seu propi lema.
0: No.
6: Puede ser debido a la huelga que hay de Pan Rico.
1: Gracias, señora.
0: A la huelga.
1: Esto ya lo sabíamos.
6: La huelga de distribución.
0: ¿Ah?
6: Y fábrica.
0: Pero una cosa, y esto, de verdad, no lo llamaría si no se hubiera desesperado, Pero ¿no hay alguna forma de conseguir donuts?
6: Pues no le puedo indicar exactamente.
0: Yo cada día, del mundo, no mi café con leche
6: ya,
0: mi donut.
6: Es que no tenemos más información para dar que la que tenemos, la que nos, es esta, la que tenemos disponible.
0: Ya, o sea que no...
6: A nivel Cataluña, lo de la huelga...
0: No se puede hacer nada.
6: Pues lo siento, pero no podemos dar más información porque tampoco disponemos de ella.
0: ¿Y si yo voy a comprar algún sitio, a la fábrica o algo?
6: Es que la fábrica precisamente está de huelga.
0: Ya.
6: Claro.
0: Pues mira...
6: Tendría que pasarse unos días sin donut.
0: Pues no puede ser esto, Muy mal, Toda la vida, llevo.
6: Sentimos mucho las molestias que me está ocasionando, a ver si pasa pronto,
0: Bueno.
6: Se arregla todo.
0: Venga.
6: Todo por una buena causa.
0: Sí, por mi donut. Gracias.
6: Pues venga, gracias.
1: Home, tots els donuts que no s'estan menjant, que no s'estan repartint ni distribuint, s'estan menjant allà a l'empresa.
0: Sí.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
9: Està! Què li diries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: He llamado a Telechorro.
11: Sí, però no.
8: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
12: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
7: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
13: Manténgase a la espera, gracias.
0: Sí, aquí estoy.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
14: Bueno, porque haciendo las prácticas del coche, escuchamos radios y taparadas.
15: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
16: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
16: bdncom.cat.
8: Badalona passa aquí.
7: Són les 12.
10: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
13: Notícies Badalona.
17: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts declarar el Catalunya Media City projecte estratègic de país. Un pas decisiu que donarà la màxima prioritat i velocitat a la tramitació d'aquest gran complex audiovisual i digital. La declaració permetrà agilitzar la connexió a la xarxa elèctrica i garantir la potència energètica necessària per alimentar futurs platós, centres de producció virtual, espais de recerca i instal·lacions tecnològiques que s'implantaran. El projecte, que es desplega principalment a l'entorn de l'antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies, entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, suposarà una profunda revolució econòmica digital i urbana. En l'àmbit de l'urbanisme s'actuarà en un terreny de 32,3 hectàrees de sòl, es descontaminarà l'espai fins al mar i es crearà un nou front marítim d'1,2 quilòmetres i 70.000 metres quadrats per ús ciutadà. Pel que fa a l'àmbit del treball, es preveuen 68.000 metres quadrats per activitat econòmica especialitzada, capacitat per uns 2.000 professionals d'alta qualificació i la creació de 3.500 a 5.000 llocs de treball indirectes. Per acabar, la rehabilitació de la mítica nau de turbines donarà pas al Catalunya Media City, un node especialitzat en audiovisual, videojocs i tecnologies creatives. Es tracta d'un gran centre de formació, innovació i experimentació amb una sala d'experiències immersives de més de 4.500 metres quadrats, preparada per acollir congressos, exposicions i grans esdeveniments. I l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i una de les 6 ex-treballadores acomiadades han tancat un acord abans de la celebració del primer judici del cas. La vista estava prevista per aquest dimarts a la secció social 31 del Tribunal d'Instància de Barcelona i havia d'abordar un dels acomiadaments derivats de les denúncies internes que qüestionaven la gestió dels recursos destinats a les investigacions liderades per Manel Esteller. Finalment, però, les parts han arribat a una entesa abans d'iniciar-se el procediment judicial. L'acord incorpora una clàusula de confidencialitat i per aquest motiu no se n'han fet públics els termes. I en esports, el Badalona apunta a la defensa amb el central Adri Miranda, jugador de 23 anys que té experiència a primera i segona federació. La temporada passada va jugar amb el Tudelano, equip al qual va arribar procedent del Girona B. No va ser una temporada especialment regular, ja que entre tots dos equips va disputar 14 partits. Però de les campanyes 2023 a la 2025 va demostrar que és un defensa amb una gran projecció, perquè amb el Sestao va jugar 28 partits a primera federació i la 2024-2025 un total de 32 a segona federació amb el Cádiz Mirandilla. Adri Miranda és un defensa central esquerrà capaç de desenvolupar-se a la posició de lateral esquerra. Curiosament, la campanya 22-23 va coincidir amb l'actual entrenador de l'Espanyol, Manolo González, a la Penya Deportiva d'Eivissa. Amb aquest fitxatge, la plantilla queda, en principi, només pendent de la incorporació d'un davanter centre.
15: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
17: I hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona amb una mar arrissada i aigua transparent. No s'han detectat meduses a les platges de la ciutat, la temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 29.
15: Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals. Obramat.
17: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
13: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
18: Ningú t'informa com nosaltres.
19: Este programa contiene escenas que pueden herir la sensibilidad del espectador. He vuelto. Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
20: Empieza la fiesta. Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
21: ¿Contento de volver? No me apetecía volver.
22: ¡Tony! ¡Tony!
19: Funky Radio Show.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Unes 650 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana. Segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de Salut, actualitzades aquest dimarts. Les persones de més de 80 anys i els que tenen entre 15 i 44 són els que presenten ràtios més altes. D'altra banda, prop de 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Les dades també registren una vintena de persones hospitalitzades per la calor la setmana passada. Per tant, aquests dies es mantenen activats els avisos de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya en un grapat de comarques del Ter Sud i Oest del país. A Badalona, les temperatures nocturnes no baixaran dels 26 graus i s'enfilaran fins als 28. Recordem que el Pla Alfa situa Badalona en el nivell 3 de risc d'incendi forestal. Per tant, amb aquest perill molt alt d'incendi, hi ha diverses activitats prohibides entorn de la serralada de Marina, com ara fer foc, fumar en terreny forestal, l'acampada lliure i l'ús de bufadors i radials, entre d'altres restriccions. Al municipi veí de Tiana, a més, queda prohibida la circulació de vehicles de motor per diverses pistes forestals, com ara el Camí del Seminari, situada a la vall de Montalegre, a tocar de la B500. I una de les baranes instal·lades a la platja dels Pescadors per facilitar l'accés a l'aigua a persones amb mobilitat reduïda ha quedat inutilitzada a causa d'un acte de vandalisme. Segons s'ha informat l'Ajuntament de Badalona, l'estructura va patir danys poc després de la seva col·locació. El consistori assenyala que els responsables haurien agafat la part no submergida de l'estructura i l'haurien desplaçat cap al mar. Un fet que, segons s'indica, l'Ajuntament s'ha agreujat amb l'aportació de sorra per l'onatge registrat aquests últims dies. A hores d'ara, l'Ajuntament treballa per retirar la barana el més aviat possible. Segons personal de socorrisme, ja s'ha hagut d'atendre alguns usuaris que han pres mal en aquest punt. Encara no es coneix quan es retirarà la barana ni tampoc s'instal·larà de nou. De moment, la zona ha quedat senyalitzada amb banderes vermelles, cons i boies per evitar accidents. Tot i això, l'Ajuntament recorda que les platges de Badalona compten amb 4 baranes més que continuen en servei. L'altra barana a la mateixa platja dels Pescadors, una altra ubicada a la platja del Coco i dues més a la platja del Pont d'en Botifarreta. I el DJ i productor badaloní Juan Magán és un dels artistes destacats de la 8a edició del Share Festival, que se celebrarà aquest divendres i dissabte al Parc del Fòrum. Consolidat com un dels principals escenaris de la música urbana del territori, el festival combina els ritmes més urbans amb altres artistes emergents i projectes vinculats al pop, al rap i als sons llatins. Magán actuarà durant la primera jornada del festival i comparteix cartell amb noms destacats de l'escena musical com ara Mike Towers, Lola Indigo, J.C. Reyes, De La Ros, La Pantera, Aleixa i Lucho RK. La programació continuarà dissabte amb músics com De La Fuente, Omar Kurs, 31 Fam, Pazzetta, Ultralon, Trapella o Ana Gisbert, entre d'altres. Les entrades de dia es poden adquirir a partir de 54 euros a la pàgina web del Share Festival. L'abonament general pels dos dies, disponible a partir de 99, es troba exhaurit.
4: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: I el Badalona apunta a la defensa amb el central Adri Miranda, jugador de 23 anys que té experiència a primera i segona federació. La temporada passada va jugar amb el Tudelano, equip al qual va arribar procedent del Girona B. Amb aquest fitxatge, la plantilla queda en principi només pendent de la incorporació d'un davanter centre.
5: Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals. Obramat.
3: Ara mateix tenim 30 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
2: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals, Marc Pijuan.
4: S'han localitzat dos arsenals a més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
5: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells vinculats a la criminalitat organitzada.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
4: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen a desviar el trànsit, això sí, i a tallar la via per la nit, de dilluns a dijous, en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
4: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys.
4: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: Als esports, Toni Castro, Alexander Sekulic, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
6: El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
0: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo, passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució de les inversions per part de l'Estat a Catalunya és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions, però els juntaires prefereixen fer front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
2: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport aquest instrument, Consorci d'Inversions.
8: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
9: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
2: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
8: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
1: Notícies en xarxa.
0: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
4: En el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
5: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
4: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: I encara més operacions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Osca i ha detingut 19 persones, dues de les quals a Catalunya.
4: L'operatiu ha inclòs 8 entrades i escorcolls simultanis a domicilis de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona, en concret a la comarca del Segrià i a Premià de Mar, al Maresme. S'han decomissat 1,7 quilos de cocaïna, 44 de xix i 5 quilos de cabdells de marihuana, entre d'altres substàncies.
0: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
4: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
10: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
4: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
0: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans a l'Avinguda Diagonal per tal d'agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, en el tram de Maria Cristina, a zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el nombre d'usuaris. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de 2 autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
12: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no?, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre, doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
11: Els canvis a la Diagonal són els primers que Govern i Ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: No deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
14: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
13: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
15: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
13: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al món del vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels passats mesos i també el posterior inici d'un estiu calorós han beneficiat a aquesta situació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
16: Aquesta matinada, Gramona ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramona, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
17: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
16: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
0: I atenció si heu de circular aquest cap de setmana perquè hi ha convocada una nova mobilització dels pagesos de les comarques de Lleida. Ho fan per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica. També reclamen un replantejament de la normativa de les zones especials de protecció d'aus. Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
18: Així ho han explicat representants de diferents organitzacions agràries aquest dimecres al matí des de Guimerà, concretament des de la zona zero de l'incendi que fa aproximadament 15 dies va cremar 409 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Segons els pagesos, les mesures acordades fins ara, en el cas de la fauna cinegètica, no són eficients, per això tornen a alçar la veu contra l'administració a qui exigeixen solucions immediates per uns problemes que consideren de país, tal com explica Mara Aritza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana.
19: El que hem d'entendre és que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis amb el tema de les cepes. El que s'està fent és que, degut a aquests problemes, s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
18: Les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 del vespre i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Tàrrega i la C12 a Maials.
0: Un altre problema que hi ha sobre la taula per part de la pagesia i que els incendis dels últims dies han fet més evident és la gestió forestal. Des del sector asseguren que els grans focs es podrien limitar amb una millor gestió del territori i reclamen més suport per mantenir viu el món rural. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
20: Després d'anys sense una gestió activa, molts espais forestals acumulen una gran quantitat de vegetació, fet que facilita la propagació del foc i dificulta les tasques d'extinció. Valentí Roger, ramader a Can Roger.
21: Estan tan bruts de la pròpia fauna i del propi sotabosc que s'ha fet tan gran que no es poden parar. I l'única manera és acabar amb el combustible del bosc. I això s'aconsegueix havent-hi camps de conreu entremig. És l'única manera que els bombers aconsegueixen parar el foc.
20: Des de la pagesia insisteixen que la prevenció dels grans incendis passa per una gestió activa del territori. Asseguren que mantenir viu el sector agrari i apostar pel consum de producte local i de proximitat és una inversió que a llarg termini també contribueix a reduir el risc de grans focs a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut d'un quart de tres, anem cap a Tarragona, perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta. Està tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
22: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a les restes enterrades i profanades.
23: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
22: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
0: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa després d'un any d'obres de rehabilitació integral. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta amb Ràdio Municipal de Terrassa. Enric Ventura.
24: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
25: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'altre, com es diu, no?, en castellà.
24: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana. També la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista com a forma d'homenatge i de comiat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El pa en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
27: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent, no? Un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
26: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
2: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
26: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
0: El president Salvador Illa també ha tingut un record per a Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per l'autor.
3: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
4: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el seu compromís amb la llengua.
5: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
4: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions.
0: A Vic també hi ha hagut un record per Josep Vallverdú en la presentació de la primera edició de Canalla, un festival al voltant del llibre infantil i juvenil, del qual Vallverdú en va ser mestre. La fira promocionarà les llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors de l'àmbit de la il·lustració. El 9FM, Caralta Arias.
6: La primera edició d'aquest esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil se celebrarà del 23 al 25 d'octubre en diferents espais de Vic i comptarà amb 60 activitats. Tot plegat reunirà editorials, llibreries, autors, centres educatius i professionals del sector. Bet Piella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic.
7: Gran efemèride amb vocació de país. 11 espais, 60 activitats, 7 exposicions, 51 segells editorials. Les llibreries de Vic, totes implicades, amb 9 estants que tindran, 27 il·lustradors que estaran amb 10 parades, 80 il·lustradors de tota Catalunya que vindran a exposar en el Museu Imaginari.
6: Des de la presentació de la programació del Festival Canalla, s'ha volgut retre un record sincer a Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir els 103 anys.

0: Us haguem de lamentar abans de la informació esportiva, perquè també el món de la música en català està avui de dol per la mort de Joan Roca, baixista del grup Antònia Font. Ha mort als 53 anys després d'una malaltia.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Katiuskas o el recent Un Minut, Estraboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Alexander Sekulic és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: Bon dia, Marta. L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins del 2028. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant els darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i la selecció eslovena, càrrec que encara manté i que, per tant, compaginarà amb el d'entrenador del Barça. Encara en bàsquet, el Kitzanàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulic. El club vegent que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
3: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco. Y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
2: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany provinent del Borussia Dortmund fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona divisió, el Girona juga avui a les 8 al segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot. Encara en futbol, el Barça femení ha presentat ara fa uns minuts la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc, amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada, un Reus que ja ha arrencat la pretemporada, i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
4: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir una, i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvinguts, sí.
2: I Marta, per acabar, un apunt de waterpolo. La selecció espanyola femenina ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney, Austràlia. L'equip de Jordi Valls s'ha endut la victòria amb un gol de la jugadora del Sabadell, Irene González, i jugarà la semifinal contra Rússia. La selecció masculina debuta demà al matí a 2:15, també contra Austràlia, els anfitrions.
0: Gràcies, Toni Castro. Grans notícies per a totes dues seleccions. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però de seguida tornem amb més informació. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Nutrició amb Laura Crosas.
9: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes de tot el món. Es recol·lecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
10: I, efectivament, tenim un problema amb les inversions, l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
11: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. Marc Pijuan.
1: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
12: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
1: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
1: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys.
1: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: En esports, Toni Castro, Alexander Sekulic Modric és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulić, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
0: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el servei meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució d'inversions a Catalunya per part del govern espanyol és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per tal de solucionar-lo. Però els juntaires prefereixen fer un front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès també amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents, tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
11: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
10: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
14: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
15: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
10: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso, i jo treballo perquè sigui realitat.
14: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
5: Notícies en xarxa.
0: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'ha dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
1: I en el marc d'aquesta operació la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de 4 Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
12: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada. Tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
1: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: A Barcelona, aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt en el tram comprès entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
1: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
16: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar. I de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic, i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
0: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans de la Diagonal per agilitzar el servei i també reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, doncs, en el tram de Maria Cristina, a zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències de la xarxa ferroviària, aquest transport públic ha augmentat exponencialment els darrers mesos. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de 2 autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
18: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no?, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre, doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
17: Els canvis a la Diagonal són els primers que Govern i Ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: I no deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat. I Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
20: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
19: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
21: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
19: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. La causa, les pluges quantioses d'aquests mesos previs i també el posterior inici d'un estiu calorós. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
3: Aquesta matinada, Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta barema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
4: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
3: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la barema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de baremar ho fan de matinada.
0: A Mollet del Vallès, la plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures. Sota el lema Conservem els horts de Can Filosa, volen reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural, tot plegat arran del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
22: L'Ajuntament de Mollet del Vallès vol crear un aparcament amb capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys de titularitat municipal situats davant de la comissaria de la Policia Municipal. I ara la plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin aquests terrenys.
23: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi una llista de gent amb dret d'ús i que això es gestioni des de l'Ajuntament, no? Vull dir que aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
22: Segons diuen, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada de 2.100 metres quadrats amb només 4 escusells i 14 arbres ornamentals de nova plantació.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:45 anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta, tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
24: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a les restes enterrades i profanades.
25: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
24: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
0: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa, després d'un any d'obres de rehabilitació integral que han costat 1.800.000 euros. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta. Atenció, Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
26: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
27: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'altre, com es diu, no?, en castellà.
26: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de la

0: 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paen cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
1: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
0: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
2: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
0: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
3: El president Salvador Illa també ha reivindicat Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per a l'autor.
4: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
5: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el compromís amb la llengua.
6: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
5: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. Per cert, que la comissària de l'any del centenari de Josep Vallverdú ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran properament.
3: La Fira Mediterrània de Manresa escalfa ja motors per a la 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. La capital del Bages acollirà desenes de propostes artístiques en un any on el gran focus estarà posat en la participació ciutadana, reforçant els espais per poder cantar i ballar. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
7: El certamen s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb l'espectacle Terra de Guapes de la cantant valenciana Sandra Montfort. El gran objectiu d'enguany és fomentar que el públic s'involucri de ple en la festa i per això s'han adaptat i traslladat espais clau per tota la ciutat. A més, el festival també manté la seva aposta ferma per la creació jove i emergent. El director artístic de la Fira, Jordi Foses, explica els motius d'aquesta aposta.
8: Aquest any parlem de Fira Participativa amb la voluntat d'estimular una participació activa a la cultura popular i també cantar, ballar, tocar, no? En aquesta idea que professionals, programadors que busquen concerts i espectacles a la Fira també es puguin emportar als seus municipis idees, contextes de participació ciutadana.
7: La Fira Mediterrània de Manresa comptarà enguany amb un pressupost d'1.400.000 euros finançats principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
3: Fira Mediterrània de Manresa, que engegarà el mes d'octubre, però el que ja tenim aquí és la 23a edició del Festival Arenys de Contes. Aquesta nit engega amb sessions cada dimecres a la nit fins al 26 d'agost. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano amb la Casa de les Mil Portes. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
9: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
10: I realment està molt fidelitzat perquè la gent ja s'ho espera i moltes cares es repeteixen, cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
9: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja situada a la Picòrdia.

0: Massabrit.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pau i Pere de Bon va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Catiuscas o el recent Un Minut Estroboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: Li falta una capa de mel. Li falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel.
2: I arriben els esports. Amb Antoni Castro, bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028, per tant, dues temporades. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant aquests darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i també la selecció eslovena, un càrrec que encara manté i que compaginarà amb el d'entrenador del Barça. D'altra banda, el quitzenàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
4: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco. Y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
3: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany, provinent del Borussia Dortmund, fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona, el Girona juga a les 8 del vespre el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot, a la capital de la Garrotxa. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà al Barça potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. Més futbol, a la segona federació, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra. Disputarà la quarta temporada al Reus, ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
5: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir una, i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
3: Dos apunts per acabar els esports. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney. Jugarà la semifinal contra Rússia i Marta en handbol. El Barça ja coneix els rivals de la fase de grups del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega jugarà contra el Montada marroquí, el Pineiros brasiler i el vencedor de Los Angeles Zamalek.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Com sempre, bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de... Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Unes 650 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana. Aquestes són dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions de Salut a Catalunya, actualitzades aquest dimarts. Les persones de més de 80 anys i els que tenen entre 15 i 44 són els que presenten ràtios més altes. D'altra banda, prop de 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Les dades també registren una vintena de persones hospitalitzades per la calor la setmana passada. Per tant, aquests dies es mantenen activats els avisos de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya en un grapat de comarques del Ter Sud i Oest del país. A Badalona, les temperatures nocturnes no baixaran dels 26 graus i s'enfilaran fins als 28. Recordem que el Pla Alfa situa Badalona en el nivell 3 de risc d'incendi forestal. Per tant, amb aquest perill molt alt d'incendi, hi ha diverses activitats prohibides entorn de la serralada de Marina, com ara fer foc, fumar en terreny forestal, l'acampada lliure i l'ús de bufadors i radials, entre altres restriccions. Al municipi veí de Tiana, a més, queda prohibida la circulació de vehicles de motor per diverses pistes forestals, com ara el camí del Seminari, situada a la vall de Montalegre, a tocar de la B500. I la calor fa que les segones rebaixes no despuntin en vendes. Amb el canvi climàtic, la gent ha canviat les seves tendències de consum i això fa que vagin a comprar les hores de menys calor. Ara bé, els comerciants de Bada Centre els preocupa més les obres de Francesc Layret que impacten de manera directa la majoria dels comerços. Roba, sabates o productes per la llar omplen aquests dies els separadors del carrer del Mar amb descomptes destacats. Els comerciants esperen atreure aquells clients que encara busquen articles d'estiu a bon preu, però des de Bada Centre consideren que les altes temperatures han reduït la influència de públic durant les hores de més calor. Amb el canvi climàtic, els consumidors venen a les botigues a primera hora del matí o cap al capvespre, és a dir, quan hi ha menys sol. Escoltem a Cinto Govern.
4: La gent surt tard, llavors, clar, hi ha menys hores de venda. La venda queda amb 2 hores del matí i 2 hores de la tarda. Tot i amb això, anem fent. Gent n'hi ha pel carrer, quan no presenta calor la gent surt i anem fent.
3: Més enllà de la campanya de rebaixes, la principal preocupació dels comerciants del carrer de Mar és l'impacte de les obres de pacificació de Francesc Layret. Des de Bada Centre recorden que el primer tram ha afectat els comerços de la zona i asseguren que alguns establiments s'han vist obligats a baixar la persiana. Per això, quan comenci la segona fase de les obres, que va des del carrer del Temple fins al principi del carrer o les de la Via Augusta, els comerciants creuen que els repercutirà en les vendes. Ara per ara, els botiguers estan centrats a acabar les rebaixes d'estiu, que duraran aproximadament fins a mitjans de setembre, coincidint amb la Mercè. Tot i la calor, els canvis de consum esperen estabilitzar les vendes. I més enllà de l'impacte que aquestes obres de Francesc Layret tenen sobre el comerç, el projecte també genera expectació entre els veïns. Amb els treballs en marxa, molts desitgen que la pacificació de Francesc Layret acabi convertint aquest eix en un carrer més amable, accessible i pensat per les persones.
5: M'imagino un carrer on la gent que pogués passejar més tranquil·lament, perquè fins ara la cera que teníem en aquests trams, sobretot el tros de Francesc Layret, era molt estreteta.
6: Si planten arbres i jardineres, millor. Però la veritat no sé com té que quedar això.
7: Carrer del Mar, ¿no? Más o menos. Qué bonito como está quedando lo de allá de Baldomer Solá. Es que Badalona tiene encanto.
8: Yo lo que voy es ple d'arbres. Si plantan arbres ja estic contenta.
9: M'agradaria que hi hagués cafeteries, bars on ens podem sentar a l'ombra i bueno, les tendes que tenim, estic contenta.
3: I en esports, el Badalona apuntala a la defensa amb el central Adri Miranda, jugador de 23 anys que té experiència a primera i segona federació. Adri Miranda és un defensa central esquerrà capaç de desenvolupar-se a la posició del lateral esquerre. Amb aquest fitxatge, la plantilla queda en principi només pendent de la incorporació d'un davanter centre. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
10: Ruta 66.
11: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66 i ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
2: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susie 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper. En aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker!
2: Susie!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Àsia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Hate Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, al seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Fall Dictate to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts declarar el Catalunya Media City projecte estratègic de país, un pas decisiu que donarà la màxima prioritat i velocitat a la tramitació d'aquest gran complex audiovisual i digital. La declaració permetrà agilitzar la connexió a la xarxa elèctrica i garantir la potència energètica necessària per alimentar futurs platós, centres de producció virtual, espais de recerca i instal·lacions tecnològiques que s'implantaran. El projecte, que es desplega principalment a l'entorn de l'antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies, entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, suposarà una profunda revolució econòmica, digital i urbana. En l'àmbit de l'urbanisme s'actuarà en un terreny de 32,3 hectàrees de sòl, es descontaminarà l'espai fins al mar i es crearà un nou front marítim d'1,2 quilòmetres i 70.000 metres quadrats per a ús ciutadà. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei antitabac, que preveu prohibir fumar a terrasses i altres espais a l'aire lliure. El text encara haurà de passar per les Corts Generals per començar la seva tramitació, però una de les novetats en aquest text és la prohibició del consum de tabac en els menors de 18 anys. El percentatge de fumadors a Catalunya ha baixat a l'última dècada. El 2005 la taxa se situava en un 29,4% de la població i ara en el 20,6%, quasi 9 punts menys. No obstant això, el Ministeri de Sanitat treballa per reduir al màxim el consum de tabac. Amb l'aprovació del projecte de la llei antitabac, es restringeix el seu consum a les terrasses de restauració, platges i altres espais a l'aire lliure. Recordem que Badalona i Castelldefels són els únics municipis de la província de Barcelona on encara s'hi pot fumar. I és que l'ordenança que ho regula està obsoleta. També es preveu establir un perímetre mínim de prohibició de 15 metres a l'exterior d'edificis públics, centres sanitaris, educatius, entre d'altres. Entre els badalonins, les opinions són diverses. Alguns miren amb bons ulls aquesta proposta de llei, mentre d'altres no creuen que funcioni. Escoltem l'Àlex, l'Alba Molina, l'Alba Bonjorn i l'Aina Tremoleda.
4: Jo crec que és part de l'ambient i que si hi ha una mica de fum, bueno, estem a l'aire lliure, així que el fum es va i ja està. Però bueno, entenc que també hi ha algunes persones, jo que sé, que al costat de nens no, bueno, però això es parla i sempre s'ha fet així i ja està.
5: Sempre molesta i després com a referent crec que tots podem fer el que vulguem, però l'espai públic s'ha de preservar també els models que oferim cap a ells, no?
6: A mi de dir que em sembla bé, perquè fumar és una decisió individual que no té per què afectar a la persona del costat i les terrasses últimament estan molt aglomerades i sí que és veritat que és difícil calcular cap on va el vent i si li tires a sobre d'algú i tothom té el mateix dret a disfrutar del menjar.
7: Deixant de banda el fet que no fumi és un acte que quan el fas, no, diguéssim que afecta la resta de gent del teu voltant, llavors a mi m'agrada perquè el fum de tabac em molesta.
3: Una de les baranes instal·lades a la platja dels Pescadors per facilitar l'accés a l'aigua a persones amb mobilitat reduïda ha quedat inutilitzada a causa d'un acte de vandalisme. Segons ha informat l'Ajuntament de Badalona, l'estructura va patir danys poc després de la seva col·locació. El consistori assenyala que els responsables haurien agafat la part no submergida de l'estructura i l'haurien desplaçat cap al mar. Un fet que, segons indica l'Ajuntament, s'ha agreujat amb l'aportació de sorra per l'onatge registrat aquests últims dies. A hores d'ara, l'Ajuntament treballa per retirar la barana el més aviat possible. Segons personal de socorrisme, ja s'ha hagut d'atendre alguns usuaris que han pres mal en aquest punt. Encara no es coneix quan retiraran la barana ni tampoc si s'instal·larà de nou, però de moment la zona ha quedat senyalitzada amb banderes vermelles, cons i boies per evitar accidents. L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i una de les 6 extreballadores acomiadades han tancat un acord abans de la celebració del primer judici del cas. La visita estava prevista per aquest dimarts a la secció social 31 del Tribunal d'Instància de Barcelona i havia d'abordar un dels acomiadaments derivats de les denúncies internes que qüestionaven la gestió dels recursos destinats a les investigacions liderades per Manel Esteller. Finalment, però, les parts han arribat a una entesa abans d'iniciar-se el procediment judicial. L'acord incorpora una clàusula de confidencialitat i per aquest motiu no se n'han fet públics els termes. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar. Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: D'un estiu al mercat, viure desconnectat.
10: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.

0: Avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spoti, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor, més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, La veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem A Fer Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere, doncs hi ha Los Rodríguez, que en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Rot i Andrés Calamaro. Dic en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones doncs que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen, venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius, perquè clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar, perquè Los Rodríguez, doncs aquí ja eren prou coneguts perquè ja havien tret els Indocumentos. Els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts. Formava part de l'àlbum, tant Indocumentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos, segurament us en recordareu, d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després, en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventes l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, és la consigna. Si no, seríem una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada l'estiu, però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar, sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre. Tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià, als anys 90, que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez, perquè els va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estar de Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor. Fa
1: sí,
0: calor.
1: Ja.
0: Què tal si ens mengem una síndria? Que aquesta seria, aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
0: Sí, no esperava menys, sí. Perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és: quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes, a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem menjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús, què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964. Per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate. No sé si es diu així, creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí, a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades, perquè, clar, Juanita Banana, Esteu, Luis Aguiler, tenim tots la cara de Luis Aguiler al cap, sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé per tot això que explicarem avui. Digues.
1: Exacte, dic, vaja, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre, Escolteu, què era aquest lo, lo, lo.
0: A veure.
1: Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que, de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català.
0: Ara ve l'estiu. Sí, tinc els tècnics ballant. En Lluís i en Joan Maria estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo, però ara bé, la cosa va posar fonaments en un dels meus grans grups, i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: recordem molt més aquesta, eh?
1: Sí. I tant, aquí la sentim molt, sí. Bueno, ja no la toquen massa ja per aquí, perquè després ja tenen altres èxits, altres hits, però Déu-n'hi-do, sí.
0: Home, jo no sé quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, 40, t'ho dic bé. T'ho dic bé, 40, i ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. Sí, fa molta gràcia coincidir.
0: Això és fantàstic.
1: Sí. Tu tens una samarreta dels 15 anys?
0: Dels 15 anys d'un concert que vaig anar, imagina't. O sigui que em fa uns quants. O sigui, era petitó, però sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3, del 1993, però evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers que encara necessitem escoltar a finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí.

0: història. Què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa.
0: Sí, va ser Samarcand i... És un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy the Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament...
1: Això te l'ha preguntat, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?, amb...
0: Home, saps aquelles coses que diuen, sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc?
1: Sí, aquesta.
0: Jo et diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta, igual que quan arriba a la primera, em poso la primavera trompetera, sempre, de Delinqüentes, quan arriba l'estiu, abans que arribi i tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci en aquest cas, i escolta, tu fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que mare de Déu santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas amb una revetlla, amb una festa major, o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Ja fa una amalgama tota la gent amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten
1: que més,
0: tots.
1: A sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals,
0: increïbles.
1: Sí. Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat. Se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyosos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així, va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per...
0: Ostres.
1: Aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. Es veu el canvi, eh?
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte, ja veuràs que sí.
1: Vinga.
0: T'he portat bones cançons, i a més, d'enguany, eh? De sobre tècnics de so que es diuen Xavier, cosetes així, ja veurem.
1: Sí, sona, sí, que substitueixen les Marines Morenes. Tot això,
0: sí, no? Aquestes coses, sí, exacte.
1: Fins ara, Enric.

0: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts al programa.
1: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Seit Esbai. Seit, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Truffaut. Explica'ns, perquè això, el Truffaut es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venim.
1: Al cinema Truffaut, correcte, després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Truffaut, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans. Els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques, perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, en regidor socialista.
2: I per tant creiem que, arribats a aquest punt, i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demanar la dimissió del regidor.
1: Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salellas que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Truffaut. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que es resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens va parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir, en aquest cas, la nul·litat del Plater, del Pla Territorial de les Renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Saïd Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut, fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la Llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta, i després a l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferirà visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
0: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, UAU. Quim Gassó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Ho sentíem amb el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
5: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera, després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot gèneres, novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la trentena d'edicions, ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En Roc Drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
0: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les Platges de Lleida,
5: que vol convertir la llera del riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió d'adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Cap Pont de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne l'ús ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
0: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gassó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
0: Comencem amb un parell de notícies de successos.
6: Així és, perquè primer hem de dir que un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Sport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
0: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
6: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen aquest estiu en aquests camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'aquests vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
0: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
6: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
0: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
6: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i l'èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vertebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssim gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre des de la Plana Ràdio. Víctor Montesino, una abraçada.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
0: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Una batuda de notícies de...
7: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana. O sigui que si hi ha algú per aquí, pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
0: Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Fa aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes, i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí, acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari de la mà de governs de tots els colors polítics i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
10: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts. Per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams. L'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
10: No, és evident que no, fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals, doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants, i segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei, no es podrà parlar de normalitat del tot, però sí que, en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment, diguem-ne, diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i en algun cas sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts de xarxa que tenien severes limitacions, i això, doncs, s'ha de corregir, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé. Per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, funcionats, no gaire lluny d'aquí a Rubí, doncs n'hi ha un, que el punt crític, el túnel famós, doncs la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert, i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corria risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta, i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
9: Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no?, un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més, o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
10: Mira, nosaltres tenim, diguem, les estadístiques no menteixen, no? Nosaltres tenim tres línies, que és d'una banda la R3, la de Puigcerdà, l'altra la R4 Sud, la de Vilafranca, per entendre'ns, i l'altra la R15, especialment de Reus cap a Mura i Flix, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i per tant, dels 19 punts que avui dia hi ha, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. Ja tenim, dit també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, són la R3 i la R15, qui coneix una mica l'orografia del país saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs, és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
9: Mm-hmm. Aquestes limitacions temporals, normalment, és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill es decideix passar a 30 km per hora, o fins i tot a 20 o a 10 per hora, per, doncs, evitar que hi hagi algun problema.
10: Sí, però això... 10 és molt l'excepció, les
9: sí,
10: limitacions
9: normal, que
10: fan
9: certa,
10: més
9: no?
10: Mal són de 30. Uh-huh. Per què és això? És a dir, el tren contràriament amb un cotxe, costa molt de frenar, porta molta inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra i, per tant, per frenar un tren necessites una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc, de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor el fem anar a una velocitat que tingui temps de frenar, si és que, desgraciadament, doncs segons abans, com moltes vegades pot passar, doncs de que passi el tren, doncs baixa aquell arbre, una roca, etcètera, etcètera, no? Uh-huh. Per tant, és una mesura precautòria, però òbviament fa anar malament, perquè allà el tren potser hauria d'anar 100, no? I per tant, doncs li fem perdre temps. Evidentment, al moment en el qual han estat retirats aquests arbres, al moment en el qual es retiren les roques o es protegeix tota la vessant de la muntanya, doncs llavors es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són en el món ferroviari un tema habitual, per exemple, en aquests dies a tots els ferrocarrils, això, per exemple, també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies, que estan, diguem-ne, soldades entre elles, es dilaten i fan, diguem-ne, es torcen, no? Llavors, és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment, això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors, això també obliga a disminuir. Per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, la setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i evidentment aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè evidentment aquest és un fenomen que també s'ha de corregir, i òbviament fins que no està corregit la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? Uh-huh. En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, bé, esperem que entre el que dies que aquest juliol i l'agost, doncs, quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener, quan va produir-se allò. Uh-huh. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, sinó que són degudes a que hi ha obres, i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que, diguem, estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i evidentment en moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
9: Mm-hmm. Li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1, no sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
10: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat, i jo penso que a la tardor doncs pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havia, i ara estem doncs a l'espera d'aquesta negociació final, que òbviament doncs comporta pel fet, per la Generalitat, el fet de que quan et traspassin alguna cosa, si no te la traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies o regionals, com millor estan gestionats és des de casa. Per tant, la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem. Millor anirem, la Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, és que balla, no? I quan li poden anar, a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de productivitat, i Rodalies el seu nom ja ho diu, doncs el normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel i, oh, però si no hi ha cap muntanya aquí. Doncs sí, però estem travessant una zona, diguem-ne, que es diu Vallès, que està densament poblat i que, com es va fer una línia, es va fer intentant evitar aquests nuclis. No, tot això, que diguem-ne, la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que, com més aviat millor i en major grau, les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
9: Molt bé. Veurem si Adif s'hi posa bé en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
10: Molt bon dia.
9: Adéu, molt bon dia.
0: I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
9: Adéu-siau.

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el Festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja, i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició i ara mateix es troba el seu equador. Aquest cap de setmana, concretament, hi ha dues propostes molt xules i a més gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala, allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del Festival Portal Blau, que, com deies, ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, com estem?
1: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, és la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que estem molt contents de com està, doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.

0: espais històrics com la Folia de la Sal, el Jardí Rosa Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor Catherine Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar de Manassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que bueno, té un jaciment que tenim a la península Ibèrica, que té un jaciment arqueològic grec i romà. No? Per tant, són espais inigualables que, per sort, podem gaudir a l'escala i Empúries i podem programar artistes allà. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar, i tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanac. Aquest serà el divendres a les 8, i el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona doncs, cant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat, i això serà el dissabte a les 9.
1: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles, el que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
0: Sí, exacte. Al final, el Festival de Portaldau és una mica diferent en la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser doncs, la dansa, en aquest cas, amb l'artista proposta de la companyia de la Laia Santanac, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com de dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser doncs, conflicte del Pròxim Orient, com pot ser l'intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre lictus i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
2: Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Pro. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
0: Bueno, ja portem molts anys, no?, on al festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera, i per tant ens agrada doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs. I per tant, doncs, des de fa molts anys, ho fem nosaltres dintre del festival com una de les nostres identitats, no? També és cert que el nostre festival és paritari, i sempre tenim una programació paritària, i intentem això, no? Que poder donar oportunitat a tothom.
2: En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. A què fa referència?
0: Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que deia, no? Al final, en el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no? Aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà perquè tractem diferents temàtiques des del ficar mirades blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme. No? Tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no? També ens agrada transmetre i per tant ho reflectim en la programació del que fem.
2: I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
0: Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta i al final doncs hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. Són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i experiències del festival i com a format festival. És molt interessant, i al final el Sergi, que és un company vostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens va semblar magnífica la idea.
2: I per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
0: Doncs mira, tant des de, com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis.

0: on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no, els valors, etc. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Perquè a més hi han participat alguns dels artistes, no, que actuen aquest any al festival.
0: Sí, sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex del que és el festival, no, des de tots els àmbits. I òbviament doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: En aquesta època en què els festivals són la tònica, no? Què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
0: Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no? Que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències mirades blaves, o inclús les fotografies, no? L'exposició fotogràfica de Netfoto, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? Un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Doncs Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
2: Iona Vilà, de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Unes 650 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de Salut actualitzades aquest dimarts. Les persones de més de 80 anys i els que tenen entre 15 i 44 anys són els que presenten ràtios més altes. D'altra banda, prop de 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Les dades també registren una vintena de persones hospitalitzades per la calor la setmana passada. Per tant, aquests dies es mantenen activats els avisos de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya en un grapat de comarques del Ter Sud i Oest del país. A Badalona, les temperatures nocturnes no baixaran dels 26 graus i s'enfilaran fins als 28. El Pla Alfa, recordem, situa Badalona en el nivell 3 de risc d'incendi forestal. Per tant, amb aquest perill molt alt d'incendi, hi ha diverses activitats prohibides entorn de la serralada marina, com ara fer foc, fumar en terreny forestal, l'acampada lliure i l'ús de bufadors i radials, entre altres restriccions. Al municipi Vall de Tiana, a més, queda prohibida la circulació de vehicles de motor per diverses pistes forestals, com ara el camí del Seminari, situat a la vall de Montalegre, a tocar de la B500. La calor fa que les segones rebaixes no despuntin en vendes. Amb el canvi climàtic, la gent ha canviat les seves tendències de consum. Això fa que vagin a comprar en les hores de menys calor. Ara bé, els comerciants de Bada Centre els preocupa més les obres de Francesc Layret, que impacten de manera directa a la majoria de comerços. Més enllà de la campanya de rebaixes, la principal preocupació, com deien, dels comerciants del carrer de Mar és l'impacte de les obres de pacificació de Francesc Layret. Des de Bada Centre recorden que el primer tram ha afectat els comerços de la zona i asseguren que alguns establiments s'han vist obligats a baixar la persiana. Per això, quan comenci la segona fase de les obres, que va des del carrer del Temple fins al principi del carrer o les de la Via Augusta, els comerciants creuen que els repercutiran les vendes. Escoltem a Cinto Govern, president de Bada Centre.
4: Les obres són dolentes pel comerç, ja se sap. Que després serà millor? Veurem, suposo que sí, esperem que sí, però de moment ho estem patint tots una mica. Nosaltres encara no ho patim tant, perquè estem en primera fase que no ens toca, però a partir del setembre, si es fa Via Augusta, que Via Augusta és el que em fa a mi més por, potser també, que a la gent li costarà arribar, i veurem com va tot, veurem els tempos que fan, veurem com va tot.
3: Ara per ara els botiguers estan centrats a acabar les rebaixes d'estiu, que duraran aproximadament fins a mitjans de setembre, coincidint amb la Mercè. Tot i la calor i els canvis de consum, esperen estabilitzar les vendes. Badalona concentra uns 9.600 potencials votants estrangers i se situa com la cinquena ciutat de Catalunya en volum absolut. Així ho indica un informe publicat pel Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, que se centra en els residents que poden votar a les eleccions municipals. En termes percentuals, però, els votants estrangers representen només un 5,7% del total del cens badaloní, una proporció baixa comparada amb Barcelona o l'Hospitalet i en la mateixa línia que Sabadell o Terrassa. La majoria d'aquests potencials votants de Badalona estrangers, uns 6.000, corresponen a persones de fora de la Unió Europea. Es tracta de la població de països com Bolívia, Colòmbia, l'Equador, el Perú o el Regne Unit, amb els quals hi ha acords de reciprocitat. Pel que fa als votants de la Unió Europea, la tendència els situa en municipis turístics o residencials i, per tant, a Badalona hi són amb una presència relativament reduïda, un 2,1%, en línia amb altres municipis metropolitans com Sabadell o Terrassa. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: D'on estius al mercat, viuràs connectat.
6: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: tècnic jo crec que més conegut de tot Catalunya durant aquest estiu. No sé si serà la cançó de l'estiu, tot apunta que ja ho és. En tot cas, li preguntem sobre aquesta cançó de l'estiu i d'altres que proposen els nostres oients a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia, i evidentíssimament per mi sí que és ja la és, supergran cançó de l'estiu.
0: El Javi, que triomfa, que lo peta.
1: Home, sí. És que a més... Està molt bé que la cançó d'estiu vingui d'un grup de tantíssima qualitat.
0: Sí.
1: Qualitat a nivell musical, de lletrista, etc. Em refereixo?
0: La Ludwig Band, no?
1: Exacte.
0: Una gran descoberta.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte,
0: molt bé.
1: Correcte.
0: Però què diuen els oients? Perquè jo em sembla que no sé. No sé si t'han recomanat cançons tan recents o com va això, a veure.
1: No, sí, mira, la primera no la posarem perquè és la que ens acabeu de posar, però em fa gràcia que ens ho diu, que és una gran coneguda d'aquest programa, que és l'Anna Morgades. Salutacions des d'aquí,
0: Anna. Anna, una abraçada.
1: Sí, i tant, que és, evidentment, el Xavier, com estem escoltant, el tècnic de so de Ludwig. Però aquí en tinc una nova, que no sé si coneixereu tots, que és fantàstica, i en posarem un trosset. Ens ho diu la Maria, i es diu Festuc. És de Marcos. Ja veureu, ja.
2: M'han cridat burra

0: La coneixies?
1: No, gens, jo. No. Gens. Doncs, tu sí o què?
0: Sí, aquesta, mira, Marcos va ser finalista a l'Ope Fest, que organitzem aquí a Cardeu junt amb la xarxa, i la veritat està fent coses molt interessants, i es va sorprendre quan vam veure aquesta. I ara, ara et portaré un parell de cançons, ens ho porta l'Anna, i ens diu una cosa que estic molt d'acord. Diu, per mi la cançó de l'estiu és Ja dormiré, de la Fúmiga i Figaflaues, una cançó mitiquíssima ja, tot i que té, crec que un parell d'anys a molt estirar. Diu, la cançó nostàlgica, en canvi, és Que no s'acabi, també les Figaflaues. Diu que parla de llançar, que és el seu refugi al món i que li encanta. Jo aquí et diria que hi ha cançons d'inici d'estiu i de final d'estiu.
1: Aquí m'ha agradat això. Sí, la cançó nostàlgica. Sí que és veritat, eh? Sí.
0: Tu és que mira, ja veuràs, tens ganes d'estiu, de festivals, de tot, i et sona això. Escolta.

0: final no, seria de principi de festa.
1: De principi, sí, de sí, mig. Sí. Mm-hmm. Però imagina que després estàs com, va, a llançar mateix o per allà fent un, amb una posta de sol, saps? Una cerveseta, un mojito. Ja a principis de setembre saps que has de començar a treballar i en aquell moment et sona això.

0: aquella gallina, eh?
1: Sí, sí.
0: Hem de pensar que, ostres, crec que està molt ben trobat això que ha dit l'Aina, de cançons d'estiu d'inici, sí, cançons d'estiu de final, perquè és cert, totes tenen el seu moment. No sé si tu en tens alguna concreta per aquest estiu.
1: No, de final d'estiu... Jo sóc més de finals d'estiu, també. O de primavera. De primavera sí que en tenia alguna. Bueno, no ho sé. Cada estiu té el seu, i té els seus moments, perquè clar, és el que deies tu, no és el mateix estar de concert cridant o estar a la nit que passar, encara que sigui un dia d'estiu ple, radiant a la platja, no? La vibra és una altra. O si te'n vas a fer surf, doncs ja te'n vas cap a cançons més californianes, què vols que et digui?
0: Exacte. I mira, com a potser final dels comentaris, et diré un que ens ha dit la Maria, que això, ostres, ens cau lluny, però evidentment tots i totes les hem ballat, que és qualsevol del Caribe Mix, jo diria més, i del Disco Estrella. Que sí, Caribe Mix 2001.
1: Així. Sí. De fet, hi havia recopilatoris abans que existís Spotify, que ara t'ho posa molt fàcil. Hi havia el típic recopilatori de l'estiu, que segurament que ara hi ha la típica llista, també, de Spotify, de cançons de l'estiu, però cada any a l'estiu sortia el recopilatori i era el que punxaven els DJs a totes festes de DJ.
0: Mira, gran època pels DJs, que no havien de fer res, només posar un doble CD, canviar-lo quan arriba al final del primer i ja està. I ja ho tenien tota la sala i tota la plaça de festa major aixecada,
1: Doncs moltes gràcies, Enric. Sapigueu que podeu continuar portant cançons. Jo m'esperava cançons més friquis, Encara hi sou a temps, fins que tanquem programa.
0: Portaré alguna friqui al final, potser.
1: Vinga, va, quedem així. Gràcies, Enric.
0: A reveure.
1: Però, com dèiem, els estius canvien, les cançons de l'estiu també canvien, la societat canvia. I és això el que ens proposen ara des de Ràdio Arenys, una mirada sociològica a la cançó de l'estiu, al llarg d'aquests darrers 50 anys.
2: Quan arriba l'estiu, el sol escalfa la pell i la música escalfa la memòria. Cada generació té una cançó que li recorda un amor, una platja, una festa. Avui us proposem un viatge per les cançons de l'estiu, aquelles que han omplert les nostres vacances des dels anys 60 fins avui.

Als anys 60, l'estiu sonava a guateque. Guitarres senzilles, tornades repetitives, lletres innocents. Era l'època d'aquest la-la-la, del ye-ye o del ball a la plaça del poble.

0: coses barreria.
1: Són els anys 60 quan neix la cançó de l'estiu. Als 70, la indústria discogràfica descobreix el poder de l'estiu i comencen a fabricar hits pensats per sonar a totes les ràdios. Històries que enganxen, com per exemple la d'Eva Maria.

dècada dels 90, l'estiu es globalitza. Arriben ritmes eurodance, coreografies que tothom sap, coneix i balla, i cançons que funcionen en qualsevol idioma.

Cançons com El tiburón, La barbacoa, amb frases curtes, repetitives, pensades per ballar en grup, L'estiu es fa internacional, L'estiu es fa viral, i això que l'internet encara...

I als 2000 el reggaeton entra amb força. Ritmes lents, sensuals, repetitius i al mateix temps hits europeus que esclaten a YouTube, com per exemple

Tot i que aquí ho vivim amb la cançó de la cervesa, l'estiu es converteix en un mem digital. La música ja no només es balla, sinó que també es comparteix.

tot això fins que apareix l'era de l'streaming, l'any 2010. El 2010 Spotify decideix el que escoltem. Reggaeton global, producció polida, tornades curtes, coreografies virals...

El repte és aconseguir milions de reproduccions. La cançó de l'estiu la tria l'algoritme. Hits que no només sonen, sinó que a més coronitzen internet. Contes.

I avui l'estiu és, sens dubte, TikTok. Després de la pandèmia, el hook, la frase curta, un beat minimalista i milions de vídeos que fan esclatar una cançó, fins i tot abans que s'escolti.

ritme és global, afrobeat, reggaeton lent, dancehall, lletres d'empoderament, de festa, d'identitat. L'estiu és instantani, compartit, però sobretot...

així ens va la cultura. 60 anys de música, ritmes i històries. Hem passat del transistor al TikTok, del guateque a l'algoritme. Però una cosa no ha canviat. Cada estiu té una cançó que ens acompanya, que ens defineix, que ens recorda qui érem, però sobretot qui som. Perquè l'estiu passa, però la música sempre torna.

0: Ai, amb sororitats de Rosalia al final. Josep Maria Cano, imponent, des de Ràdio Arenys, moltíssimes gràcies per aquesta afanyada de report que t'has pagat, doncs, fent tot el patchwork, tot l'encaix de les diferents cançons de l'estiu des dels anys 60. Déu-n'hi-do aquest anàlisi sociològic que hem fet. Va, que seguim endavant i la propera connexió serà en directe i de música ja no parlarem. Ara abandonem una miqueta el tema i parlem de la feina dels socorristes a l'estiu.
1: Obert per vacances.
0: Fa calor, moment per anar a la piscina a refrescar-se. Ens hi desplacem ara mateix per guaitar, això sí, des de la Torre dels Socorristes i parlar d'una qüestió que afecta directament la seguretat dels banyistes. Al llarg dels propers minuts ens centrarem en aquesta professió, al sector del socorrisme. I és que durant anys molts professionals han denunciat sous baixos, condicions precàries i concursos públics on sovint es prioritza el preu per damunt de la qualitat del servei. En aquest context, una empresa del Camp de Tarragona ha decidit apostar per un model diferent. Posa el socorrista al centre. D'aquesta manera vol dignificar la professió i formar professionals qualificats. Ens ho explica tot plegat en entrevista el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ets a la piscina.
2: Som a la piscina.
0: Sí, eh?
2: Som a la piscina, però no ens estem banyant, que consti. De moment.
0: De moment.
2: De moment.
0: Espera't
2: de
0: que
2: moment.
0: El micròfon i aigua no sé si casaran massa bé. Així que
2: mira,
0: espera't una miqueta.
2: Algun dia ho podríem provar,
0: però, sí, provem-ho, va. A final d'estiu, va, que si s'estrenca alguna cosa, no, fem els despistats, no passa res.
2: Vinga, va. De moment no hi ha gaire moviment aquí en aquestes instal·lacions on ens trobem perquè obren d'aquí una estona. Però qui sí que ens acompanya és un equip de socorristes que vetlla perquè tothom pugui gaudir de la piscina amb seguretat. Són amb nosaltres l'Albert Bel i en Diego Martínez, fundadors de Socorristes Profesionales. Aquesta és una empresa que en pocs anys ha arribat a prestar servei en desenes de piscines i instal·lacions del Camp de Tarragona i tot amb aquesta idea tan clara que tu definies ara fa un momentet, que és que un bon servei de socorrisme només és possible si els professionals estan ben formats, ben tractats i ben remunerats. Albert, Diego, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Quan fem referència a dignificar el sector del socorrisme, de què estem parlant exactament?
3: Doncs estem parlant que el socorrisme és una professió que té que estar valorada, perquè el que ens hem donat compte, bueno, de fet l'empresa la vam muntar perquè ens vam donar compte que el socorrisme era com una cosa de... Bueno, és un treball d'estiu, qualsevol persona val i qualsevol... Hi havia molt d'intrusisme, no hi havia un conveni clar aquí a Catalunya que tingués en compte la professió del socorrisme. I això, parlant amb el Diego, que és el meu soci de l'empresa, vam dir, ostres, i si muntem un model on posem per endavant el socorrisme en la professió, fem una formació com reglamentada i només nosaltres com a empresa contractem socorristes que siguin formats aquí a Catalunya, que tinguin la titulació en regla, que tinguin el ROPEC, i a canvi els oferim unes condicions de treball dignes, un sou que és com es mereixen, i intentem fer veure, sobretot als ajuntaments, que no es pot, no es pot basar tot en el preu, perquè si ens basem només en el preu sempre trobarem empreses que van a un preu més econòmic, i què passarà? Doncs pues que hi haurà una altra vegada l'intrusisme. De fet, per exemple, fora de Catalunya tot el tema del ROPEC no existeix.
2: Què és el ROPEC?
3: El ROPEC és el registre oficial dels professionals de l'esport de Catalunya. Llavors, és una titulació homologada a nivell, per exemple, d'una formació professional de grau mitjà. Els xavals que es treuen aquesta titulació tenen un curs homologat pel SOC, que dura 6 mesos. La veritat és molt complet. I surten d'allà formats correctament, no com, per exemple, ens han arribat a trobar títols de socorrisme que venen d'altres comunitats fets online. O sigui...
2: Clar, la cosa canvia.
3: La cosa canvia.
2: Anirem obrint algun d'aquests melons que ja has deixat caure, Albert. Abans, però et volia preguntar, quin impacte té tenir un socorrista ben remunerat i valorat en la qualitat del servei que rep l'usuari?
3: Doncs que el socorrista, quan treballa a gust, es fa la piscina, se la fa seva. s'integra amb els usuaris, veu que ell és valorat, que la seva funció ajuda a que no hi hagi accidents i sobretot sap que a final de mes doncs cobrarà el que li toca, no? Perquè estem parlant que són 3 mesos i si no s'apaga correctament, per tota la formació que requereix ser socorrista, no sortirà a compte. De fet, cada any tenim veritables problemes per trobar socorristes de qualitat. Mm-hmm. O sigui, socorristes amb titulació homologada i amb ROPE. Si no volguessis això, et trobaries més fàcilment. Però nosaltres, la nostra filosofia... De fet, com a empresa hem anat creixent, però mai per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, sempre premiem la qualitat a no la quantitat.
2: És una decisió fàcil en un mercat tan competitiu, com ara deies, aquesta decisió no, que vosaltres heu pres?
3: És molt, molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades... A veure, no deixem de ser una empresa on vols tindre una sèrie de beneficis, siguem clars. I moltes vegades... nosaltres posem la nostra filosofia per endavant i hem renunciat a projectes o a piscines perquè sabíem que l'única manera que d'aconseguir-la era rebentant els preus. I...
2: On rebenta preus una empresa que vol retallar?
3: Doncs, a veure, tal com funcionen les licitacions avui en dia, segons quins ajuntaments, és 100% preu. No hi ha cap
2: Preu hora.
3: Llavors, què passa? Partint d'un preu hora X, que fan les empreses? Doncs anar tirant avall, està clar, no? I ens han arribat a trobar nosaltres licitacions que ens han presentat i han perdut, i hem vist, clar, si te presentes una licitació, pots veure qui ha guanyat, tens el dret de veure qui ha guanyat i en quin preu ha guanyat. I realment ens sorprenem del preu hora, perquè si vols aplicar el conveni que toca avui en dia és impossible pagar amb aquell preu hora. Llavors, a partir d'aquí, fes que cadascú es faci la seva idea de com estarà tractat el socorrista.
2: De fet, vosaltres us heu trobat instal·lacions que primer van apostar per una oferta més barata i que després us han trucat perquè no estaven satisfets amb el servei. Aquesta és una realitat.
3: Sí, sí. Nosaltres ens vam trobar amb un cas molt curiós, que no direm ni el lloc ni la població, però que vam quedar segons amb la licitació, a molta diferència del que va guanyar, i a l'hora d'obrir, doncs, allà no es va presentar ningú, perquè era una empresa de fora d'aquí Catalunya que va posar un preu hora que quan el van veure vam al·lucinar, i bueno, dius, bueno, hem perdut. Doncs a l'hora d'obrir ens va trucar l'alcalde que a veure com ho podíem fer, perquè ja amb una licitació hi ha un procés. Fins que no pots descartar el que no t'està complint, li has de fer un requeriment, li has de dir a veure per què no compleix, bueno, hi ha tot un procés, i mentrestant per cobrir això doncs vam tindre que fer un contracte menor d'unes hores en concret, fins que no ens vam poder signar nosaltres el contracte. Bueno, és el que he dit de l'intrusisme i el que tot es vagi a preu hora. Per sort, ara els ajuntaments, sobretot, estic parlant de la zona on nosaltres ens belluguem, han començat a veure que no tot es pot basar en el preu hora, i sí que ja estan començant a posar una sèrie de clàusules de qualitat, per exemple, el temps de resposta en cas de que un socorrista no vingui, que l'empresa estigui situada a prop perquè puguem reaccionar, que hi hagi coordinadors constantment que en aquest cas som nosaltres, som el Diego i jo, que constantment estiguéssim visitant totes les piscines i així poder detectar, doncs, errors o mancances.
2: Diego, quines són les habilitats o qualitats imprescindibles que ha de tindre tot socorrista, més enllà de saber nedar, que ja donem per fet que això és bàsic?
4: Bé, nosaltres ens fixem molt, no ens fixem tant en la titulació, perquè hi ha molta titulació, l'Albert i jo ens fixem molt en el factor humà. És una característica, sempre fem aquesta pregunta, fem una entrevista a un socorrista i diem, escolta, tu deixaries aquest noi cuidar dels teus fills petits a la piscina? I a vegades diem no, infeliçment aquest noi té tota la titulació, però estem veiem que no, a l'entrevista ja veiem que no, i nosaltres valorem molt el factor humà, que el socorrista s'integri completament, com ha dit el meu company l'Albert, que s'integri completament a la piscina, que formi part de l'estiu, de molta gent, que vigili sobretot el tema de la prevenció, no? Com vam parlar, a vegades diem que un socorrista que te diu he fet no sé quants rescats, és a dir, aquest socorrista, si ha fet molts rescats, en un estiu és perquè no ha fet una prevenció bona.
2: Quin percentatge de la feina d'un socorrista és vigilància i quin percentatge és prevenció? No sé si això es pot quantificar.
4: Bé, és quasi el 100% és prevenció. És quasi 100%. Nosaltres quan actuem és perquè la prevenció ha fallat. Per això hem de saltar l'aigua. Quan un socorrista salta l'aigua és perquè ha fallat tot el que la prevenció ha fallat.
2: I en aquest sentit, què és el que la gent fa més malament quan va a una piscina com la que ens trobem ara? No sé si és de les grans que gestioneu vosaltres o de les petites en un poble. Mira, Núria, no ho he explicat. Avui m'he quedat a la piscina del meu poble.
5: Home, ja ho donàvem per suposat perquè és xula. És xula i sí. I així
2: no, però el meu poble, però el meu poble no és la piscina d'Altafulla, eh? Quan dic el meu poble vull dir que m'he quedat a la piscina de Salamó.
5: Ah, això sí que no m'ho esperava. I és xula?
2: Ah, veus? Home, i tant! Què de dir jo?
5: No.
2: És xulíssima. Clar, és un poble de 500 habitants. Potser sí que el mes d'agost hi ha molta més gent de segona residència i algú, doncs, que s'allotja. En una piscina així, què és el que la gent fa malament? Ja entenem que no ho podem comparar amb, per exemple, Salou o en un complex hoteler. Però aquí què diríeu? Que una piscina d'unes característiques normal, eh, Núria? Després sí. Farem fotografies. Què és el que la gent fa malament?
4: Bé, això és una cosa que parlem molt a l'Alberio a les nostres reunions. Tot això és la gent del poble. Hi ha pobles que la gent és extremadament educada, com és el cas aquí de Salomó, que és una gent molt educada, molt cívica, que cuida de les instal·lacions, que respecta la figura del socorrista, que fa les coses com han de fer. És una piscina que hi ha zero, o sigui, mai passa res, gràcies a Déu. Mai passa res, però nosaltres hi ha pobles que, bueno, que ja és una mica més complicada, hi ha la vigilància, el socorrista ha de tenir una mica de mà esquerra per parlar amb la gent, perquè la gent... Però, bueno, és un tema d'educació. Nosaltres també busquem el perfil correcte del socorrisme segon la piscina que vagi a treballar.
2: Perquè, a veure, l'usuari es pot llançar de cap o no es pot llançar de cap? Ha d'anar sempre caminant o en algun moment pot accelerar el pas per la zona de platja?
3: Sí, nosaltres el que els transmetem als nostres socorristes és, sobretot, prevenció, prevenció, prevenció. Això què vol dir? Si tu veus un nen corrents, para'l. Para'l, perquè si te cau, el tindràs que anar a curar, et deixaràs de vigilar la piscina per aquell accident, o tan senzill com el típic que es fan en totes les piscines de tot arreu, eh? De tot arreu. És, anem a fer el típic mortal, val? I la gent no veu el perill que té de calcular malament el gir i picar de cap contra la vorera de la piscina. I és un accident que pot ser o no passar res o directament te'n vas al 112, directament.
6: I s'acaba l'estiu.
3: El típic al mig de la piscina, anem a fer castells. Vinga, primer comencem només pujant un. Ah, ostres, ara ha sortit, vinga, ara pugem dos. Això sí que ho hem vist en una piscina, caure d'un castell, picar contra l'altre usuari i rebentar el
2: mig
3: de tots dos.
2: Déu-n'hi-do. Núria, tu ets de fer mortals quan vas a la piscina?
5: No, ara ja m'estàveu espantant amb l'entrevista, que no ho deixem aquí, perquè ara a mi em fa molta aprensió aquestes coses, eh? De trencar-se caps
2: doncs,
5: i ossos.
2: Deixem-ho estar. La prevenció per davant del salvament, com bé ens han explicat el Diego i l'Albert, d'aquesta empresa, Socorristes Professionals, que el que vetlla és que el socorrista estigui satisfet i alhora els usuaris també contents amb la feina que fa aquesta persona que vetlla per la nostra seguretat en instal·lacions en què de vegades no ens acabem de comportar i això segur que ho hem fet tots com tocaria.
5: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i gràcies també per la feina brutal que fan els socorristes aquí. Des d'aquí un homenatge per tota aquella gent que té cura de nosaltres, perquè nosaltres els ho passem bé, ells pateixen una miqueta massa. Moltes
2: I tant.
5: Gràcies, companys.
2: Escolta. Diego, Albert, gràcies.
3: Moltes gràcies.
6: Gràcies, bon dia i bon estiu.
5: Eduard, et banyes o no? Perquè m'han dit que si no portes banyador no et banyaràs, eh? Perquè m'han
2: no,
5: dit
2: clar.
5: Que tu mai vas amb pantalons curts, eh, Albert? Ai, Eduard.
2: Qui t'ho ha dit, això?
5: No t'ho puc dir, però m'han dit. L'Eduard no la va amb pantalons... O no porta, o porta banyador o no es banya.
2: No, és veritat. Jo no vaig mai amb pantalons curts.
5: M'ho han xivat, aquí se sap tot.
2: Ai.
5: Ara pateixes, eh?
2: Em penso que ja sé qui t'ho ha xivat. Les seves inicials són MPG, pot ser?
5: No.
2: No?
5: No. Ah. Així hi ha molta gent que sap que no portes mai pantalons curts. Ara parlem.
2: Bé, hi ha algú que em coneix, però vaja, bé, ja mos perigarà.
5: Vinga, refresca't, deus estar tot vermell. Refresca't a la piscina.
2: Això farem.
5: Eduard Virgili, Altafulla, gràcies.
2: Que vagi bé, a veure.
5: Gràcies. Ai, ja es disculpareu aquests momentets que tenim, així de distensió. Mira, fa gràcia. Estem tots connectats, tota la comunitat de l'Obert per Vacances, i això és molt xulo. Vinga, va, que parlant de comunitat, el programa ja veieu que no el fem sols. A Tarragona Ràdio, evidentment, comptem amb l'ajut de ràdio 70 emissores de tot Catalunya, i l'emissora a qui donem pas ara mateix és Emunt. Emunt ens porta des de Terres Lleidatanes un altre apunt sobre patrimoni. A més, molt, molt xulo. Visitarem el molí fariner, la història que té el molí d'Alfarràs.
7: Quan arribem al conjunt de l'antiga fàbrica tèxtil Viladés, al nord del municipi, les naus industrials, ja en desús, en recorden una etapa molt important de la història d'Alfarràs. Durant dècades, aquesta fàbrica va donar feina a moltes famílies i va situar el municipi dins del mapa industrial del Segrià. Però abans que hi hagués fàbriques, màquines i producció tèxtil, aquest mateix espai ja tenia una activitat molt important. Al costat d'aquest conjunt hi trobem un edifici molt més antic, un edifici que ja funcionava molts segles abans de l'arribada de la industrialització, i aquest és el molí fariner d'Alfarràs. Primer de tot, anem a entendre els seus orígens i la seva importància, ja que en l'edat mitjana els molins eren molt més que simples edificis on es transformava el gra. Eren elements estratègics dins del territori, vinculats al poder dels senyors feudals. Controlar un molí significava controlar l'economia, el territori, inclús quelcom més important que tot això, l'aigua. Per apropar-nos a la història, ens n'ha parlat el Ramon Dalfó, historiador del propi municipi, d'Alfarràs.
8: El molí d'Alfarràs és un edifici d'origen senyorial, per tant ens connecta directament amb l'edat mitjana i ens explica molt bé com era la nostra societat en clau d'economia artesanal fins fa ben poc. Podríem parlar fins la generació, per exemple, de les nostres padrines i padrins. Per què? Doncs perquè el trobem documentat des del 1152 i es tracta doncs d'una documentació on figuren diferents possessions, diferents propietats, del senyoriu d'Alfarràs. En concret, es tracta d'un document d'enllaç matrimonial entre les famílies senyorials d'Alfarràs i d'Almenar.
7: I el més important és que no apareix de manera aïllada, sinó que formava part del conjunt de possessions del senyoriu. Això ens indica que ja en aquell moment era una peça important dins l'organització econòmica i territorial. Amb el pas dels segles, l'edifici va anar canviant de propietaris. L'any 1601 va passar a mans de la ciutat de Lleida i, posteriorment, l'any 1678 va ser adquirit pel marquès d'Alfarràs, que va impulsar una ampliació del molí. Però malgrat tots aquests canvis, la seva funció principal es va mantenir durant segles, ja que l'aigua és el gran element que explica la història del molí. El canal de Pinyana permetia portar l'aigua fins a la instal·lació i aprofitar la seva força per moure les rodes hidràuliques. Aquest sistema convertia l'energia de l'aigua en moviment mecànic que permetia accionar les moles encarregades de triturar el cereal i convertir-lo en farina. Però la dimensió de l'edifici ens mostra que no era un petit molí local, sinó una instal·lació de gran importància.
8: Es tractava d'un monopoli senyorial, doncs perquè el senyoriu d'Alfarràs, que després esdevé un marquesat, tenia com el privilegi prioritari en tota la zona, amb les aigües del canal de Pinyana, el que és aquesta zona del Segrià Nord, doncs d'utilitzar aquestes aigües per la molta de farina. Per tant, és una factoria, diguéssim, hidràulica, que funciona amb aigua. Sabem des del segle XVI que hauria de tenir uns nous espais de molta, unes nous rodes. Ho sabem perquè encara es conserven uns 8 carcabans, que es diu, que són aquests elements de la molta que ens indiquen la sortida de les aigües. Ho podem veure si avui dia passem pel molí, veurem que té unes 8 arcades. Originalment serien 9 i sabem pels documents que estaria documentat des del segle XVI.
7: Però la història del molí no es queda en l'edat mitjana. Com molts altres molins de Catalunya, aquest edifici va saber adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics de cada moment. Amb el pas del temps, l'aprofitament de l'aigua ja no només servia per moldre cereal, també es convertiria en una font d'energia per a noves activitats industrials.
8: A partir del segle XVI, També s'incorpora un molí del batan, és a dir, un molí draper, per fer teixit.
7: I aquesta dada és especialment interessant perquè ja ens apunta cap a una nova etapa del municipi. Alfarràs, que durant segles havia estat vinculat principalment a l'activitat agrícola i als aprofitaments hidràulics, començava a relacionar-se amb una altra activitat que acabaria marcant profundament la seva història, la indústria. Durant els segles XIX i XX, l'arribada de la industrialització va transformar molts pobles catalans. Els antics molins hidràulics, que durant segles havien estat eines de producció tradicional, sovint van trobar una nova funció com a generadors d'energia per a les noves fàbriques. I el cas d'Alfarràs és un exemple molt clar d'aquesta transformació.
8: A partir del segle XIX, a finals del segle XIX, s'instal·la una turbina més moderna, que seria una roda de fusta com les que hi havia abans per fer farina, però millorada. En aquest cas ja amb ferro. I en aquest sentit, doncs, aquesta turbina no era per accionar la mòlta del molí, sinó que es va derivar amb un arbre transmissor, que el tenim documentat amb planimetria, cap a les màquines de la nova fàbrica de filats que va construir el marquès d'Alfarràs.
7: És en aquest moment quan el molí queda vinculat al naixement de la indústria tèxtil d'Alfarràs. La nova fàbrica de filats, construïda pel marquesat, acabaria convertint-se al 1894 en la fàbrica Viladés i, posteriorment, també tindria relació amb la construcció de la fàbrica Casals. Durant bona part del segle XX, les fàbriques tèxtils van convertir-se en el principal motor econòmic del municipi. Van generar ocupació, van transformar la vida social del poble i van marcar diverses generacions d'habitants. A partir dels anys 70, quan ja formava part del conjunt de la fàbrica Viladés, el molí va passar a tenir nous usos.
8: El molí va acabar perdent la seva activitat a partir dels anys, podríem dir, 50, i als 70 passa a incorporar-se com una dependència de la fàbrica i llavors passa a tenir altres funcions, eh? Des de fusteria, també alguns testimonis esmenten que era un lloc on es feien cordes de piano i també va passar a ser un dipòsit d'aigua.
7: Aquest canvi d'usos és una mostra de com els edificis patrimonials sovint no desapareixen quan deixen de fer la seva funció original. S'adapten, canvien i continuen formant part de la vida del poble. En el cas d'Alfarràs, el molí va passar de ser un espai de producció de farina a formar part d'un complex industrial que durant dècades va ser fonamental per al municipi. Però aquesta etapa industrial també va arribar al seu final. L'any 2005, la fàbrica Viladés va tancar definitivament les seves portes. Ja l'any 2021 l'edifici presentava un estat de conservació molt delicat i es va haver d'actuar amb urgència per evitar que una part important col·lapsés. Ho explica Benet Pero, segon tinent d'alcalde d'Alfarràs i responsable del projecte del molí.
9: Dic la veritat, potser m'enganyen, no la vull enganyar, però va anar de molt justet amb un mes i mig, sinó que s'han fet l'actuació que es caigut tot. Perquè el paleta que va vindre, el constructor va dir que, bueno, que estava molt malament.
7: La primera fase va ser assegurar l'edifici, especialment la coberta i els elements estructurals. Un cop assegurada l'estructura, el segon pas era trobar una nova funció que permetés que el molí tornés a tenir activitat. La proposta, finalment, ha estat en convertir-lo en un alberg, aprofitant la seva ubicació i la relació d'Alfarràs amb el pas del camí de Sant Jaume, a banda de l'activitat pesquera, ja que, pel terme municipal, hi passa el riu Noguera Ribagorçana, fet que atreu vora 100.000 amants de la pesca esportiva cada any.
9: La idea passava al poble que pogués tindre un edifici emblemàtic de tota la vida i que puguem fer la seva, i a més també pel camí de Sant Jaume. És un albergue, volem fer un plan albergue, té molta gent a caminar, també tenim molta gent de pesca.
7: Junt amb la planta per a la pernoctació, també s'hi farà una sala polivalent per celebrar esdeveniments municipals i conservar la memòria històrica de l'edifici. També està previst que s'hi faci una zona de bar-restaurant. Però la recuperació del molí no té només una importància turística, lúdica o patrimonial. També té un component sentimental per als alfarracins i les alfarracines.
9: La gent gran que està dient, hòstia, ho ha arreglat una cosa que feia anys que havia entrat de petit i no havia tornat a entrar mai més.
7: Per aquest valor històric, arquitectònic i patrimonial, l'edifici està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, una de les màximes figures de protecció del patrimoni català. Ara, el repte és que aquesta protecció vagi acompanyada d'una nova vida per al molí. El projecte de recuperació vol convertir-lo en un espai obert al poble i als visitants, amb la previsió que aquesta nova etapa sigui una realitat l'any 2027.
5: El molí fariner d'Alfarràs, déu-n'hi-do, avui la història que ens ha explicat l'Arnau Vilà des de M1FM, des de Terres Lleidatanes. Seguim endavant, ara sí, amb un darrer contingut que ens arriba des de Sabadell. Ja veieu que anem travessant durant tot el matí, en aquestes hores, 2 hores, anem travessant tot el país. A Sabadell us proposarem un espai de cuina. Avui descobrirem unes postres tan senzilles com irresistibles, d'aquelles que fa generacions que són presents a moltes taules a l'hora d'esmorzar, berenar. Els esporta, com dèiem, la companya Anna Clarà de Ràdio Sabadell. Ella ha estat cuinant amb la seva mare, la Núria Andreu, i ens descobreix un dels secrets que l'Anna ve tastant des de petitona, el coc de iogurt. Doncs ja tornem a estar aquí una altra setmana al programa de cuines de Obert per Vacances i avui parlarem amb una persona que per mi és molt important, que és la meva mare, que es diu Núria. Hola.
10: Hola.
5: I llavors avui us portem una recepta que des de que jo sóc petita a casa la portem fent des de sempre. És una recepta molt bàsica, molt simple, però que surt molt bona. És la coca de iogurt, no?
10: Sí, efectivament. És una recepta que és molt senzilla i que crec que en moltes llars de tot arreu la saben fer, però que a cada casa queda de diferent manera.
5: Sí, al final no sabem si és pel tema... Bueno, perquè els ingredients sempre són els mateixos, però no sabem... Potser és pel tema del forn, no? Que depèn del quin tipus de forn tinguis, et queda d'una manera o d'una altra. Hem arribat a aquesta conclusió.
10: Sí, hem arribat a aquesta conclusió perquè jo la faig moltes vegades i allà on la porto sempre em diuen però que bona, quina coca és aquesta? Doncs bé, jo sempre dic la coca de iogurt perquè tothom sap quina és la coca de iogurt.
5: Bueno, comencem primer una miqueta parlant d'aquesta recepta abans d'explicar als oients quins són els ingredients, per si la volen fer. Tu on vas aprendre aquesta recepta?
10: Ui, aquesta recepta ja la feia la meva mare quan jo era petita i jo la vaig voler aprendre perquè a part és molt senzilla i d'aquí que jo amb els meus fills, és a dir, amb tu i amb el teu germà, doncs sempre us ha agradat moltíssim i bé...
5: Però és una recepta que et va ensenyar la teva mare.
10: La meva mare, sí, sí. Ella la va ensenyar o la va aprendre, doncs no sé d'aquí, la veritat, però sé que a casa ella la feia. Per això, perquè era molt senzilla i molt bona.
5: Llavors, tema ingredients, què porta?
10: Tema ingredients. Porta 3 ous, sencers, tot. Es poses en un bol.
5: Amb la clara i la llema, no?
10: Sí.
5: No, la clara
10: i el rovell.
5: I el rovell, això.
10: Correcte. Ho poses allà, en un bol, i aleshores agafes un iogurt. Si pot ser de llimona, amb gust de llimona millor, i si no, és igual. Després hi ratlles una miqueta de llimona. Llavors, poses el iogurt dins del bol i amb la mida d'aquell iogurt has d'emplenar-los 3 vegades de farina.
5: Farina normal, no?
10: Farina normal, sí. La blanca, la de tota la vida. 2 de sucre. Sucre blanc o moreno. Això del sucre a vegades també hi ha gent que li posa una miqueta menys perquè diuen que menys sucre, no? Bueno, però jo sempre li poso 2 i després una i mitja més d'oli. D'oli normal, d'oli de...
5: El de cuinar, no?, per exemple.
10: Sí. I llavors tot això ho aboques amb el bol. Llavors hi has de posar també un royal, val? I després, què més? Ah, i ratlladura de llimona.
5: Això és opcional, no?, per si li vols com donar un toc així al llimonat.
10: Correcte.
5: Doncs ratlles la pell, no?, de la llimona.
10: Sí, una miqueta de pell. També hi podries posar xocolata o farcir-la després quan la treguis d'altres coses, però jo no li poso mai. Aleshores, amb una batedora ho vaig tot bé,
5: sí, que no sí, quedi tot dissol.
10: Ningú grumoll, exacte, i després ja tens el forn precalentat a 180 graus, 200, i crec que són uns 35 minuts.
5: Llavors. Això és el que estàvem comentant abans, que també depèn del forn, de la intensitat que tingui. Per exemple, en el cas nostre, no, a Barcelona, allà sí que són uns 40 minuts a 180, però a una altra casa que tenim és menys temps, perquè el forn és més intens. Llavors, això heu d'anar veient una miqueta vosaltres. A la mitja hora, punxar amb un ganivet, no? amb un escuradents, i veure si encara surt líquid o
10: humit.
5: Si ja està...
10: Sí, si surt humit, a l'escuradents. I si ja surt sec, vol dir que la coca ja està. I aleshores, jo també el que li faig, que queda molt bo, és quan ja l'he tractat el forn i refreda una miqueta, i poso sucre glaç
11: aquest que és el sucre gras de reposteria per sobre, no? I ja està, i boníssima.
12: I això és una recepta que comptant els 35-40 minuts de forn

0: em pregunten la recepta i és una recepta típica de coca de iogurt normal.
1: Correcte, sí, sí. I jo ja aprofito aquesta altaveu que tinc per recomanar a tothom, que segurament ho saben, eh? Ja ho sabeu, però que és molt bona i que es fa de seguida.
0: Doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar i per la pròxima recepta que feu a casa la feu i segur que a tothom li agradarà molt. Moltes gràcies, Núria.
1: Pues a vosaltres, que us vagi bé i que agafeu i aproveu.
2: L'Anna Clarà i la seva mare, la Núria, des de Ràdio Sabadell, fent-nos aquesta coca irresistible. Us recomanem que la proveu, a més, és super, super fàcil de fer. Vinga, va, la propera parada ens du cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: No, un espectacle de dansa contemporània.
3: Correcte, sí, sí. Ens cantarà porta la companyia La Venidera i s'emmarca dins de la desena edició del Festival Tangent, que omple les places, carrers i patis interiors de l'Eixample, d'escenaris d'art viu i que està impulsat pels centres cívics d'aquest districte. I la representació aquesta que comentaves és avui, dimecres 22 de juliol, a les 8 del vespre, precisament al pati interior del Centre Cultural La Casa Elizade.
2: Molt bé, comencem doncs en dansa contemporània a l'Eixample de Barcelona, però després un espectacle de caire més familiar a Lleida.
3: Correcte. Avui el Caixa Fòrum de Lleida acull una nova sessió del cicle Petits Cinèfils amb una pel·lícula d'animació que es diu La Nina i el secret de l'Arissó, que és un film que explica la història d'una nena que amb l'ajuda del seu millor amic intenta retornar a la felicitat al seu pare després que es quedi sense feina. I bueno, podem escoltar un momentet el tràiler, que està subtitulat en català, ho he dit, doblat al català, així que està bastant guai, tot i que la pel·lícula és francesa.
4: Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina?
5: Sí!
4: Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els contes de l'Arissó. El món és immens per un arissó tan...
3: Abans de la projecció, l'equip també educatiu presentarà la pel·lícula i després hi haurà un debat en família. I la sessió és demà, dia 23 de juliol, a 6:45 de la tarda i l'entrada de l'activitat té un preu de 5 euros.
2: Molt bé, cinema d'animació, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, que també té la seva rèplica, diria jo, que en diversos Caixa Fòrums de tota Catalunya. I tanquem amb un concert de música a Cassà de la Selva.
3: Sí, a Cassà de la Selva, l'artista tarragonina Anna Dibori presentarà en directe el seu últim disc Eclipsi dins la 23a edició del Festival Solfejant, que omple de música tots els dijous de juliol la vila. I hem parlat amb l'Esther Domínguez, que és la regidora responsable del festival, que ens explica com és que una tarragonina ha acabat en la programació del Solfejant.
6: Ja l'any passat ens va arribar la proposta de l'Anna Dibori i ens la vam anotar i bé, l'hem estat escoltant, pensem que encaixa molt amb el festival perquè, pel que et deia, no? Són concerts amb un format relativament petit, és com molt proper, no? I es crea com un espai molt íntim, molt entre el públic i l'artista i pensàvem que encaixava molt bé. Aleshores, doncs, bé poder tenir una tarragonina, no? En aquest cas, en el nostre festival, i esperem que se senti superben acollida, que segur que sí.
3: Doncs bé, l'Anna Dibori, a més, ens invita a poder descobrir un directe molt íntim, carregat d'emoció i d'introspecció, i són cançons que reflexionen sobre les llums i les ombres i marquen una etapa creativa molt, molt important. I el concert també és demà dijous.
2: Doncs sí, l'Anna Dibori, que darrerament està més reflexiva que mai. Li coneixíem directes més potser lluminosos o desenfadats al començament de la carrera, però ara ens convida més a la reflexió en els seus concerts, uns concerts molt cuidats, com dèiem abans a començament de programa, amb l'Enric, que val la pena anar a veure concerts en directe, i justament els de l'Anna Dibori són molt cuidats, fins a intimistes, no? Però detallistes. Molt bé.
3: Són molt macos.
2: Ah, que sí? Sabem de què parlem, no, Lídia?
3: Sí, sí, la gent d'aquí de Tarragona sabem que l'Anna Dibori és una joia i que val molt, molt la pena.
2: Clar que sí, doncs l'hem de recomanar. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat Tarragona, moltíssimes gràcies.
3: Adéu, fins demà.
2: Adéu, fins demà. Petites joies del territori que anem descobrint i recomanant, que d'això es tracta l'Obert per Vacances. Vinga.

0: Més recomanacions musicals. Avui la pregunta del dia era: quina és per vosaltres la millor cançó o la vostra cançó de l'estiu, del vostre estiu? I jo, que li deia abans a l'Enric, no n'han sortit de massa friquis. Doncs sí, al final sí, amb el reportatge estupendo que ens ha fet Arenys, n'han sortit d'aquelles de tots els temps i totes les èpoques. Enric Rubio, des de Cardedeu, anem tancant amb els comentaris dels oients.
1: Tu vols coses friquis?
0: El que tu vulguis, sí.
1: Perquè prepara't pel que et porto, eh? Alerta. D'aquelles molt, molt friquis, però que tots hem ballat encara que no són lletres assertives. Papi, chulo. Papi, venga a mi. Recordem aquesta, Núria?
0: Perreo total.
1: Sí. Em porto un altre que, de fet, les nostres generacions la coneixeran. S'ha deixat de cantar, però va abarcar tot un país i va ser espectacular. I quan la sentis, tindràs un déjà vu increïble.
0: M'encanta.
1: Home, és superfort. Mira, no he buscat ni la data de quan és, però això deu ser dels 2000.
0: Ai, t'ho busco.
1: Sí, 2000 i poc. Espectacular, eh, aquesta cançó.
0: Sí.
1: Teatre va ser la idea original.
0: Sí? Mm-hmm.
1: Sí, això ho buscant no ho sabia i...
0: Sí, mira, 98 la cantava Josmar amb el seu tanga estupendo i la seva barretina.
1: Aquí està, de banyets que tenia jo, Verge Santa. Sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i des d'aquí també, mira, aprofitem, estem d'humor i tot, però bueno, estem parlant de música i sí. M'acabo d'enterar que ha mort Joan Roca, fundador d'Antònia Font, històric baixista, que va participar a tots els inicis de la banda, així que, escolta, estem parlant de música, per tant, no hi ha gairebé, jo diria, millor música que Antònia Font. Són dels pioners que després han portat, han inspirat grups com Manel, que tan bé han fet en aquest país, no? I des d'aquí també, doncs mira, aprofitem-hi un record que la gent escolti també Antònia Font. Té moltes cançons d'estiu alternatives i no he pogut portar cap.
0: Jo tenia en ment, o posava la de Mucho Mejor estiu. O posava el Fa Calor.
1: Home.
0: Dels Antònia Font, que també és un...
1: Home, xula. I tant que sí. Sí, estava buscant, però estava mig minut i no em donat temps.
0: Clar, ja teníem temps.
1: Sí, escolta, han sortit cançons de tot tipus, eh?
0: Sí, hem de tentar tancant l'última, va.
1: Doncs, mira, ens ho explica la Maria i diu la cançó Estiu de Martina Burón. Gran cançó, busqueu-la. No us la porto en directe aquesta, però busqueu-la. Martina Burón és l'artista i es diu Estiu. Molt xula, gran persona, fantàstica professional. Us sorprendrà aquesta descoberta.
0: Martina Burón, ens la quedem com a alternativa. Enric, ho hem de deixar aquí. Demà mireu xarxes. Aquest també és primer mireu xarxes i sabreu la pregunta del dia de demà. Gràcies,
1: exacte,
0: Enric.
1: Exacte.
0: Ai, adeu.
1: Adeu.
0: Tanquem l'Obert per Vacances, demà hi tornarem a les 9.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts declarar el Catalunya Media City projecte estratègic de país, un pas decisiu que donarà la màxima prioritat i velocitat a la tramitació d'aquest gran complex audiovisual i digital. La declaració permetrà agilitzar la connexió a la xarxa elèctrica i garantir la potència energètica necessària per alimentar futurs platós, centres de producció virtual, espais de recerca i instal·lacions tecnològiques que s'implantaran. El projecte, que es desplega principalment a l'entorn de l'antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies, entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, suposarà una profunda revolució econòmica, digital i urbana. En l'àmbit de l'urbanisme s'actuarà en un terreny de 32,3 hectàrees de sòl, es descontaminarà l'espai fins al mar i es crearà un nou front marítim d'1,2 quilòmetres i 70.000 metres quadrats per a ús ciutadà. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei antitabac, que preveu prohibir fumar a terrasses i altres espais a l'aire lliure. El text encara haurà de passar per les Corts Generals per començar la seva tramitació, però una de les novetats en aquest text és la prohibició del consum de tabac en els menors de 18 anys. El percentatge de fumadors a Catalunya ha baixat a l'última dècada. El 2005 la taxa se situava en un 29,4% de la població i ara en el 20,6%, quasi 9 punts menys. No obstant això, el Ministeri de Sanitat treballa per reduir al màxim el consum de tabac. Amb l'aprovació del projecte de la llei antitabac, es restringeix el seu consum a les terrasses de restauració, platges i altres espais a l'aire lliure. Recordem que Badalona i Castelldefels són els únics municipis de la província de Barcelona on encara s'hi pot fumar. I és que l'ordenança que ho regula està obsoleta. També es preveu establir un perímetre mínim de prohibició de 15 metres a l'exterior d'edificis públics, centres sanitaris, educatius, entre d'altres. Entre els badalonins, les opinions són diverses. Alguns miren amb bons ulls aquesta proposta de llei, mentre d'altres no creuen que funcioni. Escoltem l'Àlex, l'Alba Molina, l'Alba Bonjorn i l'Aina Tremoleda.
4: Jo crec que és part de l'ambient i que si hi ha una mica de fum, bueno, estem a l'aire lliure, així que el fum es va i ja està. Però bueno, entenc que també hi ha algunes persones, jo que sé, que al costat de nens no, bueno, però això es parla i sempre s'ha fet així i ja està.
5: Sempre molesta i després com a referent crec que tots podem fer el que vulguem, però l'espai públic s'ha de preservar també els models que oferim cap a ells, no?
6: A mi dedica em sembla bé, perquè fumar és una decisió individual que no té per què afectar a la persona del costat i les terrasses últimament estan molt aglomerades i sí que és veritat que és difícil calcular cap on va el vent i si li tires a sobre d'algú i tothom té el mateix dret a disfrutar del menjar.
7: Deixant de banda el fet que no fumi és un acte que quan el fas, no, diguéssim que afecta la resta de gent del teu voltant, llavors a mi m'agrada perquè el fum de tabac em molesta.
3: Una de les baranes instal·lades a la platja dels Pescadors per facilitar l'accés a l'aigua a persones amb mobilitat reduïda ha quedat inutilitzada a causa d'un acte de vandalisme. Segons ha informat l'Ajuntament de Badalona, l'estructura va patir danys poc després de la seva col·locació. El consistori assenyala que els responsables haurien agafat la part no submergida de l'estructura i l'haurien desplaçat cap al mar. Un fet que, segons indica l'Ajuntament, s'ha agreujat amb l'aportació de sorra per l'onatge registrat aquests últims dies. A hores d'ara, l'Ajuntament treballa per retirar la barana el més aviat possible. Segons personal de socorrisme, ja s'ha hagut d'atendre alguns usuaris que han pres mal en aquest punt. Encara no es coneix quan retiraran la barana ni tampoc si s'instal·larà de nou, però de moment la zona ha quedat senyalitzada amb banderes vermelles, cons i boies per evitar accidents. L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i una de les 6 ex-treballadores acomiadades han tancat un acord abans de la celebració del primer judici del cas. La visita estava prevista per aquest dimarts a la secció social 31 del Tribunal d'Instància de Barcelona i havia d'abordar un dels acomiadaments derivats de les denúncies internes que qüestionaven la gestió dels recursos destinats a les investigacions liderades per Manel Esteller. Finalment, però, les parts han arribat a una entesa abans d'iniciar-se el procediment judicial. L'acord incorpora una clàusula de confidencialitat i per aquest motiu no se n'han fet públics els termes. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
8: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: El millor del Badalona Matí.
10: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
9: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I avui parlarem de cuina i també de xarxes socials, perquè és evident que des de la pandèmia han crescut el nombre d'influencers cuiners que inunden les xarxes. I no gaire lluny d'aquí, al mercat del Fondo de Santa Coloma, hi trobem en Chenting, cuiner xinès, que és una celebritat al seu país, amb 17 milions de seguidors a la versió xinesa del TikTok. Ell i el seu soci, en Salva Serra, porten l'obrador d'Antic, una parada des d'on graven els seus continguts i des d'on, de fet, cuinen i feu xup-xup, podríem dir, no? Que en diem aquí, què tal? Benvinguts.
11: Bon dia, què tal?
12: Bon dia.
0: Tuti, tu sí. Has descobert aquests dos cracs de la cuina,
12: sí, senyora,
0: que estan
12: sí.
0: triomfant no només a la xarxa, sinó també a Santa Coloma.
12: Exacte, ells han tornat bé. Ell, en Ting, ha tornat fa uns dies de la Xina. Ara els hi preguntàvem, no?, que si no sabíem si havien anat junts aquesta vegada o no, però igualment, Ting, com ha anat aquest viatge?
13: Bueno, aquest viatge va ser de 10 dies flash, molt ràpid, perquè pensar que Xina és molt gran i fer una cosa 10 dies no fa res, no? Uh-huh. Però aquesta vegada bé, 10 dies treball i he tornat ràpid, però sí que vam fer un viatge l'any passat amb Salva a la Xina a l'agost i vam fer moltes coses.
12: Allà et coneixen pel carrer, tinc entès.
13: Sí.
12: Ets una mena de celebritat. Jo no sé com ho portes, això.
13: Després de molts vídeos vaig trobar primer aquí al barri que n'hi ha gent que et saluda, no? Tinc, com? Salva, que es demanen fotos i després més o menys que et dones compte que a Xina ja n'hi ha més gent que et coneixen i quan vam arribar a Xina amb Salva i era aturar-nos tota estona, fer fotos, Salva, tot! Li coneixo com Toto, no?
12: Toto, sí.
13: Com Mr. Bean, perquè s'assembla...
0: Ah, no, dir d'on ve.
13: Del Mr. Bean, perquè té un aire. I a Xina ens paraven, ens aturaven tota l'estona, i foto, i Salva, com tu te trobaves?
14: Jo al·lucinava de què sabies això, que això no és un star, aquí. Però ara ja passa aquí, ahir vam estar altes de la Rambla i...
0: I també, clar.
14: I va ser, però no sé, 30 o 40 fotos i oh, que bien nos lo pasábamos, como reímos con vuestros vídeos. És lo més maco, això, l'alegria i que la gent gaudeixi d'això, dels mercats, de tot, de la cuina, de tot.
0: Com atreu vosaltres a Santa Coloma de Gramenet?
14: Pues mira, ell... Explica tu i després ja connectem.
13: No t'he sentit,
14: perdona. Com aterrizes allí?
0: Com arribeu? Com arribeu al mercat del Fondo, a Santa Coloma?
13: Jo perquè la meva dona vivia al barri i abans de Covid vam tindre l'oportunitat d'agafar un pis al barri i ja vivim des del Covid, no? I la veritat, jo era guia oficial i un dia vaig pensar en fer gastronomia, menjar xinès, que és una cuina molt rica, i vaig dir, com no feia res, i em posava a investigar menjars i tal, i que provin els veïns, saber què passa. I vam fer un vídeo i va ser un èxit. I tot això que feia, cuinava al balcó, i des del primer vídeo que vam triomfar, i si la gent volen això, feix més menjars, més fem-ho. Endavant, i vaig... I amb això conèixer una mica més i vam aterrissar al barri i vam conèixer a Salva, a Isma, a Manu, a Jordi, a Bane, a moltíssim.
0: Tot i això, què us agrada més, cuinar o menjar?
13: Jo cuina. però Salva és un cuiner, també.
12: Sí, clar, tu t'has dedicat a la cuina durant molts anys, no?
14: Molts anys. Sí, amb un restaurant familiar i...
13: Va ser superdivertit, perquè jo el que feia era, imagina't que algú cuinés menjar una tortilla de patata a la Xina i diu, compartiré la tortilla de patata amb el veí i et quedes, oi, què passarà? Li agradarà o no li agradarà? El mateix pensen els meus paisanos a Xina. I el plat típic que jo menjo cada dia, què passa a Espanya? Llavors jo agafar el plat i compartir amb els veïns del barri de Santa Coloma. I un dia vaig trobar aquest senyor, el primer dia no li coneixia, va provar... I els meus fans diuen, aquest senyor li brillen els ulls quan parla del menjar. I el dia següent vaig tornar, i era veritat, i li vaig preguntar, per què en diuen això? Diu, és que sóc cuiner. I sóc de 35 anys de cuiner. Clar, que en tenia.
12: I aleshores allà ja va començar la vostra relació.
13: La química, perquè tot el que és menjar... És l'única persona que tot el que faig de la cuina... Perquè jo cuino, però molta gent no veuen què és el que faig. Però ell, veient el resultat, diu, això costa molt de fer.
14: L'esforç, la dèria, que la gent, clar, la gent s'ho fica a la boca i diu...
0: Oh, és una cuina molt elaborada, la xinesa.
14: Sí, i tenen, molt, és, no, tenen més cuiner. Processos que nosaltres, molt més... Saps? Bueno, és mil·lenària, evidentment.
0: Diferents tipus de coccions.
14: Sí, sí, a part fan coses que nosaltres no les fem i és xocant, perquè clar, tu vens de que dius, bueno, jo soy el màster de la cuina catalana, fantàstic, 35 anys, a la Perla, allà a Montjuïc, amb mon pare, tota la vida, sí. I clar, super fas cuiner. Això i et quedes mort, saps? Et quedes, ostres... ¿Hacéis esto? ¿Sabes?
0: Jo tinc entès, no sé si és un fals mite, que la cuina xinesa que ens arriba aquí és una mica un sucedani perquè tenim un paladar
14: que
0: no està acostumat.
13: Sí.
0: Quina és la cuina que vosaltres feu?
13: Home, coneixem...
14: És autèntica.
0: És autèntica?
14: Ella fa, és a dir, cada regió té la seva cuina i ell fa això. Ja porta 900 plats, per lo menos. Sí. És impressionant.
13: Pensa que és una cultura que té, és mil·lenària. Nosaltres diem que tenim 5.000 anys de tradició, no? Uh-huh. Però la cuina que va arribar, que mon pare tenia un restaurant típic xinès que feia amb l'arròs tres delícies, el pollo al matmelles, tota la
14: típica...
13: Sí, però a Xina no ho trobes, això. Cada regió tenen els seus plats diferents i el mateix plat, al millor, als 10 quilòmetres ho fan diferents. És una cultura superrica i després les recetes, milers.
14: Variades, només fent... picants de tota manera.
13: Correcte, zones de picants, zones més sofisticades. I amb 4 anys i mig hi hem fet... Ja, quasi 900-800 plats diferents, sense repetir. Això és molta...
12: Expliqueu-nos, per aquells que encara no us coneguin, que deuen ser pocs, què hi feu en aquesta parada del mercat del fondo? Perquè és com una mena de plató.
13: Sí.
12: Cuineu, es pot tastar la vostra cuina, no es pot tastar, és un restaurant, no és un restaurant, què és?
13: No és un restaurant, perquè la gent li sobta, no? Entra i diuen, oye, què fem? Vendes? Què vendes? No ven res. Aquí investiguem.
0: És el meu obrador.
13: El meu obrador.
14: Sí, és l'obrador.
13: Bueno, jo al final li dic que és més menjador que obrador. Jo cuino, però que després, a partir de l'excusa d'un menjar, de la gent del mercat, que ja són amics, els paradistes, com Salva, com... venen aquí a tastar el meu...
0: Home, alguns deuen portar el tàper, per després de la feina, sí o no? Per
14: sí, ja en té tàpers.
13: Però, home, uns caps de setmanes que el públic del mercat passen i si pregunten tant i volen provar, doncs fes una cosa. I hi ha un preu molt simbòlic de la cost, no? I hem fet moltes coses, sí, també, però és el
14: molt puntual. Sí, coses perquè la gent ho conegui una mica, la cuina.
12: I no us heu plantejat mai muntar un restaurant? No. Ho diu rotund, eh?
13: Rotund. Perquè jo des dels 10 anys, vaig vindre al meu pare, que tenia restaurant, i vaig dir mai més, perquè jo la meva adolescència vaig viure el més difícil, que és la restauració, que Salva em confirma, perquè
0: és
13: la restauració...
0: És una feina molt sacrificada, no?
13: Sí, perquè tothom està de vacances i està treballant de top.
14: Jo ara estic al mercat.
13: Jo restaurant
0: de vacances. De fet, dius que et vas fer guia turístic.
13: Sí, soc guia oficial de Catalunya. Abans de Covid jo era guia. Jo feia, explicava la Sagrada Família als meus paisanos.
0: També quan la gent està de vacances tu treballes, però vaja.
13: Bueno, però... és diferent.
12: El ritme de la cuina és un altre ritme.
14: L'estrès que té la cuina és... Això no...
13: Restauració és una professió que ames i odies a la vegada.
14: Exacte. Sí.
12: Sempre dic que la cuina s'assembla a la ràdio amb que estàs en constant directe.
13: Sí. No saps...
12: Perquè, clar, tu has de treure un plat amb un servei de migdia. Has de treure els plats al servei de la nit. És un directe.
13: Sí.
12: No pots estar dient, un moment, que ara vinc. No
0: havia plantejat aquesta formació diària com un servei, però mira,
13: és totalment diferent. Una cosa és que t'agradi fer un plat al dia, investigues com es fa, que tot el dia repetint, perquè és un treball, és diferent. Per mi és superdiferent.
12: Quin és el secret d'un bon vídeo per xarxes socials?
13: Bueno, que seria, doncs, fer ameno.
12: Sí.
13: Sí que té unes parts, que és una part de cuina, una part d'introducció, que sí que has d'agafar l'ull superràpid, perquè ara la gent, veient el vídeo, tenen 3 segons, 5 segons en decidir si continua el vídeo o no. O sigui, has de...
0: En 5 segons has de
14: cridar l'atenció al màxim, no?
13: Correcte. Sigui el que sigui, després fes el vídeo, desenvolupes el vídeo i després, entremig, has de fer alguna cosa ameno, i no t'enrotlles tant.
12: I la franja horària? que és millor per penjar contingut? Ho dic perquè aquests dos ho han fallat.
13: Això m'ho mira molt. Pregunten molt, però a les plataformes, en principi, n'hi ha públic per totes les franges horàries, però el que faig, com és de gastronomia, seria el millor moment, normalment, és quan la gent tenen fam.
12: Quan té gana, fam.
13: Sí, correcte. Normalment, a la Xina, a les 12, que és quan la gent surt de treball per fer la migdia, nosaltres aquí a la 1, a les 2...
12: Una miqueta més tard.
14: Hi ha un vídeo d'aquells que et cau la bava i dius, maca, no?
13: Correcte.
12: D'on és el vostre públic, majoritàriament?
13: Xinès. Xinès i de parlar mandarí. Correcte.
12: Molt bé. Havia de ser al Fondo, doncs, on es trobéssim, no? Sí, perquè és el barri amb més població xinesa.
13: A la red és tot el món, tota la gent que parli xinès entenen el vídeo. I llavors, a part de China Mainland, que és on concentrem major públic, també la gent que entenen xinès, com Singapur, Taiwan, Hong Kong, Macau, Malàisia...
12: I us demanen als vostres seguidors un maridatge de cuina xinesa i catalana?
13: Sí que ho demanen.
14: Ens demanen de tot. Demanen restaurant, demanen... tot el que te puguis preguntar, ells ja ho han pensat.
12: I què els consentiu?
14: Bueno, alguna cosa.
12: Alguna cosa.
14: Jo no volia tornar a cuinar, m'havia cabarjat amb la vida i no volia tornar a cuinar. I gràcies a aquest, pues, venga, i insistir, pues, ha picat pedra. I també em marejo molt i també he aconseguit que viatgi, no sé, el pròxim que serà. No sé, perquè hi ha una bona connexió.
13: Interactuem moltíssim en coneixements de cuina, no? Amb el mateix producte a la Xina, que es faria i ell pensaria en la versió catalana.
14: Clar,
13: però fer el plat en catalana o espanyola normalment no ho fem perquè el públic no ho entenen. Si no ho entenen, no poden opinar si està ben fet o no, o mal fet. Llavors, no fem gaires plats de la cuina catalana perquè el públic...
14: Ahir abans d'anar al tast, estava el meu fill a casa sol i vaig fer res. Mentre m'estava canviant, en plan, saps, des d'aquí, cuinant amb una... Que no, ja no cuino perquè no, ja he perdut una mica la il·lusió, no? I estava allà. I m'anava canviant, m'anava ficant el disfress de Toto i venga, i anava fent unes costelletes i tal. I llavors això ho he penjat, ha sortit, i llavors els comentaris d'ells, oye, es que nosotros primero escaldamos la carne. Ells mateixos veuen, els hi agrada, veuen al final, diuen, ostres, estoy chupando la pantalla del mòbil. És molt maco, no? És veritat, literal, t'ho escriuen, ho tradueixen i fan. I diu, ostres, ¿y por qué no has hecho esto? ¿Y por qué has puesto el ajo sin pelar? Y tal, pues les explico, no, es que si tiras el ajo se quema y tal, es que nosotros siempre lo ponemos pelado. O sea, que hi ha una interacció brutal, que també, clar, a mi també li... Tot això es repercuteix a les seves xarxes i cada cop, pues, clar, més seguidors, més ganes, més fam de... Que diuen ells, actualitza, és a dir, que fiquis més contingut.
12: Hi ha aquest debat, no?, de la contradicció de la cuina, no?, dels àpats que fan els més joves, que potser diran més cap a fast food, cap a menjar ràpids, processats, no?, i la cuina de les àvies, que fa xup-xup, no?, que jo us deia, feu xup-xup a l'obrador.
14: Es té que intentar assolir, és a dir, jo crec, és a dir, aquest punt de que nosaltres, ell ja ho està aconseguint, que moltes parelles joves de xinesos venen al mercat a través dels seus vídeos.
12: Això volia preguntar, si la gent jove xinesa és més tradicional amb el menjar, passa més estona a la cuina, o no? O també passa que es perd aquesta cuina tradicional?
14: Hi ha aquesta... És a dir, venen. És a dir, hi ha un moviment que s'ha graciós. Això és tant que traslladar-ho nosaltres aquí a Catalunya. És a dir, hem d'intentar, com fa l'Arnau, el col·lega, el pim-pam, coses així, ràpides, saps? Vull dir, és un bon amic, el xaval, a la Mar París, exacte. I és molt... Era client de la casa de Perla de sopar cada dia, el Miquel. Llavors, i això és molt important, que tu puguis fer coses ràpides. Per què? Perquè el jovent digui... Ostres, això es pot fer en un moment. Aquestes costelles, t'ho dic, m'estava canviant. Les vaig fer canviant, si no les fas, això plega. Apaga i vámonos, no? Saps?
13: Home, des del meu punt de vista, sí que n'hi ha gent que, després de veure com es cuina un plat, s'enganxa i diu... Clar. Perfecte, apreno i m'agrada, perquè primer m'agrada els vídeos de Salva ja tinc que està cuinant, després... Apreno i està molt bé. I un exemple molt clar és el meu càmera. Ha vingut sense res de coneixement de cuinar i ara m'està dient que estic fent unes dietes d'entrenament superbones i m'agrada cuinar ara. Clar, que és mirar, perquè és contingut que estàs dient que cuinar va molt bé i agrada. I sí que n'hi ha gent jove que agrada.
12: Es pot trobar menjar xinès tradicional... A Barcelona, a Badalona.
13: Sí.
12: Ara us ho direu.
13: Cada vegada més. Cada vegada més. Sí. Quan jo vaig arribar feia 25, 27 anys, era molt difícil trobar un plat típic de Xina, autèntic. Però després de 2008, que es fa difícil, els restaurants tradicionals, aquests que dèiem, restaurants tipus de mon pare, ha tancat moltíssim perquè la gent ja s'ho pensa més de gastar els calés per menjar, perquè busca, clar, ja busquen algo més autèntic, i els i miren si van xinesos a menjar aquí i seria un bon restaurant.
0: Aquest
13: i cada vegada
0: posa
13: més.
0: Doncs sí.
13: Sí, si van xinos és que són...
0: És bo.
13: És tradicional o és...
14: Si no, no van.
0: Hem de deixar aquí, ens recomaneu un plat de la cuina xinesa, no?
13: Que es pugui, que es pugui menjar aquí a Barcelona, per exemple.
0: Sí.
13: Jo, per introduir dues coses. Un hot pot, que ja es comença a ser moda aquí al barri.
0: I a Badalona hi ha propòs.
13: Sí, ja n'hi ha. I després, el que es coneixen com ramen, que a xinès es diu lamien. Són tallarines a mà i és una sopa lamien. I està superbona.
0: El ramen japonès a la xinesa. Seria
13: sí,
0: lamien.
13: Sí, lamien.
0: D'acord.
13: Moltíssimes
0: doncs,
13: gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Gràcies per haver-nos acompanyat. Ara, això sí, jo tinc una gana.
14: Ja. Jo també.
0: Que vagi bé. Adéu.
13: Gràcies. Adéu.
0: Gràcies.
11: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
15: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I avui tenim amb nosaltres un artista de casa, d'aquells que van picant pedra i construint el seu camí pas a pas. Ell és l'Edu Esteve, cantant badaloní, que continua fent créixer el seu projecte musical i que avui ens visita amb una novetat important, un nou tema, La meva sort, que ja ha vist la llum i que promet marcar un abans i un després en la seva trajectòria.

0: Avui amb ell parlem de música, de procés creatiu, de què significa fer-se un lloc al món musical, des d'aquesta petita gran població que és Badalona, no? I sobretot de tot el treball que hi ha darrere d'una cançó abans que aquesta arriba doncs, a les nostres orelles, com ho està fent ara. Edu, què tal? Benvingut.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com vius aquest moment, just després de treure aquesta nova cançó?
1: Però molt content, perquè tenia moltes ganes de començar amb aquest projecte. És un projecte més tranquil al que estava acostumat, que abans era bastant més electrònic, i aquest projecte en particular tinc ganes de fer-ho des d'un altre punt, també estic en un altre moment de la meva vida. Llavors és com, anem a intentar construir algo que sigui orgànic, que sigui totalment transparent, perquè vivim en un... Trobo que ara, a dia d'avui, vivim en un món en el que ja costa veure el que és real i el que no ho és, i intentar ser el més real i el més transparent possible amb aquest nou projecte.
0: D'on neix la meva sort? Hi ha alguna història concreta al darrere que ens expliques?
1: Vam estar composant-la amb l'Uri Plana, el Roger Jamí, la Mireia Escriu i el meu cosí, l'Albert Alba, a Olesa de Montserrat. Aquesta cançó es va crear allà. I quan estàvem començant la cançó, nosaltres teníem en ment la idea de crear una cançó celebrant o donant les gràcies a aquella persona que en moments on nosaltres estem com una mica més atabalats o tenim els problemes d'angoixa i tal, doncs aquella persona com que ens salva i ens porta la calma, la tranquil·litat. I va començar a crear-se a partir d'allò. Amb el pas dels dies, aquesta cançó la vam fer l'estiu passat. Uh-huh. I amb el pas del temps, la meva germana mitjana, la Judit, va agafar una gosseta que es diu Orca, que és un gran danès, és enorme, i me'n recordo d'estar-la al principi, quan l'havia agafat, d'estar-la mirant i posar-me aquesta cançó i pensar, hòstia, no només la meva sort no és només una vida humana, a vegades aquesta tranquil·litat o aquesta calma te la dona un animal o alguna altra cosa, no? Uh-huh. Com estar tranquil·lament, pues, a la muntanya, o quina sort tinc, no? I llavors és com... ha anat com evolucionant, i jo ara ja la canto des d'un punt que aquesta calma, ara, a dia d'avui, me l'està donant com l'orca, per així dir-ho, saps? Uh-huh. I és molt xulo, perquè ha anat evolucionant, i al principi va ser una cosa, i ara és una altra, saps?
0: La sort, Edu, es busca o es troba?
1: Uf, jo crec que te la treballes, te l'has de treballar. Hi ha una frase que mon pare deia, que era, quan més m'esforço, més sort tinc. Mm-hmm. I aquesta la tinc allà, entre cella i cella. Sí, sí.
0: Molt mítica, aquesta mm-hmm. frase també, vull dir, no te la trobaràs a mig del camí, perquè
1: no. Has de currar,
0: Ja has de ser en aquest camí. Mm-hmm. Com és el teu procés a l'hora de crear? Ets més d'esperar la inspiració, de treballar-ho com una disciplina? Mm-hmm.
1: Doncs em va bastant, per això, a projectes, realment. I a vegades quedem per fer compo amb altres artistes i no surt res, i a vegades, pues, aquella setmana o estàs una mica més emocional o que et surten mm-hmm. millor les coses, o has llegit o t'has inspirat o has vist alguna cosa i et surt tot com més fàcil. Hi ha moments de tot, moments en els que dius, hòstia, porto 4 dies i no surto d'allà i no avanço. Llavors, pues, pren-te un calma, respira, vés a un altre lloc, que te dé l'aire un poco i ja sortiran bé les coses en un altre moment. Però això... Sí.
0: Tu mateix ho has dit, suposa un canvi important també amb estils musicals que
1: sí,
0: havies treballat fins ara, no? 100%. Tenies ganes de... No sé, sona més introspectiu, més reflexiu, no? Aquesta calma, no?, que tu sí. comentaves. Tenies ganes de frenar pel que fa a ritmes, també, d'alguna manera?
1: Sí, una mica sí, també. També dic, o sigui, estic en un altre punt... Jo ara mateix és com... I he viscut com molt de moviment aquests últims anys i també tenia ganes com de frenar una mica, de baixar revolucions. I és que estic en aquest punt de bastant estable emocionalment, professionalment treballant com sempre, com mai, i llavors és com, bueno, pues, aquest projecte vull que sigui real, vull que hagi a poc a poc, no hi ha pressa per treure absolutament res, i ja està, estic en aquest punt ara mateix.
0: Sí, sí. Quin retorn has tingut per ara de La Meva Sort?
1: Uf, molt xulo, molt guai, perquè gent que, per exemple, el Roger Pedrós, que és un bon amic meu i artista també, em diu, tio, jo no escoltaria les cançons d'abans, jo no les escoltava, perquè eren molt electròniques, amb autotune, allà molt, molt, molt festives i tal. Diu, però aquesta cançó, hòstia, tio, jo me la fotria al cotxe per anar, jo què sé, a donar una volta, tal. I altra gent del meu voltant que l'agafa i diu, hòstia, no és res semblant al que has fet fins ara i ens agrada molt, perquè és molt proper, està molt cuidada també la lletra, que també és una de les coses que amb temps es pot treballar. Si et demanen les coses ràpides, a vegades treus coses que dius, ui!
0: La immediatesa.
1: La immediatesa aquesta i la rapidesa.
0: A vegades juguem a les passades.
1: Sí, no és bona, no és bona. I llavors, com que també hem tingut molt de temps per treballar-ho bé, donar-li voltes a les lletres, a la música i tot, pues, bé.
0: I aquesta cançó forma part d'un projecte més gran, d'un àlbum imminent.
1: Sí, sí, sí. L'any que ve estem preparant un àlbum que serà tot del mateix estil, tot amb instruments tocats, re digital, i la veu tal i com surt, natural, sense efectes de veu com autotune, que amb el que estava acostumat a treballar. Tot molt natural, molt orgànic, i també, a part, en els directes portem músics, que són l'hòstia, i crec que el directe serà molt, molt especial i que arribarà molt.
0: Costa desfer-se de l'autotune? Ho dic perquè no sé si penses que també el públic, no?, té ganes una mica d'això, de l'autenticitat de la veu.
1: Sí, jo crec que estem en un punt en el que ara mateix hi ha dos públics, no? Els que estan cansats de tant d'autotune i tanta música tan sobresaturada i tal, que està bé, i altres que els agrada. I està bé, perquè són eines que pots utilitzar en diversos estils musicals. Llavors, jo, que portava bastant de temps ara treballant amb autotune, sí que és cert que per fer maquetes i tal, l'utilitzo, però simplement per afinar la veu, per fer la maqueta, però després a l'hora de cantar, doncs sí que dius, bueno, pues, la canto bé i la gravem bé. Però és una eina, al final, és com la reverberació o el delay.
0: A tot això, abans de començar l'entrevista, m'explicaves que has fet un pas endavant amb la creació de la teva pròpia discogràfica. Sí, sí, sí. Com és això?
1: Sí, sí, ja feia temps que ho pensava, i vaig veure l'oportunitat de fer-ho. Em vaig trobar en un moment vital i professional en el que vaig quedar-me lliure de discogràficament parlant dels contractes que tenia, i de management també, i en aquell moment, per sort, també em va agafar en època de Nadal, que vaig poder estar amb la família i vaig poder, pues, allà connectes amb tot, i vaig veure l'oportunitat i vaig dir, pues mira, m'hi llenço de cap. Crec que tinc com la xarxa ben construïda i tinc unes bones bases per saber el que vull aportar a nivell, ja no només d'artista, sinó també ensenyar altres artistes emergents a intentar, pues, treure la seva música d'una manera correcta, o estar a espais on la meva música pugui entrar, no sigui imposada per cap altra tercera persona o alguna cosa. Llavors, jo crec que, bueno, no ho faig sol, també t'ho he de dir. Tot això no ho faig jo sol.
0: Tens el teu equip.
1: Tinc el meu equip, i hi ha moltes, moltíssimes persones que m'estan donant un cop de mà, perquè, òbviament, un projecte així, jo no em pensava que fos tan heavy, no? Però construir una cosa així des de zero és molta feina per fer-ho un sol, així que, bueno, jo l'estic agraït al Joan i al Rangel, que em donen també allà una mà amb tot.
0: Amb aquest projecte de la Fuga Records, aquest és
1: exacte
0: el nom de la nova discogràfica de DusTV. Quan pensaves en dedicar-te a la música, pensaves en això, en el que ara tens entre mans, en un projecte així?
1: Doncs jo sempre he pensat i sempre he volgut treballar en aquest sector, ja sigui d'una manera o d'una altra, no? I també m'he trobat que com a artista a mi em costava molt alçar la veu, que, o sigui, qualsevol artista alçar la veu a nivell de condicions, de qualsevol cosa, és molt difícil canviar res si ets artista. I llavors també hi vaig pensar, bueno, pues, si hi ha uns vots i hi ha unes xerrades i jo puc aportar el meu granet de sorra a aquestes xerrades des del meu punt de vista com a artista, si em faig discogràfica, pues, millor que millor, no? Al final és intentar construir un sector musical millor, amb millors condicions, i que no haguem de tenir al final quatre feines per, per estar... per voler tocar o per voler construir un projecte, no? Perquè...
0: Clar, sovint la gent, en general, no, el públic, pensem que l'artista, doncs...
1: No, no, tothom aquí treballa
0: és com... És l'amo de la pista.
1: No, no, ojalà,
0: per
1: ojalà.
0: Per entendre'ns.
1: Ojalà.
0: I el que ens vens a explicar, que no sempre és així, eh?
1: No
0: que,
1: sempre és així.
0: S'ha de...
1: Exacte. Jo ara mateix...
0: Ficar molta pedra, no?
1: Jo ara mateix estic treballant a dos llocs per intentar tirar endavant, i dos llocs que un sí que té una mica a veure amb la música, però l'altre res a veure. O sigui, res a veure.
0: I, de què treballes,
1: Edu? Jo estic treballant al banc. Al banc, que jo... Ma mare l'altre dia em feia una metàfora. Bueno, metàfora, era com una comparativa, perquè li deia, hòstia, és que em costa treballar al banc, perquè la gent normalment quan va al banc no és per felicitar-te, saps? I a part estàs allà tancat i la gent, pues, hi ha una energia molt negativa. Jo em mou molt per energies i quan estàs a dalt de l'escenari, pues sí que és cert que hi ha... Pues, és un espai obert on l'energia és... totalment diferent, i llavors tancar-te allà 7 hores, estar currant a una oficina on tothom o la gran majoria de persones pues, va allà amb un problema, hòstia...
0: I et reconeixen? Cuidao.
1: Algun cop sí, sí. Vaig amb les ulleres també a Clark Kent, saps? Però, no, no, però vaig amb les ulleres perquè no m'hi guipo. Però sí, sí, algun cop m'han reconegut i és guai, però, bueno... Mm-hmm. És això.
0: Per tant, tenim...
1: Mil feines per intentar tirar endavant projectes. Clar.
0: I fer, a través d'aquesta discogràfica, la Fuga Records, també una possibilitat, no?, de feina, diguéssim, doncs ben construïda, amb aquestes bases i ben reconeguda, no? Mm-hmm. Clar, ara ens deies d'aquesta multitud de feines, al final, per aconseguir tirar endavant, que t'han portat a projectes molt dispars, no? Has fet presentacions a televisió, per exemple, sí. Has posat la música aquest mateix any, també, la candidatura d'en Joan Laporta. Que també imagino que va ser una experiència...
1: Això va ser espectacular.
0: Atípica, no?, com a mínim.
1: Va ser espectacular, perquè a part era el moment en el que m'havia quedat sense res, sense contracte discogràfic, sense res, i començava amb aquest projecte. I va ser com un regal vingut del cel de... Mira, o sigui, et tornem a posar aquí, en el foco, perquè agafis força per tirar endavant el projecte. O sigui, va ser un regal que va venir... gràcies a una persona que també és d'aquí Badalona, que és treballador del Barça, i que ens vam conèixer fa dos anys i mig al Festival Cruïlla, i se'm va acostar i em va dir la meva mare és molt fan teva, vull enviar-li una foto, i vaig dir, què foto? Li fem un vídeo, okay? I llavors em va dir, bueno, treballo al Barça, tal, i amb el pas dels anys pues, hem seguit mantenint el contacte i em va ajudar a fer la proposta.
0: I malgrat aquestes dificultats que ens comentaves, no? I malgrat encetar nou projecte, nous estils musicals, nova proposta, nova cançó, amb aquest La meva sort, tu segueixes apostant per la música en català.
1: Sí, 100%.
0: No t'ho has repensat mai?
1: No, ara ja... No, què va. Potser molta gent m'ha vingut i m'ha dit, hòstia, en castellà segur que arribaries a més gent, i dic, ja, però és que la meva gent està aquí, no, tampoc. I jo crec que aquí ho tinc tot, i tampoc vull marxar. O sigui, és que aquí ho tinc tot, no em fa falta. Penso en català, parlo en català, en casa meva sempre s'ha parlat de català. Seria hipòcrita ara fotre'm a cantar en castellà.
0: No t'identificaries, eh?
1: Gent.
0: Alguna actuació aviat on puguem veure, Edu Esteve, on puguem gaudir d'aquest La meva sort?
1: No, cap ni una, perquè aquest estiu estem gravant el disc.
0: Gravant disc, que sortirà a la tardor.
1: L'any que ve.
0: L'any vinent. A la tardor, nou tema musical.
1: A la tardor, nou tema musical, sí.
0: Nou tema musical per anar fent boca d'aquest nou disc. Per tant, haurem d'esperar. Però avui l'Edu ha vingut acompanyat.
1: Sí, primer cop.
0: Primer cop. Ho ha fet d'una guitalele. Què és una guitalele?
1: Un guitalele. És una guitarra més petita i un ukelele una mica més gran. És com si la guitarra i l'ukelele tenen relacions i surt el guitarlele, que és així una mica més petit.
0: El fill de la guitarra i l'ukelele, queda clar.
1: Exacte, sí. No sé per què hi ha les relacions. primer cop que ho toco així en directe, així que espero que us agradi. La cançó es diu La meva sort. Diu així.
0: Gràcies, Edu.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: I anem ara cap a un altre punt de la ciutat, perquè a Badalona hi ha paraules que són molt més que paraules. Coromines n'és una. Per qualsevol persona de fora pot semblar un cognom, però aquí significa una cosa molt concreta, que són unes patates xips. Des de fa gairebé un segle, la família Coromines elabora aquestes patates que han acabat convertint-se en tot un símbol local, i fins al punt que molts bars i restaurants no cal dir vull patates, sinó vull unes coromines. Tothom sap perfectament a què t'està referint. L'Àlex Isó s'ha desplaçat fins a la botiga de Coromines, al carrer dels Arbres, i això és el que ens explica. Bon dia, Àlex.
3: Molt bon dia, Núria. Així és, ens trobem aquí al carrer dels Arbres, a la botiga de patates Coromines. No calen les presentacions, perquè és una marca ben coneguda, s'ha convertit en un producte que és tot un símbol de Badalona. I per conèixer més detalls parlem amb l'Anaïs Duran, que és propietària. Què tal, Anaïs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Parlem d'aquests orígens de la marca, perquè remunten al 1928 amb la fundació de patates Sió per part d'Estanislau Sió i Antoni Aubach, que eren familiars vostres. Explica'm una mica aquests orígens.
4: Sí, eren els oncles del meu avi, que van començar fent patates fregides. Al no tenir fills va passar al meu avi, i llavors allà es va donar a conèixer per marca Coromines, al 1941. D'aquí ja van passar els meus tiets i ara nosaltres, que ja anem per la quarta generació.
3: Déu-n'hi-do, tota una evolució, oi? I abans la botiga estava en un altre barri. Des de quan ara esteu aquí al carrer dels Arbres? Una mica l'evolució d'aquests últims anys.
4: Sí, van començar al carrer Santa Maria, d'allà van passar al carrer Miquel Servet, on hi havia la fàbrica, i ara estem, tenim la fàbrica a Montcada i amb la botiga aquí al carrer dels Arbres.
3: Parlem de les patates, que és el producte estrella, no? Molta gent que ve... són conegudes a Badalona, però també a fora, a d'altres ciutats de l'àrea metropolitana.
4: Sí, bueno, tenim diversos clients a Santa Coloma, Mataró...
3: Clients de tot arreu, eh? Però sobretot s'ha convertit, doncs, com diem, en tot un símbol de Badalona. Com s'ha transmès l'ofici, no? Perquè tu ets molt jove, quarta generació, suposa un repte, no?, portar el nom de Coromines, que és un nom amb tant de pes aquí a Badalona. Suposa un repte de futur per tu, una responsabilitat?
4: Sí, la veritat que sí, però nosaltres el que ens importava era que això quedés a la família i que es continués per generacions. No era, era un negoci que sabíem que no volíem perdre, perquè al final jo vaig veure del meu avi que ho està lluitant molt i volíem que es quedés a la família.
3: Suposo que durant tots aquests anys des dels orígens la prioritat han estat aquestes patates, no? O s'ha conservat la recepta original des dels inicis? Una mica, explica'ns una mica el procés d'elaboració.
4: Bueno, sobretot són, aviam, al final són patates artesanes que sobretot volem que els clients quan les provin vegin, o sigui, el moment de que realment no és un producte industrial. Bueno, és una empresa petita, anem fent a poc, i sí que nosaltres, per exemple, ho fem menys olioses del que es fan els últims darrers 5-10 anys, les fem una mica menys olioses. Però bueno, al final és un producte artesà, i això volem que segueixi així.
3: Anaïs, molta gent associa directament Badalona amb les vostres patates, oi? Com valoreu aquest vincle, no?
4: Sí, nosaltres, per exemple, quan vam tenir que moure'ns a Terrassa perquè per qüestions de naus industrials va ser molt difícil seguir Badalona, ho teníem molt clar que la botiga s'obriria a Badalona i ens dedicaríem a Badalona perquè és la nostra ciutat i és on va començar tot i on volem que segueixi sent. Al final tenim clients que ens coneixen a tota la família, de tota la vida, i esperem que segueixi així.
3: I què creieu que tenen les vostres patates que les fan tan especials per als badalonins, no? Perquè juguen un paper molt important en moments socials com vermuts, festes majors, celebracions familiars, no? Quan veieu una bossa de patates Coromines a la Rambla, de ben segur, no?, amb la gent fent el vermut, una mica, què sentiu?
4: Bueno, estem molt contents, realment, de que encara, dia d'avui, encara la gent les compri per celebrar que són festes, reunions, o que passin, sobretot ara que estem aquí, és passar gent i dir, ostres, ara aquí estan les Coromines i tal, i això, clar, és algo que ens beneficia molt i que realment estem molt
3: satisfets, oi? I a banda d'això, clar, ho portes, aquesta botiga la porteu ta mare i tu, entenc, però Coromines formeu part més treballadors actualment a la planta de producció, en total quantes persones formeu part?
4: Nosaltres dos i dos treballadors més que tenim ara mateix, som una empresa petiteta, esperem créixer a poc, però sempre mantenint el producte artesà, la seva qualitat.
3: I a banda de la patata, que és el producte estrella, també veiem d'altres opcions, no? Què més trobem aquí a Coromina?
4: Sí, tenim des de connes de blat, aquestes que són molt grans, que també tenen molt de reconeixement, ganxets, barreja, una mica de tot, de varietat, perquè al final trobem que ha d'haver-hi una mica de producte per tots els gustos.
3: Esteu treballant en nous sabors, nous productes?
4: Vam provar d'afegir el que seria les boles de formatge, però sí que al final no van resultar gaire i ens hem quedat més o menys amb el que tota la gent ja coneix.
3: Molt bé, i Anaïs, us plantegeu ampliar mercats o preferiu mantenir aquest model familiar i de proximitat aquí a la ciutat de Badalona?
4: Pensem ampliar una miqueta, sempre dedicant-nos a Badalona, perquè és realment on volem estar sempre, però sí que ens agradaria ampliar una miqueta més.
3: Perquè tota la distribució entenc que es fa des d'aquesta botiga exclusivament, no teniu venda online?
4: No, clar, nosaltres tenim... venda online no tenim, no tenim pensat fer-ho tampoc, però sí que tenim distribució de cara sortint des de la fàbrica, de cara a altres supermercats, establiments, llocs així.
3: Doncs moltes gràcies per obrir-nos les portes de la vostra botiga avui al Badalona Matí i molta sort amb aquesta marca de tant de pes a Badalona.
4: Moltes gràcies a tu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I acabarem el programa amb una nova edició de Cançons per explicar al món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
5: Bon dia. I, de fet, ja ens disculpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya. Farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateixa. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
2: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
5: Doncs,
2: sí, està bé, no?
5: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You. No? Aquí ha interpretat això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tornada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
2: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
5: O el teu estimat, exacte.

0: autoestima en una cançó d'amor.
1: Doncs aquí Selena Gómez, que ens demostra que a més d'actriu i celebritat pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. Slow Song. Una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el disc jockey que, sisplau, sisplau, sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: I aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South,
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989, Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, mm-hmm. que ens l'estimem molt, perquè, com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí. protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó mm-hmm. per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa a la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms sí. de dona, no? Mm. I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el
1: vostre nom. No? No?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer, potser no tant un salt d'època, una mica, bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que, de fet, lliga amb el títol en el qual s'inclou aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns Dies, la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix.
0: No, i de fet aquesta és això, és una mica una reflexió sobre l'intèrpret, que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball, però no, a vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no, sempre reivindicar un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'estat

0: Blues Rimes en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical, escolteu.

0: fiesta.
1: Jo crec que hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
2: Digue-ho.
1: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com La puta canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és La canción de amor en la que el chico gana. En tot cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
2: I el títol, que és un gran reclam.
1: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè en tots sabem, no?, en el dia a dia, i també a la manera com es canta el dia a dia a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
2: Ell.
1: El noi.
2: Sí.
1: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
2: està
1: cançó,
2: bé,
1: almenys
2: bé,
1: en la cançó, doncs, que pogués guanyar.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no?, a vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu, també sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Pets, des del seu disc Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem. Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores
1: això,
0: dius,
1: això no
0: perdona, això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà.
1: Ho veig,
0: cançó.
1: Ho veig. Molt bé, doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb, o de la pols bufada del vent.
1: Sí, sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot. Everything about it is a love
2: song. El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
4: Són les 7.
5: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
6: Notícies Badalona.
7: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Unes 650 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de Salut actualitzades aquest dimarts. Les persones de més de 80 anys i els que tenen entre 15 i 44 anys són els que presenten ràtios més altes. D'altra banda, prop de 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Les dades també registren una vintena de persones hospitalitzades per la calor la setmana passada. Per tant, aquests dies es mantenen activats els avisos de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya en un grapat de comarques del Ter Sud i Oest del país. A Badalona, les temperatures nocturnes no baixaran dels 26 graus i s'enfilaran fins als 28. El Pla Alfa, recordem, situa Badalona en el nivell 3 de risc d'incendi forestal. Per tant, amb aquest perill molt alt d'incendi, hi ha diverses activitats prohibides entorn de la serralada marina, com ara fer foc, fumar en terreny forestal, l'acampada lliure i l'ús de bufadors i radials, entre altres restriccions. Al municipi Vall de Tiana, a més, queda prohibida la circulació de vehicles de motor per diverses pistes forestals, com ara el camí del Seminari, situat a la vall de Montalegre, a tocar de la B500. La calor fa que les segones rebaixes no despuntin en vendes. Amb el canvi climàtic, la gent ha canviat les seves tendències de consum. Això fa que vagin a comprar les hores de menys calor. Ara bé, als comerciants de Badacentre els preocupa més les obres de Francesc Layret, que impacten de manera directa a la majoria de comerços. Més enllà de la campanya de rebaixes, la principal preocupació, com dèiem, dels comerciants del carrer de Mar és l'impacte de les obres de pacificació de Francesc Layret. Des de Badacentre recorden que el primer tram ha afectat els comerços de la zona i asseguren que alguns establiments s'han vist obligats a baixar la persiana. Per això, quan comenci la segona fase de les obres, que va des del carrer del Temple fins al principi del carrer o les de la Via Augusta, els comerciants creuen que els repercutiran les vendes. Escoltem a Cinto Govern, president de Badacentre.
8: Les obres són dolentes pel comerç, ja se sap. Que després serà millor? Veurem, suposo que sí, esperem que sí, però de moment ho estem patint tots una mica. Nosaltres encara no ho patim tant, perquè estem en primera fase que no ens toca, però a partir del setembre, si es fa Via Augusta, que Via Augusta és el que em fa a mi més por, potser també, que a la gent li costarà arribar, i veurem com va tot, veurem els tempos que fan, veurem com va tot.
7: Ara per ara els botiguers estan centrats a acabar les rebaixes d'estiu, que duraran aproximadament fins a mitjans de setembre, coincidint amb la Mercè. Tot i la calor i els canvis de consum, esperen estabilitzar les vendes. Badalona concentra uns 9.600 potencials votants estrangers i se situa com la cinquena ciutat de Catalunya en volum absolut. Així ho indica un informe publicat pel Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, que se centra en els residents que poden votar a les eleccions municipals. En termes percentuals, però, els votants estrangers representen només un 5,7% del total del cens badaloní, una proporció baixa comparada amb Barcelona o l'Hospitalet i en la mateixa línia que Sabadell o Terrassa. La majoria d'aquests potencials votants de Badalona estrangers, uns 6.000, corresponen a persones de fora de la Unió Europea. Es tracta de la població de països com Bolívia, Colòmbia, l'Equador, el Perú o el Regne Unit, amb els quals hi ha acords de reciprocitat. Pel que fa als votants de la Unió Europea, la tendència els situa en municipis turístics o residencials i, per tant, a Badalona hi són amb una presència relativament reduïda, un 2,1%, en línia amb altres municipis metropolitans com Sabadell o Terrassa. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimecres 22 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Unes 650 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de Salut, actualitzades aquest dimarts. Les persones de més de 80 anys i els que tenen entre 15 i 44 anys són els que presenten ràtios més altes. D'altra banda, prop de 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Les dades també registren una vintena de persones hospitalitzades per la calor la setmana passada. Precisament per la calor que està fent aquests últims dies, la instal·lació d'aires acondicionats ha augmentat un 20% respecte a l'any passat. L'augment de la demanda ha fet que el procés d'instal·lació trigui de 2 a 3 setmanes per la falta de professionals. Des del gremi d'instal·ladors noten aquesta alça de peticions i aposten per la formació de personal qualificat. Les temperatures han pujat 4 graus de mitjana, un increment que es nota a les cases i que ha fet que molts badalonins s'hagin decidit per instal·lar aires condicionats a les seves llars. L'augment d'aquesta demanda i la falta de mà d'obra qualificada ha provocat retards en el procés d'instal·lació, segons el gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord, calen prop d'uns 22.000 professionals més. Un problema que des del mateix gremi no han trigat a buscar una solució, formar i aprofitar tot el talent a l'abast. Una de les baranes instal·lades a la platja dels Pescadors per facilitar l'accés a l'aigua a persones amb mobilitat reduïda ha quedat inutilitzada a causa d'un acte de vandalisme. Segons ha informat l'Ajuntament de Badalona, l'estructura va patir danys poc després de la seva col·locació. El consistori assenyala que els responsables haurien agafat la part no submergida de l'estructura i l'haurien desplaçat cap al mar, un fet que, segons indica l'Ajuntament, s'ha agreujat amb l'aportació de sorra per l'onatge registrat aquests últims dies. A hores d'ara, l'Ajuntament treballa per retirar la barana el més aviat possible. Segons personal de socorrisme, ja s'ha hagut d'atendre alguns usuaris que han pres mal en aquest punt. Encara no es coneix quan retiraran la barana ni tampoc si s'instal·larà de nou. De moment, la zona ha quedat senyalitzada amb banderes vermelles, cons i boies per evitar accidents. La calor fa que les segones rebaixes no despuntin en vendes. Ara bé, més enllà de la qüestió de la calor, la principal preocupació dels comerciants del carrer de Mar és l'impacte de les obres de pacificació de Francesc Layret. Des de Bodacentre recorden que el primer tram ha afectat els comerços de la zona i asseguren que alguns establiments s'han vist obligats a baixar la persiana. Per això, quan comenci la segona fase de les obres, que va des del carrer del Temple fins al principi del carrer o les de la Via Augusta, els comerciants creuen que el repercutiran les vendes. Escoltem a Cinto Govern, president de Bodacentre.
4: Encara no ho patim tant, perquè estem en primera fase que no ens toca, però a partir del setembre, si es fa Via Augusta, que Via Augusta és el que em fa a mi més por, potser també, que a la gent li costarà arribar, i veurem com va tot, veurem els tempos que fan, veurem com va tot.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
9: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio, gràcies per estar en connexió. Benvingut a un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993. Algú va dir que la música pot ajudar-nos en els processos de raonament i també que millora notablement les àrees motores del nostre cervell. Per això es creu que la música va sorgir per ajudar-nos a tots a moure'ns junts. Si t'agrada la música, que espero i desitjo que sí, estàs en el lloc adequat. A més, aquesta possiblement sigui la música de la teva vida, de la teva generació. I la seleccionem junts.
10: Soy Carlos Vallejos.
0: Vivo aquí en Barcelona, soy de Lima, Perú, y deseo escuchar una música muy buena de Santana. Vámonos, Guajira, que es lo que quiero gozar, ¿vale?

Escoltant això, entendràs per què Carlitos Santana està considerat un dels millors guitarristes del món. Nascut a Mèxic el 1947, el coneixíem com El Hijo del Mariachi, però ell va ser pioner en fusionar la música llatina amb el rock. I poca conya, ha venut més de 100 milions d'àlbums. Aquesta guajira és original de 1971. Segueix en actiu. No fa gaire, va actuar a Catalunya. Però ell va estar al mític festival de Woodstock de 1969. On escoltaràs joies com aquesta, si no és en el teu coco, eh?

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia, però si no et vols perdre res i alguna vegada t'has despistat, t'has dormit, t'has oblidat de nosaltres, no et preocupis gens ni mica. Aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube o Apple. I tot seguit, juguem a les versions. Recordes, Coco?

I'm a Believer, Soc un creient, va ser un dels diversos èxits d'un invent televisiu de gran impacte comercial als anys 60 anomenat The Monkees, els monos. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Però per ells treballaven grans autors, com per exemple Neil Diamond, perquè la versió original és de Neil Diamond.

Però aquí no s'acaba el joc de les versions d'aquesta cançó. Paguda, però no estava gens malament, l'adaptació al castellà que va fer el grup madrileny Cadillac amb el títol de Soy un soñador.

i seguim somiant des del teu Cocodril Club. I seguim amb versions. En aquest cas, no tan sols és bona la versió, sinó que jo crec que és millor que l'original. L'original, per cert, que és la que està sonant, no va ser gaire coneguda en el seu moment aquí. Es deia Brand New Cadillac. Era el senyor Vince Taylor.

Vince Taylor havia nascut al Regne Unit el 1939 i va marxar el 1991 des de San Francisco. Ell va publicar aquest Brand New Cadillac el 1960 i sis anys més tard, és a dir, que ja no era novetat, la van adaptar al castellà als nostres amics Gatos Negros amb un gran èxit.

El cantant de Los Gatos Negros, grup de Barcelona, Carlos Maleras, ja feia bastants anys que s'havia retirat i els seus companys encara no havien tornat, encara no havien fet revival com la majoria de conjunts de Barcelona dels anys 60 van fer més tard o més d'hora, però va voler venir, i no tan sols venir, sinó cantar a la festa del 5è aniversari d'aquest programa, celebrat a la sala de festes La Paloma de Barcelona, amb representació de tota la gent de l'època. Malauradament, Carlos Maleras moria l'any 2000.

Quin contrast, oi, amb el que estava sonant fa només uns instants. Aquesta, ja ho veus, ja ho sents. És una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Una barreja que no es dona enlloc més, eh? Estan cantant Peter, Paul and Mary. I en aquest cas, la versió ens l'ha descobert un bon amic que ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Vilassar de Mar, l'amic Toni ens diu: escolto habitualment el vostre programa de ràdio des de casa meva. Us demano escoltar aquesta cançó en versió estrangera versus la versió catalana, la Cruel Guerra, Cruel War, de Peter, Paul and Mary, que va fer el grup de folk. Gràcies de tot cor per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions cordials, Toni, Vilassar de Mar. Doncs mira, tant l'original com l'adaptació al català estan sonant per primera vegada a la història d'aquest programa. La...

0: versió original d'aquesta cançó, Cruel War, va publicar-se el 1960 per Peter Paul and Mary, que escoltàvem abans, i aquesta adaptació al català del grup de folk va ser el 1967, amb el títol de La Cruel Guerra. Però estava pensant que des de que es va publicar aquesta cançó no ha deixat d'haver-hi, malauradament, guerres a algun lloc del món. Que la música serveixi per conscienciar els quatre responsables bojos que les provoquen.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Des del Cocodril Club. Gràcies. Sempre. Perquè de totes les coses que ara mateix podies escoltar, ens has escollit a nosaltres. Gràcies també als que dediqueu un temps a enviar-nos suggeriments per correu electrònic i els que participeu en el nostre grup de Facebook, que n'hi ha milers d'amics que parlen de records musicals i de tota mena. Agrega't al Facebook el grup Cocodril Club. I ara saludem a Juanjo Monpó, que diu: estoy en Sabadell para ir al comedor de las monjas de Calcuta. Estoy escuchando el Cocodril Club y también Una Vida de Radio. Concretamente ahora el del aniversario del programa Fantasía, y me ha ilusionado mucho qué larga trayectoria y savoir-faire que tenéis los medios de comunicación. Os felicito. Yo en mis momentos solitarios escucho mucho la radio, me hace sentir mucho más humano. Felicidades. ¿Qué tal ahora O Tren de Andrés Dobarro? Una melodía muy pegadiza. Saludos. Gracias, Juanjo, por valorar también ese otro programa que está siempre a disposición de quien quiera escucharlo y que puede haceros compañía. Una Vida de Radio, 128 capítols de 80 minuts cada un. Et pots distreure una bona estona, que estan a la teva disposició a un sol clic a iVox.com. És un treball recopilatori del so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat, que es va tardar 35 anys en acabar i en fer-se públic, perquè en principi només era un projecte solitari per no oblidar-me de res ni de ningú quan em fes gran, però alguns companys em van dir: escolta, aquí hi ha una feinada de por, perquè no ho publiques. I estic molt content que tants milers d'amics hagin escoltat, perquè això ens ho diuen a les descàrregues, Una Vida de Ràdio. I m'has fet feliç també, Juanjo, al recordar Andrés Dobarro, perquè jo era molt jovenet però m'agradava molt. A més, en plena moda de la anomenada nova cançó catalana, que triomfava arreu de l'estat espanyol en aquell temps de dictadura, doncs ell es va atrevir a cantar en gallec i va triomfar també a tot l'estat. El seu primer èxit va ser aquest, O Tren.

va ser el primer, però en va tenir diversos. Després de Otren, recordo, per exemple, Corpiño Xeitoso, o Sant Anton, o aquella balada Meu Amor, que va donar títol i tema central a una pel·lícula protagonitzada per ell mateix, per Andrés de Borro. Fixeu-vos que només quan un personatge és molt popular, doncs el conviden també a fer d'actor, encara que no ho sigui. I en aquella pel·lícula, bastant inèdita, que no va tenir gaire èxit, Andrés de Borro representa que s'enamora de Conchita, que llavors era Conchita Velasco, als anys 60. Després va fer de locutor a la seva terra, a Galícia. Li hem dedicat diversos espais aquí al programa perquè ja sabeu que intentem no oblidar-nos de res ni de ningú. Andrés de Borro, aquesta cançó, O Tren, és de 1970, havia nascut al Ferrol el 1947, però va marxar molt jove, a Madrid, el 1989. Anem al cine? Jason. Amb la immediatesa que només dona la ràdio, aquí estem còmodament instal·lats a la nostra butaca davant la gran pantalla, però això sí, és d'aquells cinemes històrics, clàssics, grans, amb més de 1.000 localitats i amb una pantalla supergegant. Sí, i amb cortines vermelles que s'obriran quan comenci la projecció. Quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental voldries proposar-nos? El que t'agradi més. Suposo que més d'un, però digue-me'n almenys un, sisplau. Fes-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume LP. Suposo que són les inicials del teu primer i segon cognom, però per mi, LP em vincula inevitablement a un temps de ràdio inoblidable i irrepetible, quan treballàvem només amb vinils. I els LPs eren els àlbums, els long plays, els de llarga durada, tot i que sempre era més comercial i més fàcil treballar amb singles, no? Perquè anaves a la cara A i així no t'equivocaves. A l'LP, quan anaves de bòlit i sobretot quan no tenies tècnic, que llavors a les FMs normalment ens fèiem de self, que es deia, d'autocontrol, doncs clar, era una mica més lent de preparar perquè havies de comptar quants talls hi havien per escollir la cançó que havies decidit. Bueno, doncs en Jaume LP em diu, des de la Vall d'en Bas, per mi una de les bandes sonores preferides és Tennessee, de Hans Zimmer, a la pel·lícula Pearl Harbor. Home, però és que Hans Zimmer és un dels més grans d'aquells autors de bandes sonores que ja no es fan.

se m'està posant la carta gallina. Sí, sí, gallina de piel. Aquesta és la ràdio feta com la d'abans. Aquella ràdio que encara és capaç d'emocionar-te, oi? Música de bon gust, bona música. Quina passada la proposta de l'amic Jaume i la Pena des de la Vall d'en Bas. El tema de la pel·lícula Pearl Harbor, el tema Tennessee, de Hans Zimmer, un dels més grans. Mira, aquesta també és d'ell. La que escoltàvem, Pearl Harbor, es va estrenar el 2001 i Hans Zimmer havia nascut el 1957 a Frankfurt. Sí, Alemanya. I concretament aquesta, que hem utilitzat de sintonia històricament aquí en el programa quan teníem un moment tontet, oi? És de la banda sonora de Thelma i Lewis, una pel·lícula molt taquillera. Curiosament, ens escriu també la Maria i ens demana una banda sonora de Hans Zimmer, la de Gladiator. Doncs aquí la tens, moltes gràcies per participar.

Aquesta és la veu de Lisa Gerrard i la música de Hans Zimmer, de la banda sonora original de la pel·lícula Gladiator, estrenada l'any 2000. Hi ha molta gent que assegura que aquesta és una de les cançons més boniques de la història. L'ha proposat la Maria, que no ens diu des d'on ens escolta. Gràcies per la teva proposta. És l'espai de les bandes sonores. Si tens algun tema instrumental o alguna cançó de banda sonora que t'agradi especialment, ens ho fas saber a través de correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet, i amb ella acabem aquesta secció avui, Santiago Riera Lloberes, que diu: tinc un gran record de la banda sonora de la pel·lícula El Álamo. Hi ha una cançó meravellosa, The Green Leaves. Efectivament, una cançó interpretada per The Brothers Four.

0: The Green Leaves, les fulles verdes, cançó principal de la pel·lícula de 1960, El Álamo, que va tenir diversos protagonistes, però sobretot John Wayne, que llavors els nostres pares deien John Wayne, eh? Te'n recordes? Sí, ell la va protagonitzar i, a més, la va dirigir. És una pel·lícula que explica la batalla de l'Àlamo. I aquesta cançó que ens ha demanat en Santiago Riera Llueras és d'un grup que s'han dut diversos Grammys, format a Seattle, Washington. Saps una cosa? Diuen que les sensacions que sentim a l'escoltar una cançó són les mateixes els sentiments que provoca aquesta cançó a la resta de la gent. I és per això que s'explica que es facin tants amics en els concerts.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Queda-t'hi, que encara queden moltes sorpreses per endavant.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Cantaven els Beatles des del seu àlbum Magical Mystery Tour el 1967. L'estiu d'aquell any va passar la història com l'estiu de l'amor. I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem el correu d'en Joan Marín que ens diu: Albert, potser em diràs que sóc un somiador, però no crec que sigui l'únic. Ho dic perquè en aquests temps d'indignació i que ens pot portar cap a la resignació, trobo a faltar un bri d'esperança. Estic escoltant el teu programa, ara concretament sona Morning Has Broken de Cat Stevens. També es podria escoltar All You Need Is Love. Mira, l'estem escoltant. Diu, però, què tal si dediques alguna cosa a ella, a l'esperança, que tant ens fa falta? Joan Marín. Doncs ja tens raó, tot i que diuen que l'esperança és l'últim que es perd, però estem vivint uns temps convulsos on la majoria de notícies ens posen de mal humor o ens entristeixen, i que gairebé no n'hi ha de bones notícies, no? Mira, jo d'esperança recordo un èxit d'un intèrpret, cantant i també actor de cinema argentí, nascut a Buenos Aires, que es diu Diego Torres.

Flor Esperanza ha estat pràcticament l'únic èxit entre nosaltres, però va sonar molt el 2001 de Diego Torres, nascut el 1971, o sigui, és jove, a Buenos Aires. Una mica d'esperança. Ens demanava l'amic Joan Marín. Gràcies per el teu correu. Ah, mira. Aquesta sempre m'ha agradat molt. I la poso com a introducció a un altre correu, perquè va ser la més coneguda de la banda.

0: És fantàstic tenir oients que, per exemple, se'n recorden de Buffalo Springfield, una banda que va durar poc, però que tenia uns músics realment extraordinaris, perquè allà estava Neil Young, Stephen Stills, Jim Messina. Es van formar a Los Angeles. Aquesta cançó, For What It's Worth, pel cabal, estava considerada una cançó protesta, un himne de la contracultura. Però des de Terrassa ens escriu l'Enric Pou i ens diu: Albert, et proposo una poc coneguda però maca de Buffalo Springfield. Potser no ha sonat mai al programa. Es diu Go and Say. Ah, doncs no. T'escolto des del 96 per diferents emissores i horaris. Ara amb la possibilitat d'escoltar-te en diferit encara va millor això. Una abraçada. Doncs mira, sí, és una cançó poc coneguda del 66, concretament Go and Say, anar i dir, però és diferent a aquesta que estàvem escoltant. És una cançó animada, de bon rotllo. Ei, no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que està encantat, una vegada més, de convidar-te a un viatge fascinant per la màquina del temps. Apunta-t'hi. Crec que ho passaràs bé. Algú va dir... Per cada persona que et fa mal, hi ha una altra que està disposada a curar les teves ferides i a fer-te feliç. Que és el que intentem des de fa molts anys a la ràdio. Gràcies per tornar a la ràdio. Participa, que això ho fem junts. Quina és la teva? Quina tens desitjos de compartir?
3: Buenas tardes. Bueno, yo quería escuchar Me gustaría que me quisiera de Lobo.

I'd Love You to Want Me, que aquí es va dir me gustaría que me quisieras, va tenir un gran impacte comercial. Es posava a totes les discoteques el 1972, perquè aleshores encara posaven lents, i el seu autor i intèrpret era Roland Lavoie, nom artístic de Lobo Karate, 82 anys, havia nascut a Florida, als Estats Units, però abans d'aquesta, jo vaig conèixer, gràcies a Ràdio Joventut de Barcelona, un altre que no va tenir tanta repercussió, però que em semblava realment entranyable. Me and you, and a dog named Boo, tu i jo i un perro llamado Boo.

0: Me and you.
1: Me and you.
0: And a dog named Boo. Tu i jo. I un gosset que es diu Boo. M'ha encantat compartir-la amb vosaltres des d'aquell 1971. On estarà aquell noi que va escoltar aquesta cançó per primera vegada?

0: It's all right.
1: It's all right.
0: It's all right, mama.
1: It's all right, mama. Anyway, do.
0: Bueno, segons sembla, aquesta va ser la primera cançó que va gravar Elvis Presley i us voldria parlar de la pel·lícula documental Epic. Epic, que són les inicials de Elvis Presley in Concert. L'hem vist en cine. Difícilment. Sí, perquè ja d'estrena tenia pocs passis i en pocs cines. Suposo que els responsables haurien pensar que això interessava poc o interessava a quatre. Però ens ha agradat moltíssim. Aquesta pel·lícula documental utilitza imatges inèdites fins ara, restaurades, i la majoria es veuen i s'escolten molt bé, malgrat que algunes són de metratge de 8 mil·límetres, és a dir, cine domèstic, i també de 16, que ja era semiprofessional. Però es van molt bé, estan restaurades. I allà veiem a un Elvis que ens va caure molt simpàtic, també en els assajos d'algunes cançons amb els seus músics. Sempre somrient i, sobretot, entregat al màxim en totes les seves actuacions. També hi ha fragments d'entrevistes que li van fer. En fi, nosaltres vam sortir del cine pensant que allò que havíem vist era el més semblant a veure un concert d'Elvis en persona, que, malauradament, no vam tenir ocasió de fer perquè ell ens va deixar l'agost de 1977. Però ens vam sentir privilegiats a veure aquesta pel·lícula documental. No tardis, si encara la fan, perquè qualsevol dia la trauran. Avui en dia els cines, ja saps que les pel·lícules duren poc. Jo, de 0 a 10, li dono un 10. I a mi em costa molt, donar un 10 a una pel·lícula. Aquesta és una de les cançons que podem escoltar en directe a la pel·li. Promised Land.

0: I si veus en cine aquesta pel·lícula documental que et recomanem, Epic, Elvis Presley in Concert, potser pensaràs com jo, que va ser tot un fenomen d'aquells que només es donen molt de tant en tant en la música. Així que podem dir Elvis Forever.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears i... i el piano. La majoria d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa als seus webs per si vols escoltar-nos en diferit, per si no et vols perdre res, per si vols descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu al mar o a la muntanya quan el coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Apple o a YouTube, entre d'altres. No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home, digue-li als teus amics. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'escrius? Així ho ha fet des de Blanes la Carme Rodríguez, que em diu: hola Albert, l'altre dia vas posar tres cançons del grup Chicago, molt bones. Cada vegada que dic Chicago, el nom del grup i de la ciutat, és clar, me'n recordo del meu amic, gran humorista, Jordi LP. Clar, quan ell va començar a dedicar-se, pensàvem que es deia així perquè els discos grans es deien LP o Long Plays, però no, és perquè ell es diu Jordi López Peña. Bueno, en aquell temps feia... jo li vaig fer una mica de mànager perquè en alguns bolos que fèiem com a presentadors ens demanaven alguna cosa més, alguna actuació, i jo sempre li deia: Jordi, vine. I així va començar. I feia una mena de monòleg musical, eh? I allà parlava dels vigis, recordo, bueno, moltes coses, fa més de 40 anys d'això. Però quan deia Chicago, deia al fons de la izquierda. I mira, ho sento, Carme, però és que... per cert que, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, i acaba de sonar Elvis Presley, i no sé si explicaus una anècdota desagradable, escatològica, referent a Elvis Presley, sí. És que diuen que Elvis va morir d'estrenyiment. Diuen els metges que normalment s'expulsa tota la caca en 2 o 3 dies. Però en l'autòpsia d'Elvis Presley van trobar caques en el seu colon que portaven com 5 mesos degut a la mala motilitat intestinal. No sé si ho tindria que explicar, això. Diu que van trobar-li com 8 quilos de caca en el seu interior. Però el rècord, de moment, que se sàpiga, el té John Wayne, l'actor de pel·lis de l'Oest. Li van treure 20 quilos de caca. Ai. Bueno, perdoneu, eh? Carme, que diu que vam posar 3 cançons de Chicago, sí, al fons de la izquierda. Diu: molt bones, però a mi m'agrada una que comença lenta i després es torna ràpida. No recordo el títol, però segur que tu, Albert, saps de quin et parlo. Jo et vaig descobrir el 2020, quan estàvem tancats a casa, i ja vaig seguir escoltant el Coco perquè m'encanta. Molta salut per seguir endavant per tots. Doncs sí, és una cançó curiosa, perquè les cançons majoritàriament o són lentes o són ràpides, no? Però aquesta és una lenta molt maca, que això sí, si la poses en sessió de ball, com a lent, l'has de tallar abans de que s'acabi, perquè o té que ser l'últim lent, perquè es torna ràpid, és veritat. Hard to say I'm sorry, que aquí es va dir: és difícil decir lo siento, i jo afegiria: i hi ha persones que no ho diuen mai.

Realment semblen dues cançons diferents, eh? Carme de Blanes. Hard to say I'm sorry. És difícil decir lo siento. Del 82. Escrita per Peter Cetera, el baixista de la banda Chicago, que ara té 82 anys. I que també ha cantat i ha publicat discos en solitari amb grans èxits. Eren molt bons. I si em permets un caprici, Carme, aquesta sempre m'ha agradat molt, és de 1973 i es deia Saturday in the Park. Sí, és fàcil de traduir, però la idea d'un dissabte al parc i amb tu sempre m'ha seduït. A més, és una bona cançó, no? El dissabte és el teu dia preferit, Coco?

feia molt de temps que no l'escoltàvem aquí al programa. Bueno, en realitat fa molt de temps de quasi tot. M'ha reconfortat recuperar aquest Saturday in the Park dels Chicago de 1973. Un bon amic oient del Cocodril Club des de fa molts anys. Recentment ha estat ingressat i a cures intensives diverses setmanes. I em va enviar un missatge i em va dir: he d'agrair-te la companyia que em vas fer les nits d'hospital, que són molt llargues. Una abraçada. I jo li vaig contestar: això que dius dona sentit al meu treball, gràcies. La possibilitat de que mentre s'emet el programa alguns oients s'oblidin d'allò que els preocupa és fantàstic, no? La ràdio, sempre, sempre la ràdio. I aquest oient que molts coneixem, li dediquem aquesta cançó que li agrada molt. Original de 1972 i de The Hollies. Long Cool Woman in a Black Dress. Una dona llarga i fresca amb un vestit negre.

La cançó és realment bona, eh? L'Uncle Loman in a Black Dress. Encara la punxem a les nostres sessions. I sempre omple la pista amb gent de totes les edats. Però eren els Hollies, que es van dir així per la seva admiració a Buddy Holly, aquell rocker dels pioners que va morir molt jove a causa d'un accident d'aviació. Però aquesta cançó va ser acusada de plagi per el senyor John Fogerty, el de la Creedence, perquè van dir que s'assemblava massa al seu Green River. I sembla que sí, que s'assembla. La curiositat està en que els Hollies van dir que ho van fer expressament. Dic jo, això és de collita pròpia, que potser tenien una mica d'enveja, perquè els Creedence treien singles com a xurros i tots eren supervendes. Diuen els Hollies que fins i tot van imitar la veu de Fogerty. Però Fogerty es va empipar, no li va fer gens de gràcia. Però jo crec que en realitat són dues bones cançons.

0: I algú va dir... Totes les persones que arriben a la nostra vida tenen alguna cosa que ensenyar-nos.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, si está bien con la radio.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
3: Oh, quédate con la radio.
0: I a tot això ens ha marxat Nil Sedaka. Després de 6 dècades d'èxits.

0: I am but a fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry.
1: I quan va publicar aquesta cançó, Oh Carol, Neil Sedaka ja portava 2 anys de carrera. Va començar el 1957. Va vendre milions de discos. Va escriure més de 500 cançons. Aquesta estava dedicada a la seva novieta d'aleshores, Carole King, una de les compositores i intèrprets que més ens han agradat sempre i de les més prolífiques. I Carole li va tornar la dedicatòria fent una versió que li va dir: Oh, Neil,

Quina veu de nena que té Carol aquí, eh? Carole King i... i Neil Sedaka eren companys de classe. Sí, sí, van ser nòvios abans de que Carole King es casés amb Gary Goffin i junts muntessin una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i per altres intèrprets. En van fer moltes i de molt bones. Una altra de les cançons famoses de les moltes que va escriure Neil Sedaka per altres intèrprets va ser aquest Stupid Cupid de... Connie Francis.

Tony Francis, que per cert ens deixava no fa pas gaire. L'any passat, el 2025, als Estats Units. Un altre dels exitassos de Neil Sedaka és aquest Breaking Up His Heart.

Neil Sedaka es va formar en piano clàssic a la ciutat de Nova York. Després va arribar l'anomenada invasió britànica i el va escombrar del mercat nord-americà. A molts, en aquest punt, se'ls va acabar la història, però ell no, perquè ell se'n va anar a Europa, va reconstruir la seva carrera i fins i tot va arribar a treballar per Elton John. Neil Sedaka, 6 dècades en actiu, 6 dècades escrivint bones cançons, 6 dècades defensant la melodia com a columna vertebral d'una cançó. Segurament, la més famosa que va escriure per Tony Christie el 1971 era Amarillo, que es refereix a la ciutat d'Amarillo, a Texas. L'abril del 2006, en el Royal Albert Hall de Londres, Neil Sedaka va ser premiat pel llibre Guinness dels rècords com a autor de l'èxit més venut del segle XXI, aquest Amarillo.

Neil Sedaka, autor, entre moltes d'altres d'aquest gran èxit amarillo, havia nascut a Nova York el 1939 i ens va deixar el passat 27 de febrer a la ciutat de Los Angeles. La seva elegància no feia soroll, però es quedava. I d'ell ens quedem amb una cançó que encara punxem a les nostres sessions de ball, que és original d'ell dels anys 60, però que a finals dels anys 70 el grup Eruption li va afegir un ritme més discotequer de l'època perquè fos més fàcil ballar-la i continua omplint la pista, sí? One Way Ticket.

0: One Way Ticket, bitllet d'ida. Original de Nils Sedaka dels anys 60, una mica més lenta la versió original i que el grup Eruption va versionar d'aquesta manera a finals dels anys 70. Les bones cançons van i tornen. I les ballem totes les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. I cada vegada en som més. Un ambientasso fenomenal. I la millor música dels anys 50, 60, 70, 80, 90 i principis dels 2000. Una sessió curativa per gent de totes les edats. Ja ho comprovaràs.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Avui tenim a una de les actrius protagonistes de la pel·lícula Balandrau, que està resultant un gran èxit, basada en fets reals, malauradament basada en fets reals, però en fi, amb bons actors i ben dirigits per Fernando Trullols. Balandrau, ben salvatge, pel·lícula catalana que han vist ja més de 100.000 persones, molt dura, és dura perquè els fets que explica van ser molt durs. Amb nosaltres, Àgata Roca, que si heu vist la pel·lícula o si la vau a veure, si no la identifiqueu, és la mare del noi. No diem res més per no fer spoiler. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, l'Àgata Roca. Hola, Àgata, què tal?
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Àgata, deixa'ns una cançó que t'hagi resultat especial a la teva vida per algun motiu.
2: Doncs mira, no sóc massa original amb això de les cançons. Jo m'he quedat molt enrere, no estic gens al dia de la música i sempre tiro una mica del mateix. Tinc com un popurri en el cotxe, pues, gravat amb l'iPad i sempre he anat... Vaig una mica de passo pel mateix Van Morrison, Leonard Cohen, i potser jo diria que la cançó així que més m'ha marcat potser a la vida és el The River, del Bruce Springsteen. És una cançó, sí, aparentment trista, no? Vull dir que és evident, però no sé, m'ha acompanyat en molts moments, no només tristos, sinó també macos, agradables, i en viatges, també en cotxe, i és una cançó que em suggereix. Des de la meva adolescència, em porta a records d'adolescència, que és quan vaig començar a descobrir la música. Tenia un molt amic a l'institut que li agradava molt Bruce Springsteen i sempre, doncs...
0: L'has vist en concert, a ell?
2: Doncs no.
0: No l'has pogut veure?
2: No, t'he de dir que no. El Leonard Cohen sí que hi ha anat un parell de vegades, però el Bruce Springsteen no.
0: Bueno, doncs tens aquesta assignatura pendent,
2: exacte. Espero poder fer algun dia.
0: Sí. Doncs compartim amb tots els amics el The River, que donava títol genèric a un doble àlbum fantàstic que va publicar el Jefe el 1980, que tu eres una criatura.
2: Sí, bueno, però ja hi era, eh?
0: Moltes gràcies, molta sort, Àgata.
2: Gràcies.

0: Quina cançó t'ha fet ballar? De qualsevol època? Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Jordi Anglès ens diu: soc de Mollerussa. Aquí, la discoteca més coneguda és Big Ben, però no és una de les meves preferides. Jo sóc més aviat diurn, de llevar-me a les 5 o abans. Bueno, a les 5 és quan arribaven a dormir els que anaven al Big Ben, no? Jo vaig treballar moltes vegades de presentador al Big Ben. Diu, bueno, recordo una altra que m'agradava més, que es deia Musiclan. Era petita, dues sales i una mica de cel obert. Els diumenges a la tarda ja obria i estàvem fins a 11:15, si hi havia bon rotllo, i després sortíem a fer unes pizzas amb els amics. Bueno, doncs gràcies, Jordi Anglès, per recordar-nos, perquè en aquest espai també ens agrada que ens digueu quina era la vostra discoteca preferida. I des de Palamós ens escriu en Ramon López, que diu: vaig néixer el 1959 i la meva discoteca favorita va ser Metamorfosis, de Barcelona, però ara t'escoltem des de Palamós. Ah, molt bé, Ramon. Doncs, com que cap dels dos ens demana una cançó, que l'esculli avui per l'espai de les discoteques i de ballar el contestador automàtic.
1: Pues nada, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba escuchando el programa, ahora mismo hace poquito que puesta la radio, y no sé, me vienen a la memoria muchas cosas, muchas canciones. Ah, ante todo, me llamo Narcís y llamo desde San Juan de las Abadesas, en Gerona. Vamos a ver, yo no sé si encontraréis una canción que a mí me hace recordar mucho aquellos primeros tiempos de música disco de la década de los 70, de un grupo que se llamaba Hot Blood, o bien Red Blood, no lo recuerdo perfectamente ahora mismo, pero sí que la canción se llamaba Sol Drácula. ¿Es posible encontrarla? Si es así, muchas gracias y adelante con el programa.
0: Moltes gràcies, Narcís. Doncs sí, l'hem localitzat de seguida perquè va sonar bastant al 1977, tot i que va ser un one hit wonder d'una gent que, com tu molt bé més o menys deies, es deien Hot Blood, és a dir, sang calenta. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
2: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril

0: Music from USA.
1: Sube el volumen, por favor.
2: Vale.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Capítulo 2.
3: Funky Tracks Radio.
4: Sociedad Anónima.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ultima una nova proposta per combatre l'ocupació il·legal. Una de les mesures que es plantegen és que el jutge pugui aplicar, com ara dèiem, una mesura cautelar de desallotjament immediat en un termini de 24 a 48 hores. De totes les propostes dels advocats de Barcelona, avui en parlem amb en Julio Naveira, que és advocat i vocal de la Comissió de Normativa de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Molt bé, aquí. A veure si podem explicar una miqueta aquestes propostes i la problemàtica que hi ha amb l'ocupació il·legal i la podem solucionar d'alguna manera, que és una de les lacres més importants que tenim avui a la nostra societat, no?
4: Consideren que l'actual legislació no és prou contundent contra l'ocupació il·legal o estem parlant d'agilitzar els mecanismes? O potser totes dues coses?
5: Bueno, jo crec que aquí el problema que tenim aquí actualment aquí a Espanya, sobretot aquí a Catalunya, és que confonem el que és l'ocupació delinqüencial amb la resta d'ocupacions que el propietari vol recuperar la possessió de la propietat, ¿no? Tenemos que tener claro que una cosa es cuando estamos en un juzgado para resolver la existencia de una resolución de un contrato o un impago de una renta, que en este caso es una persona que está dentro de la vivienda o del local de negocio, que también hay que tener en cuenta los locales, sin cumplir ese contrato, que sea el juez el que decida, pero luego están las ocupaciones delincuenciales o ocupaciones realmente ilegales, ¿no? Que es una persona que se mete en tu casa, se mete en tu local sin tu consentimiento, utilizando en todo caso la fuerza en las cosas. Violencia en las personas es otra cuestión, pero sí fuerza en las cosas. A partir de aquí hemos de diferenciar muy claro este tipo de ocupaciones delincuenciales, que son un delito, ¿sí? Y como tal delito tiene que actuarse, ya sea un delito de allanamiento de morada o un delito de usurpación de bien inmueble. ¿Cuál es la problemática que tenemos aquí en España? Es que el Estado trata de forma igual ambas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de falta de vivienda social. La falta de vivienda social la tiene que dar el Estado, y como el Estado no se ve capacitado o no tiene capacidad para cumplir con su obligación, transmite esta obligación hacia los propietarios. Es el único delito. Cuando a ti se meten en tu casa, te están ocupando una propiedad tuya. Nos encontramos que es el único delito, ¿sí?, en el cual, hasta que no hay sentencia, el propietario no recupera la posesión del bien que el presunto delincuente le ha quitado. A usted, a cualquier persona, le quitan el móvil y automáticamente la policía coge este móvil, se lo devuelve al propietario y luego iremos al juicio. Un delito leve tardará un mes, tardará dos meses, el tiempo que sea, un año, da igual. Pero el propietario recupera de inmediato la posesión. Aquí nos encontramos que no sucede esto. Claro, la duración media en España para recuperar esta posesión vía penal, estamos hablando, y según datos del Consejo General del Poder Judicial del 2023, a nivel penal estamos tardando aproximadamente unos 20 meses para recuperar la posesión, ¿sí? Y a nivel civil, que también están las ocupaciones del artículo 251.4 de la Ley de Derecho Civil, que es una modificación para ocupaciones ilegales solo de viviendas y de personas físicas, podemos llegar a los 36 meses. Esto es una barbaridad. Si a todo esto además le añadimos que las medidas legislativas, el último Real Decreto que se publicó ahora en el 2024, que prorroga las suspensiones y los lanzamientos de ejecuciones de viviendas de familias vulnerables hasta el 31 de diciembre del 2025, también se incluye en ese Real Decreto las familias vulnerables que han cometido este delito, con lo cual estamos protegiendo ya no solamente la propiedad, estamos desprotegiendo la propiedad a favor de personas que han cometido un delito, y eso es lo que no puede ser. Por ese motivo planteamos varias propuestas para reducir esta duración, porque el propietario lo que quiere es recuperar la posesión. No podemos estar de 20 meses en la vía penal a 36 meses en la vía civil para que recuperar mi posesión de una persona que se ha metido en mi casa sin mi consentimiento. Claro, esto hace que se vayan aumentando exponencialmente en más de un 50% en los últimos 5 años las ocupaciones delincuenciales en nuestro país y sobre todo en Cataluña. Luego, si quiere, le puedo dar datos exactos al 2023 de estas ocupaciones.
4: En quin sentit, no? proposen el desallotjament exprés d'habitatges ocupats? Ho dic perquè això també hauria de permetre diferenciar aquests tipus d'ocupació, no? a les quals vostè fa referència, la delinqüencial i, per exemple, el cas, interpreto, doncs, d'una família que tingui un contracte de lloguer o bé una hipoteca, no? Vull dir, un contracte de compra d'un habitatge i que per unes circumstàncies doncs, puntuals no pugui fer front a aquest pagament, no? I, per tant, continuï residint en aquest immoble, entenc, malgrat la propietat, doncs, sigui d'un altre. En quins casos s'aplicaria aquesta mesura cautelar?
5: No, aquesta mesura cautelar només s'aplicaria amb els supòsits d'ocupació de la vivenda o del local de negoci, bueno, o de qualsevol bé immoble, sense consentiment del propietari, sense consentiment. Quan estem parlant d'una persona que comentaves, no?, de que no pot pagar el lloguer o que no pot pagar la hipoteca, hi ha una execució hipotecària, hi ha un desnonament per manca de pagament, aquí el procediment civil és el que és i aquí el que sí que té que fer és agilitar la justícia, no? Uno de los principales problemas que tiene la justicia es la duración de los procedimientos. Cuando estamos hablando de estos 36 meses en la vía civil para recuperar la posesión de un inmueble, ¿sí? Estamos hablando no en los desahucios de falta de pago, que esto puede ser menos, podemos estar hablando de 12, 13 meses, ¿sí? Pero claro, si luego las medidas protectoras prorrogan hasta 31 de diciembre de 2025, pero es un procedimiento civil que tenemos que valorar punto por punto. ¿Por qué? Porque en este supuesto la persona no ha cometido ninguna actuación ilegal, no ha cometido ninguna actuación ilícita. El no pagar, el discutir la vigencia de un contrato son cuestiones civiles que tiene que responder la justicia. La única solución, esto se llama ese problema de la incoocupación, la solución en estos casos, por ejemplo, es únicamente agilizar la tramitación y lo que en el papel pone que un procedimiento tarda 5 meses, que sean 5 meses y no sean 36. No es el problema. Las medidas que proponemos nosotros son para agilizar las ocupaciones ilegales, las ocupaciones delincuenciales. Estas ocupaciones que hacen que una persona, mediante la patada en la puerta o cualquier procedimiento, se meta en una vivienda de otra persona.
4: Que potser és una segona residència, potser és un apartament, no?, de cap de setmana, per exemple.
5: Correcte.
4: I es pot donar aquest cas.
5: Sí, una segona residència, un apartament. Inclús la persona, per exemple, que una persona gran que està a la residència, utilitzant, que és un exemple, no?, que tenim casos, no?, que està a la residència i té aquesta vivenda llogada per poder pagar la residència o la vol llogar per pagar la residència i li ocupen la vivenda, esto es lo que estamos, estas son las ocupaciones delincuenciales que tienen que ser tratadas como tales. Pasa en otros países, pasa en Francia, pasa en Reino Unido, pasa en Italia. Aquí el problema es que se judicializa el tema por la que la policía tampoco puede intervenir directamente. Entonces, aquí hacemos medidas, por un lado, a nivel de que la policía pueda actuar, luego es un caso las comento, y por otro lado, a nivel del juzgado que pueda actuar. Pero que quede claro que estas medidas, estas propuestas, son solamente para estas ocupaciones sin consentimiento del propietario. Como dato, desde el año 2017 al año 2023, y estos son datos del Ministerio del Interior, hay un incremento en las ocupaciones delincuenciales, este tipo de ocupaciones, de la patada en la puerta, de más de un 50%. En el año 2023 tenemos datos de 15.289 ocupaciones. Los datos son datos del Ministerio del Interior. Aquí hemos de tener en cuenta todas aquellas ocupaciones que no constan aquí. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de viviendas, sino también de ocupaciones de locales. Y cuando hablamos de estas ocupaciones delincuenciales, además del problema que tenemos con la propiedad, ¿sí?, hay un problema muy importante de convivencia, ¿sí?, porque se producen problemas convivenciales, comunidad de propietarios, vecinos que también se ven afectados. Y también, luego haré un pequeño resumen de las modificaciones que proponemos, ¿no? Y todo eso, con los delitos de hurtos, delitos también de la multireincidencia, que también hicimos en su momento una propuesta, ¿vale? Todo esto provoca una gran inseguridad ciudadana, además de la propia ocupación delincuencial. De estas 15.289 ocupaciones del año 2023, tenemos en Barcelona, ¿sí?, 4.610 ocupaciones. De estas 4.610 ocupaciones, no tengo datos exactos porque no los he podido controlar, pero a mí, más o menos a octubre del 2023, por ranking de importancia, primero era Barcelona, segundo Mataró y tercero Badalona. Y estamos hablando de capital, ¿eh? Mataró, capital, no el partido judicial, y Badalona también.
4: Per tant, vol dir que les, perdó, sí, que l'interrompi, que de les 4.610, sí, que l'any 2023 fins a l'octubre del 23 es detecten a la demarcació de Barcelona, no només a la ciutat de Barcelona, sinó que s'inclou també aquí Badalona i Mataró, eh?
5: Sí, sí, i altres municipis de Barcelona, sí. Sí, d'aquestes, per tindre una dada, eh? Uh-huh. D'aquestes 15.269 ocupacions, 6.258 són en Catalunya, més d'un 45%. O sea, el problema està en Espanya, però Catalunya és un foc molt important. Uh-huh. D'aquestes 6.258, pràcticament el 85%, 4.610 estan en la província de Barcelona. Sí, provincia de Barcelona. Y luego, a nivel de ranking, primero está Barcelona, no te puedo decir los números exactos, no quiero decir. Uh-huh. Sí que miramos los números, por ejemplo, de Mataró y de Badalona, y aproximadamente en el 2023 hablamos de unas 500 ocupaciones, ¿sí? De este tipo, ¿eh?
4: Delincuenciales. Sí, això de gener, sí, a octubre del 2023.
5: Del 2023, sí. Y son dadas del Ministerio del Interior. Uh-huh. Claro, al final el ocupa se va de la vivienda, ¿sí? Pero mientras se va y no se va, estamos hablando de estos 20 meses mínimo, ¿sí? Claro, 20 meses es el problema que hay con la convivencia, se crean mafias. Claro, las personas ocupas al final, las verdaderas ocupantes, suelen ser familias vulnerables, lógicamente, pero son engañadas por parte de estas mafias que les alquilan o les venden estas viviendas. Pero no hay que olvidar que las familias vulnerables deben de acudir a los procesos de servicios sociales como cualquier otra persona. Uh-huh. Claro, y estas personas, cuando están adquiriendo esta vivienda ocupada de forma ilegal, son conscientes de ello. Se están saltando su propia ley. Hemos tenido casos absurdos de empresas públicas, sí, por ejemplo, aquí en Mataró y en Badalona también ha pasado, que están creando vivienda social y cuando van a entregar esa vivienda social a la familia vulnerable, se encuentra que otra familia vulnerable, por la puerta atrás, ha ocupado la vivienda. Esto no se puede permitir. No se puede permitir porque la vulnerabilidad de la familia, ¿sí?, la tiene que remediar el Estado con los servicios sociales. No puede ser, no se pueden provocar dos problemas. Uno, que sea la propiedad el que lo pague. Dos, que sea la sociedad el que lo pague. Y el tercero es fundamental, que es el tercero que para mí es fundamental. Por mucha vulnerabilidad que tengas, no se puede amparar un delito, porque hay otras familias vulnerables que están cumpliendo la legalidad y por tu vulneración de este delito, uh-huh, se están quedando fuera. Y por eso esas medidas que estamos proponiendo.
4: És important perquè això no passi, que també funcionin correctament els serveis socials, eh? I es disposi d'aquest habitatge, sí, públic, sí, tan necessari, no? I alhora, doncs, sí, del qual tant en manca, també, per altra banda. Clar, sí, per tot això vostès, sí, proposen que la mesura cautelar del desallotjament immediat en un termini de 48 hores es dugui a terme quan, sí, l'ocupant, ho dic perquè anem justos de temps, i hem de,
5: perdona, sí, sí,
4: hem de ser àgils, eh?
5: Mira,
4: no pugui aportar, sí, un, sí, títol de possessió. Eh? No, correcte, pugui aportar un títol de possessió en aquestes 48 hores, no?
5: Correcte,
4: quan estigui en perill l'habitatge.
5: Correcte, tramitar la diligència, el jutge crida el jutjat a l'ocupant i té 48 hores per aportar el títol del títol que legitima la seva possessió. Si no hi ha títol, automàticament es fa la desocupació, s'entrega la possessió a la propietat i automàticament també en aquesta proposta donem trasllat als serveis socials perquè facin la seva feina. No deixem, perquè des de l'advocació de Barcelona també fem propostes d'agilització dels serveis socials i de compliment de la vivienda social, ¿no? Però són dues coses diferents, no podem mesclar-les. Per un lado, la proposta nostra és ocupación delincuencial sin consentimiento del propietario, atestado policial, se va al juzgado 48 horas para que el ocupante aporte título. Si tiene título, no pasa nada porque estamos en el otro ámbito, uh-huh, que hemos comentado. Y si no tiene título, automáticamente se produce el desalojo del ocupante, se le devuelve la posesión a la propiedad y ya está. Y continúa el procedimiento penal hasta la sentencia final.
4: I aquesta mesura proposen que es dugui a terme no només en els casos de noves ocupacions, sinó que també es podria utilitzar en aquells casos, diguéssim, on hi ha edificis o immobles que ja fa temps que estan ocupats, eh?
5: Correcte, el mateix, sí, perquè són, són delitos continuados, són delitos flagrantes y por tanto se están cometiendo de forma continuada. Y por este motivo están dentro del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hay una modificación en la Ley Orgánica 1 del 2025 de eficiencia de la justicia, que ya establece este tipo de delito, los dos, allanamiento de morada y usurpación de bien inmueble, cómo a tramitar por el juicio rápido. Por tanto, en este supuesto no habría ningún problema. También solicitamos, se tiene que modificar también la ley del jurado, la ley de allanamiento, la ley del jurado, porque el allanamiento de morada a fecha de hoy se regula, en teoría, por la ley del Tribunal del Jurado y tiene que tramitarse por el juicio rápido.
4: Demanen també, per exemple, que es pugui aplicar aquesta nova, aquesta proposta de normativa quan, entenc, malgrat sí que es tingui aquest títol de possessió, l'habitatge estigui en perill?
5: També, però això són mesures administratives i mesures civils. Nosaltres, de totes aquestes ocupacions delinqüencials o sense consentiment de la propietat, fem modificacions a nivell penal, a nivell civil, també modificació a nivell del Código Civil Català perquè les comunitats de propietaris afectades puguin intervenir. ¿Sí? De tot això, són moltes mesures, però al final la conclusió és tratar de forma distinta la ocupació sin consentimiento de la ocupació con un consentimiento previo. Tratar de forma clara y precisa las ocupaciones delincuenciales como lo que son delitos, y a partir de este momento que los servicios sociales hagan su trabajo. Los días 28 y 29 de enero de este año se hace en el Colegio de la Abogacía de Barcelona
4: un congrés d'ocupació il·legal.
5: Sí, correcte, sí, que ho fem conjuntament el Col·legi d'Advocats de Madrid, Màlaga i Barcelona, per tal de tratar totes aquestes problemàtiques i presentar totes aquestes propostes legislatives que, com t'he comentat, no solament les fem a l'àmbit penal, sinó també a l'àmbit civil, àmbit administratiu i àmbit de la llei de policies locals, a fin efecto de que les policies locals, que són les que coneixen realment la problemàtica de cada localitat, poden intervenir en su localitat.
4: Propostes que, entenc, elevaran al Congrés dels Diputats?
5: Sí, senyor. Sí, les elevarem al Congrés dels Diputats. Tal com van fer amb la ley 5 del 2018, que fue la que permitió vía civil una medida cautelar para las ocupaciones sin consentimiento, pero en la actual legislación solamente permite esta medida cautelar, que es un plazo civilmente de 5 días en lugar de 48 horas para aportar el título, pero solamente para viviendas de personas físicas.
4: Sí, ja per
5: no
4: acabar,
5: afecta locals ni viviendas de persones jurídiques.
4: Com valoren el fet que s'hagi prorrogat la suspensió de desnonaments al llarg de tot el 2025? No? Ho dic perquè aquesta és una mesura que pretén beneficiar a priori les famílies vulnerables.
5: Clar, en el que fa referència a les ocupacions delinqüencials, i torno a repetir, només en aquestes ocupacions delinqüencials, estem totalment en contra d'aquesta pròrroga, perquè, tal com hem dit, s'està prorrogando durante un any la ejecución de una sentencia penal o la ejecución de una sentencia civil para personas vulnerables que han cometido una actuación ilegal, que han cometido un delito. Y esta, por eso hemos de diferenciar que los servicios sociales tienen que actuar, ¿sí? Pero tienen que actuar. No se puede amparar la comisión de un delito en base a la falta de vivienda social del Estado. Por este motivo, una de las propuestas que hacemos es que el Real Decreto 9 del 2024, que modifica o que amplía hasta 31 de diciembre de 2025, excluya de la aplicación estas ocupaciones delincuenciales.
4: Julio Naveira, advocat i vocal de la Comissió de Normativa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos atès avui al Badalona Matí.
5: Gràcies a vosaltres i espero que s'hagi entès una miqueta la problemàtica.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Que seguim parlant de la serralada de Marina i ho fem un cop més amb en Fernando Carceller. Hola, què tal?
0: Hola, què tal?
4: Com estàs?
0: Bien.
4: Avui amb la intenció de parlar una mica de l'evolució del paisatge vegetal d'aquest entorn, diguéssim, més rural que tenim al nostre municipi i que compartim també amb els veïns de Tiana. Ara el Fernando em feia referència. Està molt bé aquest observatori d'astronomia,
0: sí,
4: del
0: sí,
4: qual
0: sí.
4: En parlàvem ara amb motiu d'aquesta desfilada planetària, eh?
0: Sí, nosaltres hay una pasellada que se hace en septiembre y siempre vemos un Júpiter o Saturno. Entonces, este es el Ramón y otros que están allí nos explican, primero dan una charla sobre el planeta y luego todos observan. Y se ve, Saturno se ven las líneas y en Saturno se ven hasta las bandas.
4: Clar, ahir deia...
0: Els
4: anells de Saturn, sí. Ell ens deia, el Ramon Bosque, la serralada de Marina segurament és un dels llocs amb menys llum, no?, a la nit, i des dels quals doncs, podem observar millor aquesta desfilada planetària. En concret, tu que t'has trepitjat tant la serralada de Marina, no? Quin és el lloc que més ens recomanes per fer una observació d'aquest tipus?
0: Bueno, son todos la parte, sobretot la conrería... En Tiana, incluso ahí el observatorio, aún está la ciudad, pero más toda la parte de la conrería, la Coscollada... Siempre hay un poco de contaminación, porque caen muchas ciudades aquí, va a una Santa Coloma, pero bueno, desde ahí se observa bien. Y ahora le estaba comentando...
4: Desde los accesos al bosque de Vilaró, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, exactamente.
4: ¿Potser?
0: Y entonces hay una... La gente se puede bajar una aplicación de internet, esto, Astro, tal, y enseguida los pone allí y los ve, observa.
4: Que tiene las constelaciones, las planetas,
0: donde se ubican. Pones el móvil sobre encima de la cabeza y encima los ves, ¿eh? Estas aplicaciones es fácil.
4: Molt bé. Ara, aneu abrigats. Aneu abrigats, sí. Perquè aquestes nits de gener, doncs clar, les temperatures baixen. Anem ara sí a l'evolució del paisatge vegetal a la serralada de Marina, De quina manera doncs, ha anat canviant des dels ibers, que ja hi ha poblats ibers com el Puig Castellà, sí, fins a dia d'avui?
0: Aquí el Puig Castellà, aquí en Badalona, tenim el Turó d'Embosca.
4: I el Turó d'Embosca.
0: El Turó d'Embosca, que és Castellà-Santa Coloma, hi ha tres, el Turó d'Embosca, aquí en Badalona, i... El Turó de las Malesas, que es de Moncada, que también está en la correría. Pero bueno, desde todos, uno a otro se divisan, porque ponían hogueras y cuando había un asalto o algo se comunicaban entre ellos. Y desde el Turó de Emboscada, que era ya de los íberos, claro, ya tenemos datos, ya desde el Museo de Badalona, que lo lleva, ya desde tenemos datos que hace del siglo II a.C., o sea, de más de 2.000 años, ya cultivaban, ya tenían conreos. Das cuenta que, por ejemplo, aquí muchos productos la gente no sabe, pero las lentejas, habas, garbanzos, todo esto lo cultivaban. Cebada, el trigo, e incluso alguna viña tenían, ¿no? Y también
4: los íberos, ¿eh?
0: Y los íberos, hace más de 2.000 años, utilizaban las plantas remelleras, ¿no? El romero, la farigola, todo esto utilizaban para condimentos y algunas plantas silvestres que utilizaba el diente león para comer. O sea que ya la... Se ha utilizado desde siempre, ¿no? Entonces, después la evolución, incluso cuando en el acta ya cuando metió la cartuja o San Jerónimo hace más de 600 años, pues ya te dice que tiene pinos, encinas...
4: Ya no hay tantos conreos.
0: Sí, ya tiene conreos, pero ya tiene pinos. Era un bosque, porque en realidad la región mediterránea donde nosotros estamos, tendríamos que ver toda la Serra Marina toda llena de encinas, un alcinar. Pasa que, claro, toda tanta gente ha pasado y ha cultivado y chota, pero es un alsinar, este es el bosque climático que correspondería. Luego lo que pasa es que la explotación del bosque ahora queda más residual, ¿no? Después se ha ido siempre cultivando. De hecho, en el siglo XVI se utilizaban mucho los cultivos estos que eran alternancia de bosque y cultivo, ¿sabes? O sea, ellos, claro, no eran tontos, ¿no? Entonces cultivaban porque, claro, si lo destrozas todo, lo quemas todo, no tienes nada. Entonces ellos dejaban una parte de bosque, que entonces plantaban pinos, porque los pinos han avanzado más, en realidad que la encina no, los pinos, hay más pinos de los que debieran corresponder a la encina, porque son fáciles, es un terreno arenoso, de sauló, de granito, y los suelos estos truncados, pues agarran bien, ¿no? Sujetan. Entonces plantaban pinos una parte de matollar, de garriga, de coscol, de esto.
4: Porque lo utilizaban, ¿no?
0: Sí, de llentisca, que esto lo utilizaban ya a partir del siglo XVI como combustible. Por ejemplo, para las bóvilas. Un día hablaremos de las bóvilas de Badón. Y después había una parte que era de cultivo. Porque, claro, los cultivos, si las leguminosas enriquecen el suelo, dan nitrógeno, pero los cereales, el blad, la cebada, todos estos no, estos consumen, el suelo se empobrece. Entonces, al cabo de un tiempo, vuelven a plantar pinos, esto, y entonces cogen otro, y van alternando.
4: O sea, ya se feia guaret, ¿eh?
0: Sí, guaret, sí, ya se hacía guaret.
4: De cultivos.
0: Y después, incluso ya después en el siglo XVIII, por ahí ya, XVI o XVII, pues... había parte que era de... Claro, siempre ha estado el rey, ¿no? Los reyes siempre han estado aquí. Y entonces decían, por cuestión real, pues se puede cortar árboles para armada invencible, se cortaron árboles para no sé qué. Pero muchas veces nosotros pensamos la gestión forestal, que aquella gente cortaba, pero también cuando había mucha densidad cortaban para dejar crecer. Porque claro, cuando los árboles están muy densos no crecen.
4: No crecen.
0: No crecen, no, claro, porque no hay, más, la, pues no hay luz y la competencia por el agua y por todo. Entonces lo aclarean, que es una técnica forestal, la claridad del bosque. Esto ya se utilizaba antes. Y luego ya, pues fueron evolucionando. Y luego llegó en el siglo XVIII, llegó la filosera. La filosera es un bichito pequeño, un hemíptero viejo que se alimenta de la savia de las raíces de la viña. Y esta llegó a Francia. Entonces en Francia todas las viñas murieron, ¿no? Entonces aquí, claro, este es el gran chollo, ¿no? Aquí se plantaron viñas hasta los tejados, porque no había vino. Entonces,
4: ni había que esta competencia.
0: No había esta competencia. Pero claro, pasó los Pirineos, 1900, 1800, ¿no? Pasó los Pirineos aquí también, pero se siguió cultivando. Y entonces, de los años hubo... Por eso, si tú coges una foto de los vuelos, había unos vuelos de los años 60, los americanos, tenían vuelos, fotografías aéreas. Uh-huh. En los años 60 es curioso, puedes ver Badalona en los años 60, los vuelos, y está todo pelado, era todo viñas, no había, había mucho menos bosque que lo que hay ahora. Entonces después se abandonó la viña, entonces los cultivos, poneos, y el bosque, la materia, ha ido avanzando. En realidad ahora tenemos más que hace. Uh-huh.
4: Ahora más bosque.
0: Más bosque. Más,
4: abans aquí, hi havia més conreus.
0: Aquí había en Cataluña, uh-huh. Mejor el resto de, a nivell mundial.
4: I a la serralada, ho dic perquè més o menys els usos que s'estan donant ara, hi ha el conreu sereny, per exemple, sí. No? Amb algunes terres conreades encara.
0: Ara s'està recuperant
4: Sant Jeroni,
0: un poc.
4: Hi ha la vinya de la Vall de Betlem, sí. Que després hi anirem, sí, per sí. Exemple.
0: Sí, claro, ahora s'intenta recuperar un poco la vinya. De hecho, con Cancol consiguió que después se diera que estamos aquí, estamos en la denominación de Aleya.
4: También.
0: Nosotros estamos en Badalona, esta denominación de Aleya, está el Cancol y ahora está la Sargantana, creo que tiene
4: los cultivos. Això de la Vall de Betlem, ¿no? Es verdad, y está, la masía de Cancol, claro, también es que, de Orígens.
0: Hombre, es que date cuenta que San Jeroni tenía unas bodegas tremendas, repartía vino, vendía y tenía, si vas a visitar las San Jeroni, cuando la visita ya te enseñan con los nombres lo que vendían, las cantidades de viñas, ya tenían un negocio con las viñas. Y en Cambiraviches, unas bodegas tremendas también, toda la Val de Pomar está todo. Este
4: que
0: siempre
4: sí
0: ha sido, se ha ido perdiendo y ahora se intenta recuperar un poco. Uh-huh. Y esto es lo que... Pero el bosque ahora, ¿cómo bosque? Bueno, pues tiene la función, aparte varias funciones, puedes coger piñones, puedes, yo qué sé, pero el... La función principal es de la pandemia es el pasear, ¿no? Ahora la gente ha descubierto la serrana marina.
4: Y el pulmo que representa, claro, pues sí, sí.
0: Pero es que antes, yo observaba ahora, en el parque se observan las visitas, son muchísimo más desde la pandemia, porque la gente que aprendió...
4: Ya más presión humana, ¿eh?
0: Más presión humana, porque la gente ha salido al campo, las bicicletas, lo otro, y siempre hay gente paseando. Entonces, zonas de bosque que hay, pues bueno, hay... Grandes paseos son el Torrent del Amigo, claro, este es uno, es, porque hay allí, en las vaguadas, en los fondos, hay las grandes encinas, ¿no? Hay una encina que tiene más de 50 centímetros que no la abrazas casi. Esto para la gente que es amante de esto de abrazar árboles porque les da positivo, da energía positiva, pues bueno, y después... está el Valle de ahí, también hay un encinar también majo al lado de San Jeroni, y luego el resto pues es espineda con brolla. Date cuenta que más del término municipal de Badalona, date cuenta, más del 60% es urbano, ¿eh? Claro, porque coges todo hasta la B20, todo urbano, carreteras...
4: Y sort en tenim d'aquesta serrada,
0: claro,
4: marina i del litoral,
0: esto,
4: ¿no?
0: Y del litoral tenemos esto, no pienses que tampoco alguno va a pensar que estamos en un término municipal todo de bosque, pero claro, es la ciudad, somos más de 200.000 personas, claro, lógicamente el término está...
4: Per cert, aquest 26 de gener teniu programada una sortida per conèixer justament aquesta vegetació, aquest entorn i la gestió que es fa d'aquests boscos de la ciutat, no?, amb l'entitat Aloc.
0: Sí, l'entitat Aloc i con l'entitat Aloc i el parc. El parc de la Serralada Marina organitza unes passejades que les coordinamos a Aloc.
4: Quina ruta es farà?
0: I esta ruta és por el Torrent del Amigo, precisament. Entonces se quedará ahí en Can Ruti, se queda en la rotonda y se va de su paso. Yo lo recomiendo para el que quiera entre la página Aloc o entre en el Parc Natural y se apunte, porque yo lo recomiendo porque vendrá un experto y se mirará las edades de los árboles, explicará un poco toda la gestión forestal y qué es los árboles que tenemos.
4: ¿Y ya entradas limitadas, diguéssim?
0: Bueno, es limitado. Es llamar, esta semana llamar, sobre todo, pueblo, llamar, porque es gratuito, pero limitado, claro, porque tampoco pueden ir 50 personas. A lo mejor hay, uh-huh, hay unas 20 o 30 personas, 30 personas que están. Y cada mes, si entran ahí, verán el programa. Por ejemplo, dentro de ahí hay visitas a San Jeroni, hay lo que hacíamos de l'Observatori.
4: Fernando, i hi ha un servei molt necessari, també, que és el de cadira assistida.
0: Sí, también. También, la Diputación tiene un paquete. El año pasado fui a una excursión y vino con cadira asistida, que lo llevaban un chico que además era el más participativo de todo, porque, uh-huh, preguntaba y tal, y estaba en la silla, y fue, la verdad, una experiencia. Incluso...
4: Una es una cadira vino... tot terreny, que sí, està dotada, sí, sí, sí, d'una roda, sí, i que, sí, permet també accedir per aquests corrions.
0: Sí, sí. Precisamente esta salida, una de estas, la hicimos con él. Hay otras que son más llanas, pero pueden. Incluso el año pasado también, que lo sepan, vino una persona que era ciega, ciego con el perro, y estuvo toda la excursión y yo veía al perro y no me di cuenta de que, uh-huh, era ciego hasta el final, porque claro, veía al perro, pero iba andando, donando, vale, con el perro.
4: I per tant, si teniu algú amb mobilitat reduïda, doncs
0: sí, sí, sí,
4: interesseu-vos també per aquesta sortida, perquè es pot adaptar, també les vostres necessitats. Moltíssimes gràcies, Fernando, per haver-nos acompanyat un cop més, i fins la propera, que vagi molt bé.
0: Vale.
4: Adéu, bon dia.
0: Esto es uno que hicimos, uno de las plantas. Son los árboles arbustos, perquè lo veis.
4: Molt bé.
0: I doncs, pone al final
4: un fulletó de la Diputació de Barcelona sobre matollars i boscos,
0: sí,
4: que tenim aquí.
0: Sí, lo podéis consultar.
4: Perfecte. Moltes gràcies.
2: Venga. Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: La Fundació Lluita contra les infeccions amb seu a Badalona inicia un assaig clínic amb plitidepsina per avaluar l'eficàcia d'aquest fàrmac en el tractament de pacients amb Covid persistent. L'estudi, que es fa gràcies a la col·laboració de Farmamar, es durà a terme en prop d'un centenar de pacients del centre hospitalari de Can Ruti, l'Hospital Germans Cries i Pujol. En coneixem tots els detalls amb la doctora Cora Loste, que és investigadora de la unitat de Covid persistent de la Fundació Lluita contra les infeccions i també metgessa de l'Hospital de Can Ruti. Què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
4: Primer de tot, què és la plitidepsina? Espero haver-ho dit bé perquè no és fàcil, eh? I per què us plantegeu que podria realment ser eficaç pel tractament de pacients amb Covid persistent?
6: Bé, la plitidepsina és un fàrmac que és antiviral i també és un fàrmac immunomodulador que avui en dia està aprovat a Austràlia per algunes indicacions del mieloma múltiple com a tractament oncològic, diguem, que és, podríem dir, com un tipus de quimioteràpia, però que, a més, té un efecte antiviral molt important contra el SARS-CoV-2 i també s'ha demostrat in vitro que té una activitat potent contra els virus tipus herpes, que una de les hipòtesis que es postula és que hi hagi una part de l'activitat de la Covid persistent que sigui deguda a una reactivació d'aquests virus tipus herpes. Uh-huh. Llavors estaríem parlant de que són tres tipus de mecanismes fisiopatològics que pot combatre la plitidepsina. Seria el tema inflamatori, anti-SARS-CoV-2 i antivirus herpes.
4: Mm-hmm. Per tant, és un antiviral que ja està comercialitzat i que ja s'està aplicant com a tractament en aquestes malalties que ens comentava.
6: No com a, o sigui, no està aplicat com a antiviral. Sí que s'han fet assajos clínics que han tingut uns bons resultats, però hi ha hagut alguns assajos clínics contra el SARS-CoV-2 que s'han hagut de parar prematurament. Per tant, encara no té una indicació a la FDA com a tal contra antiviral. El que té és una indicació com a tractament pel mieloma múltiple a dia d'avui i a Austràlia. Mm-hmm. O sigui, aquí, de moment, no té una indicació. És un fàrmac que està en assajos clínics, un, mm-hmm, fàrmac experimental.
4: Què implica fer aquest assaig clínic, no?, amb aquest fàrmac? De quina manera es prepara un assaig clínic? Qui hi participa? No? Quines són les etapes de tot aquest procés?
6: Doncs en aquest cas han sigut moltes les etapes. Portem més de 2 anys per portar a terme aquest assaig clínic, per moltes complicacions. Hem redissenyat tot l'estudi perquè l'Agència Espanyola del Medicament, bueno, ens va posar alguns impediments a nivell del tipus d'estudi. És un fàrmac que, com que no està comercialitzat encara aquí, doncs és difícil, no? Perquè, més, en el nostre cas, que el que intentem lluitar és contra la Covid persistent, és molt difícil tenir assajos amb models animals, per exemple, perquè és una malaltia que no té biomarcadors encara, llavors és una malaltia que el diagnòstic és clínic. sí que tenim bons resultats in vitro de la molècula, però no hem pogut fer models animals perquè no existeix la possibilitat de fer-ho. Llavors passem a una fase 2 amb pacients, no? I això, bueno, implica que ha costat molt arribar fins aquí, però que és molt esperançador perquè no hi ha un tractament a dia d'avui per la Covid persistent i és el camí que hem de portar, intentar fer assajos clínics per buscar-ho.
4: Quants pacients hi participaran? I no sé si només seran de l'Hospital Germans Trias i Pujol o també d'altres unitats.
6: Sí, en aquest cas és un assaig unicèntric, diguem, és només del nostre centre i són 90 participants, 90 pacients amb Covid persistent que els portem a la nostra unitat. No vol dir que no estiguem oberts, que si... Bueno, en principi han de ser pacients. Deixem-ho en que són pacients que portem a la nostra unitat.
4: Amb un assaig clínic d'aquestes característiques es busca un dins de la patologia, no? Un perfil de malalts que sigui heterogeni, gent jove, gent potser més gran, amb patologies altres de base o no?
6: Intentem no tenir cap biaix de selecció, o sigui, sí que tenim uns criteris d'inclusió que es mesuren a través d'escales que tenim nosaltres per veure la gravetat que tenen els nostres pacients, no? Tenim un PCFS, que és una escala que ens mesura quina gravetat tenen. Llavors tenim uns criteris d'inclusió, però dins d'aquests criteris d'inclusió, evidentment, al moment d'incloure malalts, intentem que sigui una mostra el més representativa possible d'aquesta població, el més heterogènia possible.
4: Quins són aquests criteris? Se seleccionen malalts que ja mostren una gravetat pel que fa a la Covid persistent o no?
6: Sí, perquè és una manera de potser veure més efecte. És un de les normes que ens van posar i que juntament amb l'agència vam creure que era important tenir pacients que l'escala PCFS és una escala que va, diguem, del 0 al 4. 0 és que no tens cap afectació en el teu dia a dia per culpa de la Covid persistent i 4 és una impossibilitat per fer de forma autònoma les teves activitats de la vida diària. Doncs agafem els pacients que tenen un PCFS 3 i 4, que són els pacients que veiem a la consulta com amb més afectació. Llavors, a part d'això, doncs, hi ha altres criteris d'inclusió que són, evidentment, tenir els criteris de diagnòstic clínic de Covid persistent. I en aquest cas, tot i que per diagnosticar una Covid persistent no es necessita un diagnòstic microbiològic, que s'hagi demostrat que hi ha hagut una infecció pel SARS-CoV-2, per l'assaig clínic sí que ho necessitem. O sigui, necessitem que la infecció que va ser la causant de desenvolupar una Covid persistent hagi sigut amb una determinació microbiològica, sigui PCR, TAR o en el seu moment anticossos prevacuna.
4: Quin és el temps de durada d'aquest assaig clínic, ara ja amb aquesta norantena de pacients, i què es necessita, no? Quins són els resultats òptims per validar un assaig d'aquestes característiques i que es pugui continuar avançant en aquest procés que ara ja s'allarga durant 2 anys, però que encara li queda un temps, no? Fins que pugui culminar.
6: Sí, doncs bé, ara iniciem, de fet ja estem iniciant el període de reclutament, no? Ja tenim els primers pacients reclutats i això ens pot portar fins al llarg d'un any, perquè són 90 participants. El que passa que bueno, l'assaig, la fase d'intervenció és, bueno, podem dir, certament llarga, no? Perquè són 3 infusions de medicació setmanals durant 4 setmanes no consecutives. Una setmana s'administra medicació, una no, una sí, una no, així 4 setmanes, 3 administracions. Llavors, el període de reclutament s'allarga cap a un any i escaig. I llavors, a partir d'aquí, és un període de seguiment de cada participant, doncs, uns 90 dies.
4: I infusions, a què es refereix? De quina manera s'administra, no? Aquesta pletidipsina al malalt?
6: Infusions fan referència a tractament endovenós.
4: Endovenós.
6: És un fàrmac que s'administra de forma endovenosa i per això en diguem, bueno, infusions endovenoses, sí.
4: Quants malalts de Covid persistent es calcula que hi ha ara mateix a Catalunya?
6: A Catalunya és difícil de saber el número exacte. Nosaltres portem aproximadament uns 2.000 malalts a la nostra unitat, que és l'única unitat que existeix a Catalunya, però s'estima que hi ha un infradiagnòstic important. Certament hi ha malalts que es porten també des de metges de capçalera i que no ens arriben a la unitat i encara tenim moltes primeres visites per visitar. si parlem en percentatges, podríem arribar a parlar d'entre un 5 i un 7% de la població que ha passat una Covid en el seu moment pot desenvolupar la malaltia. Uh-huh. Per tant, sabem que hi ha un infradiagnòstic important. Uh-huh. Llavors, aquests 2.000 malalts que portem són molts més els que haurien d'estar diagnosticats.
4: I hem de pensar que qualsevol nova infecció per SARS-CoV-2 és susceptible de poder esdevenir a la llarga un Covid persistent.
6: Exacte.
4: Encara dia d'avui, perquè potser hi ha aquella falsa creença que eren les primeres onades, no? on parlàvem d'un SARS-CoV-2 més virulent, però no va lligada una cosa amb l'altra, necessàriament, no?
6: No necessàriament. Estem veient nous casos de pacients infectats post-Omicron i que han desenvolupat una Covid persistent. És veritat que el gruix de pacients que portem és de l'era pre-Omicron i sí que hi ha un percentatge més important, però el fet d'haver-lo passat prèviament o el fet de ser ara la primera vegada que t'infectes no exem de tenir de desenvolupar una Covid persistent.
4: Mm-hmm. Ens alertaven aquestes últimes setmanes, que ha coincidit també doncs, aquests dies amb l'auge de virus respiratoris també en aquesta estació més freda de l'any, no? De com la baixa cobertura de vacunació, per exemple, de la grip o fins i tot de la Covid, havia propiciat també, no?, unes xifres doncs, que en alguns moments han arribat a poder saturar urgències, no?, també ens explicaven des del mateix Hospital de Can Rutí que les urgències aquests dies estaven atenent la vora 500 casos, en general, no només per virus respiratoris, no?, en general, durant aquestes èpoques nadalenques i postnadalenques, no? S'ha notat també aquesta davallada pel que fa a l'adherència, no?, de la vacunació de la Covid després d'aquelles primeres onades?
6: O sigui, l'adherència és molt, molt, molt més baixa. Si s'ha notat clínicament, la veritat és que el pic d'aquest any encara no hem arribat de Covid. Estem ara en el moment que hi ha un pic de grip, no? I l'adherència a la vacuna de la grip és molt més alta que la Covid. La gent sembla que avui en dia no, ja no està preocupats per vacunar-se de la Covid. I bueno, des d'aquí també fem una mica un reclam que és la prevenció a través de la vacuna és clau i els estudis doncs, ho deixen molt palès, no? Que la importància de que hi hagi una protecció amb vacuna, sobretot en pacients immunodeprimits, pacients de més de 65 anys, és clau i no hi és. Vull dir, l'adherència és molt, molt, molt baixa.
4: Uh-huh. Pel que parlàvem sobre Covid persistent, no? S'ha determinat, anys després ja d'aquest inici de la pandèmia, doncs, qui està més predisposat a passar la malaltia? Se saben aquests factors o no?
6: Els factors que sí que s'està veient, que és una malaltia predominantment de dones, en una edat mitjana d'entre 40-50 anys. El perfil de sobretot de pacients afectades de la Covid persistent no vol dir que no hi hagi pacients més grans, no hi hagi pacients de sexe masculí, no vol dir que no hi hagi també hi ha adolescents i també hi ha nens. Però el perfil majoritari sí que veiem que amb un 70-80% és un perfil de dona d'edat mitjana. Uh-huh. Això és el que sí que s'ha vist ja per totes les sèries d'estudis. Llavors sí que s'està estudiant molt i estem mirant doncs, quins factors són més predisponents per portar-la a terme, quins factors són com més protectors, però hi ha moltes sèries de casos diferents i encara no hi ha un perfil del tot marcat. Aquests uh-huh. diríem que el que sí que segur que sabem.
4: I pel que fa al tractament de la Covid persistent, s'ha anat perfilant en aquests últims temps?
6: No existeix a dia d'avui un tractament curatiu per la Covid persistent. El que tenim són tractaments simptomàtics, tractament per les desenes de símptomes que presenten els pacients, els nostres pacients, doncs és intentar evitar el dolor, intentar controlar les migranyes, que moltes vegades són molt invalidants, fer una rehabilitació neurocognitiva. A nivell de taquicàrdia sí que hem anat perfilant més el pacient que necessita un tractament per unes taquicàrdies, que ja ho tenim més per la mà, no, això, però un tractament merament simptomàtic, no hi ha l'existència d'un tractament curatiu a dia d'avui.
4: Ens parlava que aproximadament durarà tot un any aquest període de reclutament i assaig clínic, entenc ja, no? Durant el reclutament es van fent també aquestes tres infusions de medicaments setmanals que ens comentava, no? Després, quin és el procés que s'ha de seguir, no? Una vegada es valida, si és que els resultats són positius, no?, d'aquesta pletidepsina.
6: Estem anant molt lluny, però...
4: Pas a pas. Sí.
6: Pas a pas. Home, primerament, enmig de l'estudi sí que tenim el que en diguem uns interim anàlisis, no? O sigui, fem una parada dins de l'estudi que serà una parada de reclutament cap a l'estiu, coincidint en juliol-agost, per fer una valoració de la seguretat i per fer una valoració de... Bueno, bàsicament de la seguretat, per veure si evidentment no hi ha cap efecte important que hagi de parar l'assaig clínic. I llavors, a partir d'aquí, es aniran fent estudis estadístics per valorar doncs, quina resposta està tinguent i si es veu algun tipus de senyal.
4: Sí que és cert que aquest és un fàrmac que, com ens deia, ja s'està aplicant en el tractament d'altres malalties i, per tant, es pot ja una mica intuir quins són els possibles efectes secundaris?
6: Sí, no, a nivell d'efectes secundaris és un fàrmac segur, que més tenint en compte que és un fàrmac que s'administra per primera vegada en aquesta indicació, tenim totes les precaucions i abans de les infusions endovenoses donem un tractament amb corticoides i antihistamínic per evitar qualsevol tipus de reacció que pugui ser una reacció... que pogués fer una reacció anafilàctica, una reacció al·lèrgica. Estem en totes les mesures i la veritat que és un fàrmac que ha de ser ben tolerat. Sí que hi ha estudis de seguretat que ho avalen, estudis previs.
4: Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies per la seva atenció, doctora Coralosti. Que vagi molt bé.
6: A vosaltres. Gràcies. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I un estudi valida l'ús de l'eina digital coneguda amb el nom de Goodman Cognitest per la valoració cognitiva de la població adulta sana. Es tracta d'una eina que és molt necessària en la detecció i el tractament de patologies neurodegeneratives, ja que quan apareixen els primers símptomes la malaltia està molt avançada normalment i no és possible treballar en la seva prevenció. Avui a la secció de Salut ens visita l'Alba Roca, que és investigadora de l'Institut Goodman, neuropsicòloga i experta en tecnologia aplicada a la neurorehabilitació i a la salut cerebral. Molt bon dia, Alba.
7: Bon dia.
4: Déu-n'hi-do, quin currículum.
7: Sí, no? Estarà molt bé explicat així.
4: Explica'ns, què és això del Goodman Cognitest? Ho dic bé?
7: Sí, Goodman Cognitest. Com has explicat, les malalties neurodegeneratives comencen molt abans de que realment notem els símptomes. Aleshores, és molt interessant veure en quin moment es diferencien del deteriorament que comporta l'envelliment normal. Llavors, en algunes coses, per exemple, a la memòria, veiem que comencen a haver-hi fallos més importants. Llavors, aquestes eines són molt importants per detectar just quan comença. I a sobre ens permeten fer-ho a gran escala. En el sistema de salut som molta gent i no permeten ni a nivell de recursos socials ni econòmics arribar a tota la població. Aquestes eines ens permeten, doncs, això, fer un cribat, arribar a més població, són eficients i sensibles a detectar aquest deteriorament.
4: Clar, interpreto per això que sí que s'ha de filar una mica prima a l'hora d'utilitzar aquesta eina, no? Quins són els requisits dels pacients amb qui considereu que és idoni sotmetre a aquest Goodman Cognitest?
7: Aviam, els pacients està sobretot dirigit a gent gran, però no necessàriament. També la validació també s'ha aplicat a pacients de la Goodman, que, com sabeu, doncs tenen dany cerebral. Els pacients amb qui ho hem... Bueno, els participants, de fet, de l'estudi que ho hem valorat, són a partir de 40 anys i ja es detecten doncs això, el curs de l'envelliment, si és sa o no. Aquesta eina sí que detecta doncs, això, quan comencen aquests... canvis a ser una mica significatius. Llavors, el que fa és llançar una alarma perquè aquesta persona no digui, vale, doncs potser ets en el metge. No són una eina de diagnòstic
4: però
7: sinó
4: sí.
7: De llançar una alarma i que aquesta persona digui, vale, doncs vaig al metge. I no sigui, doncs això, tothom els que vagin a la salut, al sistema de salut.
8: Quins són aquests factors d'alarma que pot detectar aquesta eina i que sí que convidarien a tenir una exploració més acurada, no, del pacient?
7: Aquesta eina detecta, són 6 tasques, vale? Cada una detecta unes funcions cognitives que s'ha vist que són les més importants, que entre pues, velocitat de processament, memòria, funcions executives, atenció... I aquestes són les bàsiques i són les que s'ha vist més relacionades amb el deteriorament cognitiu.
8: Uh-huh. O sigui que a partir d'aquesta eina sí que podem establir el que serien indicis, per exemple, per una demència...
7: Exacte, sí.
8: S'aplicarien casos com aquests.
7: Seria... No diagnosticaria ni detectaria una demència, però sí que això ens llançaria l'alarma perquè un professional, un neuropsicòleg, fes doncs, un perfil.
8: Com és d'important, no?, la prevenció en les malalties neurodegeneratives? Ho dèiem una mica a la introducció. Moltes vegades, quan es detecten, doncs ja estan en un procés avançat, no? Per què és tan important la prevenció?
7: Clar, detectar-ho abans ens permet pues, fer intervencions, sí, d'estimulació cognitiva, canviar hàbits de vida com alimentació, el son, fer diverses intervencions per poder, a vegades, és posposar tant la malaltia que ja comporta a vegades una càrrega genètica, però ens permet posposar-la fins i tot evitar-la i que no acabi apareixent. Per tant, és molt important.
8: Ara s'ha publicat un article en una revista especialitzada, no?, mèdica, que valida aquesta eina de l'Institut Goodman. Què representa això per vosaltres?
7: Sobretot amb aquestes eines és important una validació. El que tu fas una eina, una aplicació, que vols que avaluï pues, certes funcions cognitives, però tu realment has de comprovar que valoren aquestes funcions cognitives. Aleshores, nosaltres, el projecte al que estem és el Barcelona Brain Health Initiative, que té pues, 1.000 participants que s'han vingut a fer una avaluació cognitiva completa a la Goodman, que sí que aquestes proves que hem fet estan demostrades que valoren totes aquestes funcions cognitives. I també li hem passat al Goodman Cognitest. Llavors, hem relacionat aquestes dues proves i hem vist que es relacionen molt bé. És a dir, que una prova que estava demostrat que comprovava la memòria, el Goodman Cognitest
8: també ho fa.
7: I s'hi relaciona molt bé. Per tant, és una manera de validar que la nostra eina
8: funciona. És eficaç, no?
7: Exacte.
8: I han participat, per tant, fins a 1.000 persones a partir de 49 anys, ens deies
7: abans? De 40 anys, de 40, en el moment que van començar, de 40 a 65, ara ja pues, són més grans, però
8: I tant homes com dones?
7: Sí.
8: S'ha buscat aquesta diferència de gènere,
7: És una realitat que les dones és una mostra més gran perquè es van apuntar més. Ho hem intentat compensar, però... Sempre són més dones.
8: Hi ha altres eines, no? Ara ens ho deies també, que heu fet aquesta comparativa, que també ens serveixen per treballar en la prevenció d'aquestes malalties neurodegeneratives, oi?
7: Sí, altres eines de...
8: Sí, com de... Ja ens deies que no és de diagnòstic, però sí com d'alerta.
7: Sí, llancen l'alerta, et fan també un perfil cognitiu, així també... el temps controlat, i a sobre ens permet un seguiment al llarg del temps, que clar, moltes vegades, doncs, si vols fer-te un diagnòstic te'l fas, però és molt difícil fer el seguiment. Aquesta eina també ens permet fer un seguiment, això, a molta gent, i veure com va evolucionar el seu perfil cognitiu.
8: Quantes, o quines són, millor dit, les malalties neurodegeneratives més comunes, no?, en la nostra societat?
7: La més comuna és l'Alzheimer, però també hi ha altres com les que són de més cardiovasculars, les frontals, hi ha les de cossos de Lewy, aquestes en major mesura. El gran percentatge se l'emporta de l'Alzheimer.
8: L'Alzheimer. Sí. Sabries dir-me amb quin percentatge afecta a la població?
7: Diré que era un 70%, si no m'equivoco, era molt alt.
8: Déu-n'hi-do. I el desenvolupament de totes aquestes malalties és el mateix o cadascuna d'elles doncs, actua amb uns terminis o evoluciona amb uns terminis diferents?
7: És diferent. Hi ha el que se'n diu pues, un desenvolupament més precoç i un més tardà. El precoç comença abans dels 60 anys, és molt poc freqüent, normalment és més endavant. Llavors hi ha una càrrega genètica també, però el que seria és una acumulació d'unes proteïnes al cervell. Llavors es pot detectar per aquesta acumulació de proteïnes, però el que es veu és que segons els hàbits de vida que portis i el que com tractis el cervell, diguéssim, per molt que existeixin aquestes proteïnes tòxiques, diguéssim, pel cervell acumulades, els hàbits de vida fan que el cervell pugui adaptar-se millor i continuar funcionant bé per molt que aquestes proteïnes existeixin. I és l'objectiu, diguéssim, d'aquestes intervencions.
8: Clar, penseu que aquesta eina que avui, de la qual avui en parlem, el Goodman Cognitus, funcionarà o pot funcionar més en l'alerta de determinades malalties neurodegeneratives que no pas en d'altres?
7: Bueno, ara mateix, actualment, sí que està molt centrada en aquestes malalties, sobretot amb Alzheimer, perquè és la que més preocupa. De totes maneres, l'estem millorant i estem fent servir més tasques i dissenyant més tasques per poder ampliar aquest ventall de detecció.
8: Doncs Alba Roca, investigadora de l'Institut Goodman, neuropsicòloga i experta en tecnologia aplicada en la neurorehabilitació. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Badalona Matí i haver-nos explicat doncs, aquest avanç, que sempre ens agrada parlar de com cal invertir en la ciència perquè aquest és el resultat, no? Al final. Gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin al nord i els Song al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de